0: preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria pensem que és un d'aquests grans projectes tractors.
1: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
2: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
3: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
4: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
5: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet

0: carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig, del 9TV.
1: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
2: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
3: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
1: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat, que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret, a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
4: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
5: S'anirà fent per etapes, l'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar, i per tant el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
4: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.
0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
6: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el Club Blaugrana ha renovat Andreas

0: Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho. Siempre soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Manà que el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Shaw són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes, aquest vespre. A les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:15 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit, avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa. Un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galaril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix, decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'escena internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-los rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caleril, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi haurà tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte d'aquests doncs únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta 12a edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat, aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Les Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès, i inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les tres primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs, per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les tres primeres etapes de la volta i de la prova i el pas del Tour esquitxarà a bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en dos meitats. S'han instal·lat tres passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran una trentena de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge, avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana. Es traslladaran, en aquest cas, a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
9: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap què ha passat al Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
9: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, gran premis de MotoGP, vull dir, és constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món. També són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
9: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del Tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé, Xavier.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
10: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
11: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que, a més, és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
10: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
12: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
13: Davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol, Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
14: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran départ del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh? Doncs sí, i estarem molt pendents i ho explicarem tot.
12: I tant.
1: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 2:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
2: Nosaltres, des de la primera edició, vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena. Ja veieu el festival Vida, però també el tour. Per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i a la el PSC, que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat. A partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem, estarem amb vosaltres fins les 9 i 3 minuts, com cada dia de cada dia, en aquesta, bueno, en aquesta muntanya russa, que és la ràdio, i que ens apropa de vegades al límit de l'emoció i d'altres al límit de l'atenció. Ens agrada anar al límit. Bé, és una manera de vendre el que fem cada dia. Però, en tot cas, perdoneu, sí que és veritat que cada dia intentem acompanyar-vos i apropar-vos a l'actualitat del dia i mirar-nos-ho des de l'òptica aranyenca i intentar aquests dies de tanta calor, doncs trobar aquell punt de refresc, aquell punt de confort, aquell punt d'equilibri que necessitem per poder seguir fent la nostra vida quotidiana. Avui que tornen a remuntar les temperatures, aquesta nit no hem dormit malament. Feia molta xafogó, però no hem dormit malament. El que passa és que cap de setmana torna una altra cop a pujar. Jo hi vaig dir que havia estat el juny més calorós de la història. No és veritat, és el segon juny més calorós de la història. Perdoneu l'error, no és el primer, és el segon. Disculpeu. En tot cas, és un juny que ens ha ofegat a tots o a molts, i que d'alguna manera ens ha de fer reflexionar sobre bueno, doncs com ens preparem davant l'estiu, com ens predisposem a aquestes èpoques de treball i de calor, i com distribuïm les obligacions laborals de determinats col·lectius que treballen a la via pública. Hi veia uns treballadors amb una bastida fent rehabilitació de façana i els hi picava el sol de ple, i realment pensaves, hòstia, aquests tios... Déu-n'hi-do, eh? Llei de riscos laborals, totes aquestes coses, segurament complia la normativa, no dic que no, però bueno, des de l'òptica del que en aquell moment tenia la sort de no haver de treballar i poder-s'ho mirar, doncs certament era corprenedor veure'ls. També us he de dir que... I algun dia hem de fer venir algú que ens ho expliqui, això. Un dels treballadors... d'origen jo crec que hindú o pakistanès, anava amb màniga llarga. Anava amb samarreta i a sobre jaqueta de xandall. Segurament deu ser perquè igual que aïlla del fred, deu aïlla de la calor, i mira, millor està 36 que 44. No ho sé, però això, mira, m'ho apunto com a to-do, com a tema per fer, eh? Com a tema pendent. Veiem si no avui, evidentment, sinó demà o la propera setmana, podem parlar amb algú que ens expliqui per què en determinades circumstàncies de temperatures altes hi ha col·lectius de persones, si és una qüestió cultural, si és una qüestió, en algunes qüestions, és una qüestió religiosa, ja prou debatuda i prou polèmica, tema mocadors, burques, xadors, això és una altra cosa, però perquè en determinades circumstàncies la gent va més abrigada del que anem, per exemple, els que vivim a Catalunya, els que són més occidentals. Igual ens estem equivocant, eh? Segurament ens devem estar equivocant nosaltres, perquè aquesta gent ve de països molt més al sud, per tant, molt, molt més càlids, i en canvi prenen aquesta decisió. Bé, en parlarem. Ara mateix hi ha un accident a l'autopista AP7, un camió de cerveses ha volcat, ha anat al servei d'emergències del SEM. Això ha passat a la Pobla de Montornès, passa a les comarques tarragonines, per tant, en cap cas aquí a Sant Celoni, ni a La Roca, ni a Mollet, aquest tram que més ens afecta a nosaltres, sobretot aquells que, bueno, que sovint agafen aquesta AP7 per anar cap al Vallès o cap a Barcelona. Però és un nou accident més en aquesta via densament transitada. El que us puc dir segur, i no ho he mirat, és que deu haver hagut algun tipus d'embús de trànsit aquest matí d'entrada a la ciutat de Barcelona, de tota la gent que va a treballar. I, per tant, i després, sobretot, d'aquesta capacitat que té, jo soc molt crític amb la televisió, però quan ho fan bé, ho fan bé, i aquest valor el tenen, que TV3 últimament, a través del 30 minuts, del Sense Ficció, dels 60 minuts, té la capacitat de generar debat social. I jo crec que està molt bé. De fet, és una de les qüestions exigibles a la televisió pública, i en aquest sentit ho fa a la perfecció. És capaç de posar a l'aparador situacions que acaben generant debat social, i és el que va fer aquest cap de setmana passat amb aquest reportatge de la PC al límit, i que ens posava davant dels nostres ulls la realitat d'una via que està col·lapsada, que és un problema i que en aquest sentit reclama decisions urgents i immediates per mirar de trobar una solució a qüestions com la que us acabo d'explicar, l'alta accidentabilitat de determinats vehicles, també sobretot camions, i el trasbals que genera quan hi ha un únic accident en un punt, sigui d'un camió o sigui d'un cotxe, sigui un accident malauradament mortal o sigui un accident per alcans. Genera un trasbals, tall d'un carril, la via no dona, la gent està col·lapsada, bueno, totes aquestes històries. En tot cas, com que l'altre dia la televisió va posar el tema damunt de la taula, som en època d'estiu i cada cop se'n fa més ús d'aquesta via, ahir el president Illa, que per cert avui, si tot li va bé, aprovarà pressupostos, ahir, repeteixo, el president Illa em va parlar al Parlament de Catalunya. I va dir això.
4: Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. Ara, jo demano realisme, perquè jo estic disposat. És una via que no depèn de la Generalitat, com vostè sap. Però jo estic disposat. I hem començat a estudiar coses amb això. Però espero que tots estiguem a l'alçada. No només de dir ara no va bé, sinó de fer tots una reflexió, tots, de què vam dir. Jo també, eh? Jo era alcalde de Barroc, i me n'en recordo, eh? Què vam dir quan va bé Grament, eh? I veure què està passant, i llavors, com plantegem, a part de les mesures que vos diu que estudiarem, i demanaré que el departament correspon a les estudiï, quan diem de fer noves infraestructures, que ho convindrà també, que és una cosa, almenys estudiar, doncs siguem tots responsables. Gràcies.
3: A veure, algunes puntualitzacions a les paraules de Salvador Illa. Algunes puntualitzacions. La primera. Tots estàvem d'acord a eliminar peatges. A veure, el PSD era favorable a eliminar peatges quan acabessin les concessions. De fet, mai va ser favorable al no vull pagar, però sí a l'eliminació de peatges quan acabessin les concessions, tot i que tots recordem a l'aleshores alcaldessa de Mollet i posteriorment consellera del govern de la Generalitat, la consellera Tura, fent les seves reivindicacions al peatge de Mollet. Però com a formació política, el PSD va estar sempre favorable a que es traguessin els peatges, però quan s'acabessin les concessions mai abans d'hora. Apostava per un model europeu de finançament públic o de vinyeta estatal uniforme. Esquerra Republicana, favorable a que saltessin els peatges com més aviat millor. De fet, ells van ser uns dels impulsors de la campanya No vull pagar i defensaven un model de mobilitat sense peatges i finançat via pressupostos. Convergència i Unió, després va ser Junts, Convergència fins al 2015. Històricament eren els responsables d'haver prorrogat les concessions, especialment a Abertis, en el moment de la supressió defensaven eliminar peatges, però amb un discurs més de gestió i menys rupturista. Apuntaven, i de fet el conseller Rull, quan va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques, defensava el model de vinyeta, de pagar a través d'un impost afegit. Partit Popular, favorables a eliminar peatges, a que s'acabessin les concessions, però obertament oberts a la vinyeta o al pagament simbòlic, com Convergència, per exemple. Ciutadans, que en aquell moment existia, o no, ara també existeix, tot i que ja no tenen representació. Crítics amb la gestió de les concessions, favorables a eliminar els peatges per reduir les desigualtats territorials. I finalment, Comuns, Iniciativa per Catalunya de l'època, favorables a eliminar peatges de manera immediata, no vull pagar, consideraven els peatges una forma de privatització encoberta i defensaven el finançament 100% públic de mobilitat universal. Per tant, qui més o menys tots estaven d'acord a eliminar peatges, però alguns ja parlaven en aquell moment d'introduir un sistema de pagament a través de vinyeta que anés directament al finançament.

infraestructures, autopistes absolutament sobredimensionades. No vull parlar de l'autopista que va per Andalusia, de l'autopista que va a Jaén, de l'autopista que va a Extremadura o de les autopistes gallegues i leoneses, absolutament buides de vehicles, que hem pagat també nosaltres des de Catalunya amb els nostres impostos i que, en cap cas, pateixen ni de manteniment ni de saturació. Per això apareix el No Vull Pagar. El No Vull Pagar apareix aquí al Maresme amb la C31 perquè érem la primera autopista de l'estat espanyol, la més antiga, i seguíem pagant i seguíem una situació de dèficit de viabilitat i de circulació absolutament demencial. Seguim vivint amb el mateix marc mental. En lloc de dir No Vull Pagar, diem potser ens vam equivocar perquè l'AP7 se'ns ha col·lapsat. Hòstia, posa't a Madrid. Planta't davant de qui va ser el teu president de govern. Recordem que Salvador Illa havia deixat de ser ministre del govern de Pedro Sánchez 6 mesos abans de que s'eliminés el peatge de l'AP7 i de la C31. Illa va deixar de ser ministre de Sanitat al gener del 2021 i els peatges es van eliminar a l'agost del 2021. Per tant, planta't davant de qui va ser el teu govern, perquè hi vas formar part, i exigeix que et donin els diners que cal per desdoblar la P7, mantenir-la adequadament, igual que la C31, mantenir-les adequadament, i sobretot, i essencial, buidar l'autopista de camions. Com? Creant noves vies ferroviàries de transport de mercaderies, que és el que no té Catalunya ni l'estat espanyol. El 97% de les mercaderies que surten del port de Tarragona, que surten del port de València i que surten del port de Barcelona, segurament els 3 més importants de mercaderies de la Mediterrània, es desplacen per Catalunya fins a la frontera per carretera. I quan arriben a la frontera, s'enfilen a un tren i es transporten i es trasladen per la resta d'Europa. Cal que es faci una infraestructura ferroviària que permeti transportar aquestes mercaderies per tren i buidar les carreteres de camions. No hi ha una altra. I això és una feina que han de fer els nostres polítics, els nostres representants, els socialistes, els de Junts, els del PP, i els de la CUP i els dels comuns. I els d'Esquerra, tots. Aquesta és una exigència. I fins que no trenquem el marc mental d'estar gestionant les punyeteres engrunes que ens dona Madrid en lloc de gestionar la riquesa que genera Catalunya, no ens en sortirem. Acabo ràpid. Els ecologistes, els de Salvem el Territori, els de no pots anar al Parlament a defensar que no tens carreteres i autopistes per circular i a la que et diuen de construir una carretera o una autopista a posar-te les mans al cap perquè ens trinxen el territori. Les carreteres, les autopistes, les vies de tren s'han de fer el més integrades i el més properes a les infraestructures que ja tenim, però s'han de pelar arbres, s'ha de trinxar el territori. Si no trinxes territori, no tens espai físic per passar infraestructures. I això, tant els de la CUP, com els comuns, com els d'Esquerra de tant en tant, com els socialistes més ecosocialistes, s'ho han de fotre al cap d'una vegada per totes. Una cosa és fer cases i trinxar i posar apartaments a la Costa Brava, que amb això estem en contra la majoria de formacions, excepte els de la més a la dreta, i altra cosa és generar infraestructures perquè la gent pugui anar a treballar, perquè la gent pugui rebre els aliments a casa i perquè les mercaderies es puguin moure lliurement i de manera adequada pel país. I tres, i això a la Generalitat de Catalunya, parlant de peatges, que tampoc no vagin de dignes, perquè Catalunya té, encara a dia d'avui, els peatges més cars de tota Europa. El peatge de túnel més car de tota Europa per quilòmetre es diu Túnels de Vallvidrera. I això depèn de la Generalitat de Catalunya. I un dels 3 peatges més cars en túnel de tota Europa es diu Túnel del Cadí. I és una concessió de la Generalitat de Catalunya. Per tant, tampoc no podem donar exemples de no, nosaltres hem fet o no hem fet. No, perdoni. Vostè està mantenint un peatge de 2,5 km de recorregut a un preu de 5 euros. A les hores més altes, però de 5 hores a les hores més altes. Vull dir que tampoc no, en aquest sentit, la Generalitat no és exemple de ser diligent a l'eliminació de peatges ni en la justícia de preus. De tot això en podem parlar, si voleu, i de fet en parlarem, perquè ara parlarem de trens i d'un altre engany del govern de la Generalitat que ha tornat a tirar la pastanaga el 2040, deixant de fora
deixant a fora de la millora d'infraestructures ferroviàries

0: és la R1 de Rodalies. En parlarem d'aquí uns minuts amb la plataforma. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: I ara m'ho recordava la Marina, té raó. M'he deixat el Garraf i la Terrassa Manresa. De fet, Catalunya, la Generalitat té el túnel del Cadí, els túnels de Vallvidrera, la Terrassa Manresa, que parteix de Sant Cugat, i els túnels del Garraf, que és Calafell, Cubelles, Castelldefels, Sitges, etc etc. Els més cars. Els més cars de, dels més cars d'Europa. Al País Basc també n'hi ha, però tenen vies alternatives. Calor, temperatura, vinga, la cosa tira amunt i sembla que ens farem a la brasa. Qui té totes les dades és en Quim Serra. Quim, t'escoltem.
2: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornarem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Esteu escoltant La Ràdio.

0: Doncs bé, que va, seguim parlant d'infraestructures, perquè ahir el govern de la Generalitat va presentar un pla de millora ferroviària de cara al 2040. Així com a primera lectura, ara ho valorarem, però així com a primera lectura ens acaben de llançar la pastanaga uns 6-7 anys més enllà d'on l'havien llançada. El pla era 2030, després va dir 2030-2034, ara ja s'ha posat la vista al 2040. I com a sorpreses, malgrat tot el debat que hem tingut, malgrat la situació vergonyosa i lamentable que hem viscut aquests primers sis mesos de l'any, malgrat les promeses i els compromisos i els senyors que han vingut de Madrid a viure a Barcelona i les rodes de premsa de la Paneque i totes aquestes històries, en aquest nou pla que va presentar ahir el govern no es concreta en cap cas, cap calendari de desdoblament de la línia Arenys a Maçanet-Massanes i la línia orbital, allò que havia de ser la Panacea i Tele Pasqual, tampoc es concreta exactament la connexió Mataró-Granollers. Sí que es concreta fins a Granollers, però no es concreta Mataró-Granollers. Sorprenent, així com d'arrencada. Però, en tot cas, qui ho coneix millor i qui ho ha pogut treballar i que ens ho pot valorar són les plataformes d'usuaris, com és la plataforma de promoció del transport públic. Georgina Montesinos, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, merci per atendre'ns.
0: A tu per atendre'ns i per atendre la trucada. Escolta'm, jo la primera lectura que vaig fer quan m'ho vaig veure va ser ens acaben de llançar la pastanaga fins al 2040 amb un clar joc de ¿dónde está la pelotita?
1: A veure, en certa manera, comprenc aquesta reacció, però sí que nosaltres des de la PTP, com a primera reacció, el que ens venia era dir un ja era hora. Perquè fins ara hem tingut molts plans d'infraestructures, de grans obres, de grans inversions, i no havíem tingut un pla de serveis, que és el que nosaltres sempre reclamem. Abans de dissenyar infraestructures, el que cal és saber quin servei volem. Per tant, en certa manera és un, ostres, ja era hora de que féssim les coses bé per una vegada. Sí que és cert que tenim un pla de rodalies, que és fins al 2034, crec que ara, i aquest pla de serveis és del 30 al 40. Llavors, aquí potser encara hi ha feina per fer, però bueno, millor, perquè si no ens quedaríem sense feina.
0: Per tant, diguéssim que la primera valoració és que s'estan fent les coses de manera ordenada. Primer lo primer, després lo segon, més endarrere lo tercer, i es anar fent així.
1: S'està començant a fer de manera més ordenada. Sí, no, potser no és la millor manera, perquè realment és el que dèiem, no? Ja tenim un pla de rodalies, que aquí ja s'inclou infraestructura, i per tant s'ha planificat una infraestructura abans de planificar-ne el servei, però aquest primer pas de crear un pla de serveis ja dona una miqueta de bones impressions, no? Per poder començar a planificar de forma més integrada.
0: Clar, aquí jo he vist, dèiem, manca de concrecions en alguns temes que havien estat troncals. És a dir, el tema R1-RG1, Arenys-Massanet, per exemple, aquí aquest famós desdoblament, aquí sembla que no es concreta. I l'altre és la famosa línia orbital, que va ser una mica, no?, doncs el Tranquil Macín que ens va donar el govern per tranquil·litzar-nos a tots, i que sembla que, bueno, ara ja que ens l'hem pres, doncs estem fent una mica el trilero.
1: Sí, a veure, també és veritat que juguen una miqueta a fer-nos a nosaltres, no?, trampes al solitari, com aquell qui diu, perquè en un pla de serveis el tema de desdoblar no entraria, entre cometes, perquè es tracta d'infraestructura, no? Llavors aquí juguen una miqueta amb això. Igual que doncs, en temes d'accessibilitat no hi ha un apartat concret perquè, diguem-ne, l'accessibilitat és infraestructura i no és servei. Llavors, per això, hi ha ítems que no apareixen com a el desdoblament, que tots sabem que és un tema molt important. Però el que, per exemple, en aquest sentit, a nosaltres ens va, entre cometes, tranquil·litzar una mica, és que un dels temes que els hi vam comentar a la Generalitat des de la PTP, que era vital i que no apareixia en el pla de rodalies, que eren a Santa Susana, per exemple, no? Igual sí. que a Tordera recuperàvem a les vies de creuament, recuperar-les també a Santa Susana, que és una estació que només té una sola via. I això sí que està inclòs com a una part d'aquesta millora del servei per tal de poder donar aquests serveis que defineixen per la R1 a Hora Punta. Entre d'altres serveis, entre d'altres creuaments, que això és important perquè, com dèiem, no estava en el pla de Rodalies, i que ara hagin, com, entre cometes, rectificat i ho incloguin com a voluntat d'aquest pla de serveis, que aquesta infraestructura sí que es doni, doncs això ens calma una mica. Sí que és cert que amb l'Orbital, que a més és una peça clau per vertebrar Catalunya i mirar de sortir una miqueta, no, d'aquesta centralitat en Barcelona, no es defineix com ens hagués agradat, no? Uns terminis i unes definicions més exhaustives amb aquesta Orbital. Ara bé, haurem de seguir esperant, no? Vull dir, aquí se'ns dona bé això d'anar esperant per veure com segueix evolucionant i si realment aquesta línia orbital finalment es materialitza d'una manera que ens funcioni bé a tots. De moment, que estigui ja projectada ja és una bona notícia. Clar. Per tal de poder evitar, no, tenir sempre, doncs, aquest quart cinturó, i que es parli tant del quart cinturó a nivell viari, diguem-ne, i puguem parlar també de nivell ferroviari.
0: I una qüestió és, vale, però el curs vinent, com, si de cara a l'any vinent, o de cara, ja no dic l'any vinent, o de cara aquí 2 anys, com podem anar a treballar? És a dir, més enllà del 2040, del 2034, de si es posa, de si es fa el pla o no es fa el pla, l'any vinent com vinc a la feina?
1: Això és un tema que, de fet, companys ho van preguntar, que estaven allà presencialment a la presentació, sobre les concrecions a 2027, que van passar-hi com molt de resquitllada. I la resposta va ser tan vaga com sempre ha sigut. En aquest cas, s'han volgut centrar en el llarg termini. No és dolent. De fet, nosaltres sempre defensem que la planificació sempre ha de ser a curt, a mig i a llarg termini, per tenir aquesta visió, sobretot de xarxa, visió global, i no una visió molt focalitzada en el avui, però sí que és cert que es va trobar a faltar com arribaríem a aquest mig termini, ja no diem al llarg, sinó com arribem al mig termini, perquè hem de passar per un curt termini on s'han de solucionar moltes coses que avui dia encara no estan solucionades, més enllà de l'incident que hi va haver a finals de gener. Hi ha molts temes que actualment, fiabilitat, velocitats, etc., encara no estan solucionats. I això és el curt termini, que és el que precisament no preguntes, de com aniré demà a la feina. Sí. És la pregunta que jo crec que ens fem la majoria de persones.
0: Sí, sí. De fet, conec gent que estudia fora d'aquí, estudia a Girona, estudia a Barcelona, i ha decidit marxar. Ha decidit i ha pogut, perquè després hi ha l'altra part, que és una cosa que tu decideixes, i una cosa és el que la butxaca et permet, però ha decidit i ha pogut marxar i se n'ha anat, bàsicament perquè les infraestructures ferroviàries no li ho permeten fer d'una altra manera. I la sensació és que estem mirant 2040, 2034, 2050, perquè ja sabem com van aquestes coses, però clar, l'any vinent, com ho resolem, això, no? I pel que sembla, el govern tampoc no ho sap.
1: No, és un tema complicat, i reconeixem que no hi ha una solució fàcil. No podem anar a la que l'ahir està tan de moda, al ChatGPT, i preguntar-li, no?, i que ens doni la solució. Però sí que, almenys el que hem vist també amb el que hem presentat, és una miqueta d'exercici de realitat, no? Hi ha coses que potser no les han posat tan a curt termini perquè se n'han adonat que un cop et poses a fer una planificació efectiva de la xarxa, doncs no pots prometre una cosa d'un any per l'altre, sinó que potser necessites treballar-ho durant 5 anys. Ara bé, aquí una de les coses que hem trobat a faltar també és, ahir ens van compartir, no?, aquest PowerPoint, sí. Un PowerPoint molt maco, amb uns termòmetres molt bonics i molt entenedors, però el que nosaltres reclamem també és que ens ensenyin el document sencer, aquest document escrit, diguem-ne, que no sigui només unes diapositives d'un PowerPoint, que, entre cometes, ho pot fer qualsevol estudiant, clar, com aquell qui diu, sinó el document central, el document mare, on això estigui ben explicat, on hi hagin els detalls, el que dèiem, el curt, el mig, el llarg termini, per veure com realment arribem, doncs, per exemple, amb l'Orbital, no? Per què necessitem aquest 2040? Doncs per aquests motius, i a partir del 2040 com seguirem treballant, etc.
0: Doncs amb un PowerPoint ho vam fer. I ara si es fa amb Canva ja no es fa el servir el PowerPoint. Són una mica... Hòstia, aviam si
1: s'actualitzen. Bueno, han enviat un PDF, va.
0: Pitjor encara, un PDF. Això encara és més antic. Escolta'm, deixa'm fer-te una darrera pregunta. Ja me'n vaig, del tema estrictament passatgers, però jo crec que el tema mercaderies com a mínim es mereix una pregunta, perquè tenim un problema gravíssim de transport de mercaderies històric, que ara s'alleuja ja amb tot el tema de la P7. En aquest PDF hi havia algú de mercaderies o no s'hi contempla?
1: No, en aquest cas era només un pla de servei de viatgers, no hi havia mencions a mercaderies concretament. Sí que sabem doncs, que s'està treballant amb la convivència amb mercaderies en certs punts. Això en una de les slides no, que presentaven, justament aquella que comentava abans, on apareixien els punts de creuament a Santa Susana, entre d'altres, que havíem reclamat. Hi havia també alguns punts on s'explicava doncs, que hi ha punts de la xarxa ferroviària de passatgers que han de conviure amb mercaderies, però no entrava en el detall de com es gestionaria aquesta convivència. Nosaltres creiem que és important, potser és veritat que no era el moment on s'havia de tractar, però que no se n'han d'oblidar, perquè al final les mercaderies a través del ferrocarril són les que ens permetran també alliberar la P7 no? I poder tenir menys camions, cosa que significa també més seguretat a les carreteres, que això també és molt important.
0: Doncs, Georgina, t'agraeixo molt aquesta explicació que ens has fet. Veurem quina capacitat té el govern per gestionar la immediatesa, que és el que al final al ciutadà més li preocupa i més demanda, no? com anirem a estudiar l'any vinent. I aviam, com si acaben implementant tot això que han anunciat que farien. Escolta'm, seguim parlant, si et sembla. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, adéu-siau, bon dia.
0: A veure, molt bon dia.
2: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
3: Què puc fer si l'alcohòlica no reconeix que té un problema amb l'alcohol? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: L'actualitat a la ràdio.
0: Vinga, en un minut arribem... De fet, en 5 minuts arribem a 3 quarts de 10 del matí. Què tal, Núria Torrents? Bon dia, com estàs?
12: Bon dia, Josep Maria Cano.
0: Què t'expliques avui?
12: Bé, és dijous.
0: Dijous, dia dels ous, eh? Avui... El divendres fa bastendres, el dissabte tots ho gasta, el diumenge tots ho menja.
11: No sé la relació amb el menjar ara mateix. No, no sé. L'únic que sé és que és dijous i queden menys hores pel cap de setmana.
0: Però el dilluns s'emporten llums, el dimarts s'emporten naps, el dimecres fa bastendres, el dijous s'emporten ous, el divendres... No, el dimecres... No ho sé, no me'n recordo. Ara no me'n recordo. Ara hauré de buscar la cançó. A casa on d'ena. Ara m'ha generat una necessitat vital. Bueno, en tot cas, això, que avui és dia de paella, als restaurants, si aneu a dinar a algun restaurant de menú, doncs de bar normal, no això és de... Una vegada, bar de menú de merda, doncs el cinema menjar, que sapigueu que avui dijous toca paella.
11: Tu menjaràs paella?
0: Jo no. Jo vaja. Crec que... Què tinc per dinar avui? Espera't un moment, deixa'm pensar. Estic entre l'amanida de pasta i... Què era l'altra? Estem amb dues coses que ja... No, no sé. No ho sé. Amanida d'algo. Algo fred. Ja, com tothom. O sigui, algo...
11: M'alegro que sempre sigui algo fred perquè bueno, s'agraeix ara en aquesta temporada. Sí, com, sí. Com va dir en Miquel Paredes ahir, el teu nutricionista de confiança del CAP... Molta aigua.
0: Home, i tant, molta aigua.
11: I menjars molt frescos, exacte. Moltes amanides, això sí, combinat amb hidrats, amb llegums, una dieta equilibrada.
0: Doncs vinga, va, escolta'm, què explica? Va, tenim, vinga, va. Què tenim? Ah, mira,
11: tenim ja festa tenim. Major, home, tenim festa major
0: tenim
11: avui.
0: Tenim el programa.
11: Sí, el programa, I és que la festa major ja està, la tenim a tocar. De fet, diríem que el tret de sortida és el 8 de juliol, és a dir, dimecres que ve, acaba el diumenge, però tot i així, com sempre, el programa avança algunes activitats i alguns dies. De fet, el programa està comprèn des d'ahir, des del dimecres 1 de juliol.
0: Bueno, anem una mica tard, eh? Però bé, en tot cas, doncs ho dic, s'hauria d'haver repartit com a molt tard divendres de la setmana passada. Però bueno, és igual, és el que passa cada any, eh? Mai arriba l'hora que ha d'arribar, sempre hi ha problemes de distribució, sempre hi haurà una casa que no el rebrà, sempre hi ha algú que li fotran... Bueno, aquestes coses que són habituals. Formen part també de la festa major en si mateixa.
11: Sempre, sempre forma part. En tot cas, dir-vos que aquest programa arribarà avui a les cases d'Arenys de Mar, aquest matí. En cas de que no el tingueu o que no us arribi, doncs també ho podeu consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament o anant-lo a demanar en el mateix edifici de l'Ajuntament. Explicar-vos que, tot i que la festa major oficialment començaria el dimecres 8 de juliol, el dilluns començaríem amb la fira d'atraccions i hi hauria l'enramada que organitza Barraques. L'enramada, com sabeu, doncs, és la col·locació de les garnaldes en la plaça de l'Església. I aquest any, per celebrar els 25 anys, s'acompanyarà després d'un vespreig musical.
0: Molt bé.
11: En paral·lel, el dimecres ja sí, dia fort, a la una, repicada de campanes. A 6:15 començaria tot el que seria la cultura popular, amb el concert de l'Ocerita, els gegants, la seva plantada, que estrenen, a més, els vestits nous. Mm-hmm. Recordem que és una de les propostes que va guanyar els pressupostos participatius. Baixada cap al pregó, i aquest any, a més, és que quasi s'enllaça el pregó amb la botifarrada i la cantada completes, perquè el pregó és a 9:15 del vespre en la plaça de l'Església, prèviament, com sempre, hi haurà el concert de la banda, i en paral·lel a aquesta hora també es començarien a servir les botifarres amb la botifarrada popular que l'organitza el CAU i que forma part del Paraigües de Barraques, doncs, a la plaça de l'Església. I ja a les 10, com sempre, completes, a cantar en honor a Sant Zenon, la traca i els concerts de Barraques, que com sempre són Miquel del Roig. I això sí, aquest any el grup que acompanya Miquel del Roig serà Amics del Manel, que podem escoltar un fragment de la cançó,
0: a veure
11: si la Marina ens ho troba.
0: Els Amics del Manel, que no sabem qui és el Manel, però... Amics de Manel, deuen ser Manel, són els Manel.
11: No tenen res a veure, són un duet similar al que seria els Tiets, però en aquest cas una música més electrònica i combinada potser amb un punt de música.
0: Mira, és això.

0: una espècie de reggaetó català electrònic, com deia, com similar als tiets.
1: Bueno, molt bé, és el concert infantil de Barraques. És el...
0: És la proposta lúdica popular de després de Miquel del Roig.
1: És una mica eufòria, això, ja. M'explico, no? És a dir, és perquè hi vagin nens de 10 anys, saps?
0: També et diré que potser depèn de quines lletres, millor que els nens de 10 anys no les escoltin. No, no, no diuen res fora de to, però sempre depèn de què. No? Bueno, són com un espai lúdic festiu que potser no serà apte pels nens de 10 anys, ja que això començarà a la 1 de la nit i acabarà a les 3. I bueno, és el primer dia de festa major.
1: Els nens de 10 anys que últimament, escolta, sí, tenen una vida que ja la voldríem nosaltres als 40, saps el que vull dir?
0: Estan avançats en els seus temps.
1: Sí, sí.
0: Passat aquest dia, molt ràpid, dia de Sant Zenon, batucada, focs artificials, sardanes, i finalment, doncs, a 11:15 hi haurà Los 80 Principales, que també repeteixen edició. Divendres, inscripcions de Massipets, perquè ho tingueu ja, us ho apunteu, serà via xarxes socials, i més enllà de l'inscripció de Massipets, un reguitzell d'activitats a les 7 de la tarda, que totes són vinculades a temàtiques musicals i, vaja, jo crec que omplen molt el ventall de les diferents edats que pot comprendre el municipi. En aquest cas, doncs, hi ha el concert amb la Salvatana, hi ha el ball familiar amb en Bauca, i després hi ha un vespreig amb el Casal Popular Norai, amb PDs i cantants d'Arenys de Mar. Finalment, doncs, hi haurà el correfoc a les 10. L'any passat el correfoc va ser durant el pregó. Sí. Aquest any es fa el divendres 10. I enllaça ja, sí, amb les barraques d'Arenys de Mar, de la festa major jove, que enguany fan Doctor Prats, Peluques i DJ Pujol, que és d'Arenys de Munt, és un arenyenc d'Arenys de Munt, que també repeteix per segona edició.
1: Molt bé.
0: I ja continuant el dissabte, com sempre hi ha al matí la tarda de pesca amb el Club Mar Esport, concert de, i ball de festa major amb els Montgrins. Aquest any, novetat, hi ha el ball familiar amb Rigui per Xics a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, i en paral·lel també hi haurà Cercavila de Gegants. No, disculpeu, la Cercavila és diumenge. Hi ha el Correbars. El Correbars, que no passarà per la plaça de l'Església, perquè, evidentment, hi haurà el concert de Rigui per Xics, es distribuirà per a altres zones del municipi. Com sempre, doncs, també acabarem amb les barraques, que aquest any hi tocaran Saxeni, Brou i la PD Lia Jensen. I com deia, doncs, el diumenge, clausura de la festa major amb les misses corresponents, vermut i fideuà, que organitza la colla de Diables, i el Cercavila de Gegants.
1: Doncs, bueno, hi haurà la polèmica sempre sobre el Correbars, sobre el podeu morir el debat o no, no, no d'allò. Barraques no estan els de A Lola le gusta mi pistola, que van estar fa un parell d'anys i que van deixar una petjada inoblidable, com podeu veure.
0: No ho recordava.
1: Sí, home, Lola. Bueno, boníssim. Una cosa...
0: Sí, dic que el Correbars no apareix com a tal en el programa de Festa Major. És una activitat que es fa cada any, que l'organitza un grup de nois joves, però... I que plega potser unes 600 persones per Arenys de Mar amb una batucada.
1: Doncs escolta'm, bueno, això és el que... És el programa de Festa Major, com és el mateix de cada any. Tampoc no cal... Molt novedors no hi ha. És a dir, que en aquest sentit... A les orquestes de sempre, el Miquel del Roig com sempre, la Traca com sempre, les Cobletes com sempre, el de sempre. Per tant, si ens agrada bé i si no ens agrada, doncs com que sempre no ens agradarà.
0: Sobretot el que canvia i com a novetat són aquests dos balls familiars que es fan tant divendres com dissabte a la plaça de l'Església. El vermut i la fideuà de Diables ho van començar a fer l'any passat i aquest any hi tornen. I després, doncs, el que dèiem, el vespreig amb el Norai, que també enllaçaria amb el correfoc i les barraques, etc. Que és aquest reguitzell, el que dèiem, d'activitats musicals del divendres a la tarda.
1: Doncs aquestes són les activitats que preveu la Festa Major. Breument, molt breument, que tenim alguna cosa més que valgui la pena destacar?
0: Un parell de qüestions. Primer, informar-vos que l'Ajuntament d'Arenys de Munt està promovent una recollida d'aliments i medicaments per als terratrèmols a Veneçuela, que s'allargarà, va començar ahir i s'acabarà aquest diumenge al matí. En tot cas, trobareu tota la informació a la seva pàgina web i també a la 1 del migdia, que us informarem de com serà aquesta recollida, sí? I un apunt esportiu, dir-vos que la base nàutica d'Arenys de Mar ja ha iniciat el seu programa de sortides pel mar, amb paddle surf, kayak, dinamitzades per un monitor. És una de les activitats d'estiu que es proposen des d'aquest equip marítim d'Arenys de Mar.
1: Doncs vinga, cap a la base nàutica a fer activitat esportiva al mar. Gràcies, Núria.
0: A tu, fins ara. Josep Maria Cano, que vagi bé.
2: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys. La primera en informació. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
1: Va, són... amb 9 minuts arribem a les 10 en punt del matí. Què tal, Lourdes Cazorla? Molt bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia.
1: Com
2: molta
1: estàs?
2: Calor.
1: Molta calor. Molta calor.
2: Però bé, un dia radiant.
1: Ara, ja et dic, agafes a casa, busques la corrent d'aire. Trobes aquell racó sí. Que vas dir tu l'altre dia que s'ha de trobar.
2: Sí, sí.
1: Agafes un llibre i no et mou d'allà ni una grua.
2: Ni una grua. Molt bé, ni una grua, sí, senyor.
1: Et quedes allà, anar llegint, anar passant hores i arribarà la tarda.
2: Una mica de suc de llimona,
1: exacte.
2: Fresquet,
1: I anar passant.
2: I anar passant la vida.
1: Escolta'm, quin llibre fem avui, va?
2: Mira, avui fem un llibre que es diu Contes del foc, de la vora del foc i del precipici,
1: sí.
2: Que l'ha escrit un aranyenc, ho hem de dir així, que és en Rafa Mollar.
1: Ah, home, i tant, sí.
2: En Rafa Mollar. I demà el presentem a la biblioteca a 8:15 de la tarda.
1: Fantàstic. Per tant, demà a 8:15 de la tarda a la biblioteca presentarem el llibre del qual ara us fem un petit abans.
2: Una miqueta, Bé, mira, parlarem una mica d'en Rafa, perquè hi ha gent doncs, que el coneix i altres que no. Bé, en Rafa va néixer a Betxí i va venir aquí a Arenys. Ara, en el 88, amb la seva esposa, l'Ale, van viure aquí a Arenys i van tenir dues nenes, doncs l'Aida i la Xènia, i des del 1983 fins que es va jubilar gairebé va fer tota la seva trajectòria professional. Algun any va estar a Sant Vicenç de Montalt, però gairebé sempre va fer de profe d'aquí, dels Tres Turons, de física i química. Llavors, és una persona coneguda. Bé, llavors, aquest home és curiós perquè sempre ha compaginat la professió científica doncs amb la passió per la lectura i escriptura.
1: Ciències i lletres.
2: Sí, sí. I encara, a més, troba temps per anar, per calçar-se les bambes i engegar a córrer. De fet, aquesta vessant esportiva, doncs aquesta vessant esportiva va néixer el llibre 50 maratons. I ara, què em comptes? En el 2020, amb cròniques de 50 maratons que havia corregut per tot el món, En narrativa, ha publicat altres llibres, altres novel·les. Beta Pi, en paral·lel, en el 2015, Anna Colut, Mirar enrere, veure-hi de nou, en el 2018, i La noia que mira la mar, en el 2024. Sí. Llavors, aquest últim, Contes a la vora del foc o del precipici, és el cinquè projecte literari. En Rafael doncs, ha anat construint la seva trajectòria, que ha estat sòlida, i amb una veu cada vegada més pròpia, més definida. Que això és important. I és un escriptor que s'ha nodrit profundament de la paraula. Té un pòsit i un bagatge cultural molt ampli i sòlid. I llavors, a més, doncs, de que en la seva escriptura t'explica històries, també et convida a la reflexió. Dels seus inicis,
1: sí.
2: Que va començar doncs, amb uns correus electrònics que ens enviaven a l'institut amb els profes, i nosaltres anàvem seguint setmanalment, doncs ja era un home molt meticulós i creatiu, amb una gran sensibilitat a l'hora de treballar el llenguatge. Domina la llengua catalana, i la utilitza amb una gran precisió i elegància. A més, ha sigut sempre un gran defensor de la llengua i, de fet, doncs, clar, com ho fa? Doncs agafa un compromís i escriu amb aquesta llengua, amb la nostra llengua. El seu lèxic és ric, acurat, cada paràgraf ens convida a l'essència de la llengua. Què fa en Rafa en els seus escrits?
1: Sí.
2: Doncs esquitxa les seves vivències i les seves aficions. I res no apareix de manera fortuita, ni tan se val un nom.
1: D'acord.
2: Ja, fins i tot allò que sembla purament imaginat acostuma a tenir...
1: Un motiu,
2: l'arrel d'una experiència. Bé, el llibre ens porta per títol Contes a la vora del foc o del precipici. No és un llibre per a infants.
1: Val.
2: Val? El llibre no és un recull tampoc de contes convencionals. Ens trobem amb una història Marc, protagonitzada per en Pitu, Josep Massaguer, un home solitari, introvertit, que s'adreça directament als lectors i ens fa partícips del seu projecte. I el seu projecte és el que esdevé el motor de la novel·la. Aquest en Pitu, doncs, a través d'una plataforma de contactes, alerta,
1: sí,
2: perquè sempre hi ha sorpreses, doncs crea un club de lectura d'escriptors aficionats. Llavors, vol reunir-los quinzenalment, els dissabtes a la tarda, a les seves respectives cases, preferiblement al Maresme, on ell viu, apareixerà, evidentment, a l'Arenys de Mar, però amb diversos capítols, i finalment aconsegueix aplegar a 5 persones. En Matías, que és un arquitecte divorciat, l'Arnau, que és un traductor de baixa, que viu amb la seva mare, ell, que té 55 anys, i una autoestima molt fràgil, i dues dones. La Marta, una mestra jubilada, i una dona estrangera, l'Ehrengard.
1: Un
2: nom estrany,
1: sí.
2: Però té la seva vella. Molt atractiva, amb un domini excel·lent del català. Ells escriuran i llegiran en veu alta en successives sessions, en 21 sessions, contes que han escrit.
1: Correcte.
2: Llavors, la idea del club de lectura, com a marc narratiu, és una proposta intel·ligent per poder desenvolupar personatges. Així sabrem què pensen cada un d'ells, i el lector descobreix la creació d'aquests contes que fa cada un com els judicis que fan els personatges dels contes.
1: Val. És rebuscat, però és intel·ligent.
2: És molt intel·ligent, sí. És una a més, és una activitat agradable, propera, que podríem...
1: Sí, sí.
2: Podríem ser nosaltres, els integrants d'aquest club. I llavors, també, aquest club li permet crear un espai de suspens. Què passarà? Què diran? I també un suspens sentimental, Perquè, clar, aquí també hi ha marro.
1: També hi ha una mica de cosa d'amor.
2: Aquests 5 personatges, cada un té una manera d'escriure diferent, però sense perdre la unitat.
1: Queda un minut, Lourdes.
2: Bé, mira, te'n faig un cèntim. De què van aquests contes?
1: Sí.
2: Clar, perquè una cosa... És doble marc narratiu. Aquests contes, doncs, ens parlen d'humor i de sàtira social, ens parlen de contes de ciència-ficció, de personatges importants, d'històries emotives, que són un gran plaer, i el seu final és inquietant. Té un gir inesperat que ens deixa bocabadats en els lectors. És una lectura que t'atrapa, que val la pena descobrir i assaborir amb calma, perquè en Rafa té ofici. Té ofici. I són uns contes que, un cop acabada la seva lectura, durant molt temps et deixa empremta. Demà no hi falteu.
1: Demà a la biblioteca es presenta aquest llibre d'en Rafa Mollar, Contes a la vora del foc i del precipici, o del precipici, que és absolutament recomanable. Lourdes, moltíssimes gràcies. Ens retrobem al setembre,
2: Sí, molt bon estiu.
1: Igualment.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat, que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
5: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
4: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància, ara que ja té garantits els pressupostos, i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: segona hora de programa. En aquesta segona hora de programa, com us anunciàvem tot just ara fa una, quan començàvem a les 9 en punt del matí, el que farem serà recordar, aconsellar, parlar i conèixer, descobrir entitats, associacions que tenen la seva seu a la nostra vila. Per una banda, començarem, tot just ara saludarem bons amics que són aquí ja a la ràdio i que han vingut a presentar una entitat, de fet, que ja existeix. Ha estat més un descobriment nostre que no pas una presentació d'ells. Parlem de l'Agrupació de Moters de Catalunya, aquesta entitat d'entitats que té la seva seu central aquí a Arenys de Mar. Sabeu que la gent que va en moto últimament està de molta actualitat, sobretot bàsicament perquè les dades del Servei Català de Trànsit i les darreres campanyes estan fent que siguin bàsicament portada i protagonistes de les noves normes. Més enllà de tot això, evidentment el món moter es mou amb passió i amb olor a benzina per Catalunya, des de totes les màquines, les més tecnològiques, les més elaborades, fins a les més senzilles i simples. No en va. Ara fa, aquesta setmana passada, la Vespa celebrava el seu 80è aniversari i, per tant, aquesta mítica moto, aquesta mítica màquina, que ha sigut i ha format part de la cultura de moltes famílies i element de transport de famílies complertes a la dècada dels 50 i dels 60, doncs celebrava els seus 80 anys en bon estat de salut i amb una celebració, amb una festa que es va fer a la capital italiana, a Roma, el bressol d'aquesta moto, i que va aplegar a milers d'usuaris i fans d'aquesta màquina. Sí, com sigui, a Catalunya tenim noves normes. A partir de l'1 d'octubre, a l'estat espanyol, no només a Catalunya, entren en vigor noves normes de circulació i, per tant, doncs serà bé, una nova reglamentació que arriba amb certa polèmica perquè hi ha diferenciació entre el que és el Servei Català de Trànsit i la DGT, qui redacta la norma i qui és encarregat d'aplicar-la. En tot cas, de tot això en volem parlar al llarg dels propers minuts, en aquesta segona hora de programa, i per això saludem el president d'aquesta agrupació motera Catalunya, que és Laureà. Laureà, molt bon dia i benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per permetre'ns explicar el que desconeixíem, i és que l'agrupació de moters de Catalunya, agrupació o aquesta entitat que aplega associacions de moters, té seu a Arenys de Mar.
1: Així és, sí.
0: Com és això?
1: Bueno, van començar el 2017, van establir el domicili a Hospitalet de Llobregat, però el 2021 vam passar aquí a Arenys de Mar, per tema de, simplement, de funcionament.
0: I, per tant, des d'aleshores, l'agrupació catalana, tota aquesta associació que aplega altres associacions de moters, té la seu al nostre municipi.
1: Ah, sí, sí, correcte.
0: Què feu i qui sou?
1: Som això, com diu el mateix nom, d'Agrupació Motera Catalana. Mm. És l'agrupació de diverses associacions, club de motoristes i de més d'arreu de Catalunya. I sobretot ens ajuntem justament a... Bueno, els nostres principis va ser per al tema solidari, per fer accions, activitats solidàries, i ens vam obrir simple el tema d'activitats del medi ambient, de protecció de la dona i l'infant, bueno, vam obrir tema social, bàsicament.
0: Perquè ho visualitzem tot, entre altres coses, organitzar, per exemple, aquesta sortida, aquesta iniciativa motera que es fa per Nadal, no?, de recollida de joguines i aquestes coses, això és el que d'alguna manera també feu vosaltres?
1: Sí, la majoria estan enfocades al tema de Nadal, gairebé tots són Papa Noelades, recollida de joguines, aliments, i pel tema de... poden ser des de centres petits o a altres ONGs ja de caràcter més gran. Nosaltres fem el tema de recaptar coses, sí, i ja el tema de la distribució ja s'encarreguen ells.
0: Això ho feu per Nadal, però a la resta de l'any també feu més activitats d'aquest tipus. És, no només us circumscriu... El Nadal és el més visible, segurament, però no només us circumscriviu al Nadal.
1: No, durant tot l'any es van fent moltes activitats.
0: Quan dic entitats moteres, des dels que van amb Vespa fins que els que van amb Harley Davidson, passant per totes les marques, els models, els tipus i les procedències, tots.
1: tothom. Mm. Dóna igual la cilindrada de la moto, dóna igual el... si són 10 socis, si són 100, tenim de tot.
0: Mm. Per exemple, em parlaves ara de que aquí a Catalunya hi ha més de 40-50 entitats, no? d'aquest tipus.
1: Bueno, hi ha moltíssimes. Nosaltres en concret ara mateix arrepleguem a 43 entitats. Uh-huh. Però hi ha moltes més que estan fora, diguéssim, fora del tema de l'AMC. Col·laborem, treballem junts, el tema, però n'hi ha de tot, sí.
0: I, de fet, vosaltres sou la catalana. La resta de l'Estat hi ha altres entitats semblant a la vostra, altres agrupacions semblant a la vostra, no?
1: Així és, sí. La majoria del territori n'hi ha, sobretot a nivell autonòmic, hi ha, podes trobar gairebé sí. Com nosaltres que siguin agrupacions, no hi ha tantes, però sí que hi ha molts clubs de motoristes que a nivell, diguéssim, ells mateixos, ja fan les mateixes activitats que nosaltres.
0: Escolta'm, com esteu els motoristes actualment? Així com a nivell general, a Catalunya. Bé, malament, hi ha molts... A mi em dona la sensació que la moto està en recuperació, és a dir, després d'uns anys que potser havia quedat una mica relegada, cada cop tornes a veure cada cop més motos. És veritat que moltes són scooters, que no sé si es consideren ben bé motos, els puristes de la moto, no sé si ho consideren una motocicleta a l'uso, però bueno, sembla que cada cop n'hi ha més, no?
1: Diria que sí. No sabria dir, perquè no tinc xifres per assegurar una cosa, però a nivell general sí, es troba més. Suposo que hi ha factors ara mateix al tema de l'entrada de les motos xineses, que són més econòmiques. Uh-huh. La baixada de cilindrada també es nota molt a nivell d'adquirir un vehicle. I, bueno, que a Catalunya tenim molt bones carreteres i el tema de la moto sempre ha estat molt, molt integrada a la cultura. Aquí a Catalunya, podria dir que des de fabricants que hem tingut, històrics, hi ha molta cultura de la moto.
0: Home, sí, si comencem a dir, doncs, de Derbi, Montesa, Ossa, Voltaco, Riejo, Puig... bueno, un munt de... Aquestes així com de sortida. I en podien seguir dient moltes més. Vull dir que aquí la moto sempre ha estat molt present, no?
1: Sí, efectivament. Mm. Tenim una història molt, molt bonica i crec que s'ha de cuidar i s'hauria de fomentar més el tema, sobretot aquest patrimoni que tenim a nivell de motocicleta.
0: Ara vaig a liar-la, eh? La moto elèctrica és moto o no és moto?
1: És moto.
0: És moto,
1: és
0: vale.
1: Moto. Sí. No tinc cap i no tinc previst tenir ningú a nivell
0: clar.
1: Personal. Però crec que és un vehicle genial. A veure, una cosa... Quan parlem d'una moto, sí. Hi ha molt tipus de motocicletes. Mm. Jo ho trobo com un vehicle. Més enllà del tema de la fabricació sigui més o menys contaminant o més econòmic o no, hi ha un públic amb unes necessitats, una persona, que no tenen que coincidir amb les meves o amb les de qualsevol altre motorista, i, escolta, pot encaixar perfectament. Jo trobo una... Bueno, la veritat és que bé. Deien que és el futur, ja està aquí, i déu-n'hi-do els models que estan sortint de motos elèctriques, Poca broma,
0: Sí, sí. Tot això ho estem parlant la mateixa setmana en què la Vespa ha fet 80 anys. L'altre dia hi va haver una trobada de Vespes a Roma, a la seu d'allà on havia nascut la Vespa i tal, que durant molts anys va ser considerada, bueno, una moto de segon nivell, després va ser considerada una moto molt poc masculina, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Finalment la moto va ser una moto urbana i ara ja és una moto referenciada, la Vespa.
1: Ara ja és un mito, és una llegenda. Jo no sé, però qualsevol motorista que veu passar una Vespa gira el cap i a mi personalment se'm cau la bava. I més, bueno, també, parlant, aprofitant, ja les fabriquen, sota altres llicències i demés, amb motors elèctrics.
0: Sí. O sigui,
1: però, bueno, jo personalment, si pogués, i la dona em deixés, ja tindria jo una Vespa també per mi, bueno...
0: Seria un somni, eh?
1: Sí.
0: I després tenim les mítiques Harleys, les BMW, que també ara estan també molt, molt recuperant. És a dir, que el món de la moto és infinit. Hi ha els de les Impales, per exemple, que també fa les seves trobades. És a dir, i després hi ha els usuaris diaris, el tio que va amb l'Scoopy amunt i avall, el que s'ha comprat una d'aquestes scooters grosses, tal, o el que va amb una Naked també per tal. Vull dir, és infinit el sector del món, no?
1: Sí, és increïble, perquè abarca molt, no és un tema... Tens el motorista, com dius, no? Tens el motero, que viu amb passió el tema de les motos, té la seva moto, sortides, grups, de més... Hi ha molts debats, quines marques, quins models, que és com has dit, és increïble el que tenim i el que arriba ara, sobretot del mercat xinès. i tens l'usuari, que més enllà ho fa com una eina de treball, com una... Bueno, pues, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. La veritat és que la moto encaixa en qualsevol part de la societat, encaixa.
0: I a més hauríem de ser molt conscients com a societat i sobretot com a conductors, la d'espai que ens estalvia. Arenys, bueno, potser no tant, en tenim més, tot i que cada cop és més necessària, però a les grans ciutats

0: que jo personalment crec que col·laborar molt a això, que hi hagi una miqueta de fluïdesa en el trànsit i de més.
1: I que, a més, tenint en compte el lamentable servei que ens ofereix la Renfe, és una bona alternativa per molta gent a l'hora d'anar a treballar, a l'hora d'anar a estudiar, a l'hora d'anar a fer encàrrecs. És a dir, en definitiva, és una alternativa de mobilitat, no?
0: Mira, m'agradaria dir... No és veritat. O sigui, tenim un servei de transport públic increïble, de primera. No és el cas, no ho puc valorar tampoc, però sí, de moment la motocicleta, a dia d'avui, igual que el vehicle privat... Bueno, a l'automòbil, està substituint això, on no arriba el transport públic. Ojalà, ojalà en un futur podem dir, no, no, escolta, surt millor agafar el transport públic que el vehicle privat. Ojalà. Mm.
1: Però de moment encara la cosa no, la cosa no és així. Escolta'm, diverses coses. Una, un dia n'hem de parlar amb més calma, eh? I en parlarem més, allò, amb més coneixement de causa. Però volia comentar un parell de qüestions. La primera, no esteu sols, és a dir, recentment heu establert acords amb altres comunitats autònomes per ajudar-vos, no? Canàries, Galícia, i per tant feu feines conjuntes, no?
0: Això és així. Sí, sí, sí. Ara fa poc hem fet un conveni que és pioner a nivell d'estat, perquè no s'havia fet mai, que, bueno, de manera informal col·laborem, motoclubs de tota Espanya i de més, però fer-lo oficial amb un conveni, sobretot per al tema d'intercanviar informació i fer-lo conforme a la llei de protecció de dades, i passar informació, etc. Però un conveni no s'havia fet mai. Almenys aquí no consta que s'hagi fet. I a dia d'avui aquest conveni engloba més de 100 grups motoristes de Galícia, Catalunya i Canàries.
1: Déu-n'hi-do. És a dir que treballeu conjuntament, feu campanyes, etc, etc. En aquest sentit, tot aneu a una.
0: Ara començarem. Ara ho començarem de manera oficial. Ja anàvem col·laborant, però ara ja ho farem oficial. Així és.
1: I amb qui també teniu contacte i relació és amb el Servei Català de Trànsit, amb qui col·laboreu. Ho heu col·laborat, suposo que a l'hora de, doncs, bueno, de donar visions a l'hora d'implementar mesures, no? M'imagino que ha d'anar per aquí el tema.
0: Nosaltres fa 3 anys, ara mateix, fa el 2023, vam començar a establir una línia directa de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i també amb la Comissaria General de Mobilitat de Mossos d'Esquadra.
1: Sí.
0: Llavors tenim, per dir alguna cosa, tenim com una línia directa, una línia permanent, on l'AMC pot portar qualsevol iniciativa de qualsevol dels seus grups.
1: Sí.
0: I, bueno, portem a debat moltes coses, es toca molt, perquè en 3 anys hem fet moltíssimes coses, sobretot també agraïm, aprofitem per agrair, perquè han tingut també molt suport de part d'ells. Mm-hmm. Nosaltres, per exemple, tenim, a nivell d'AMC, tenim 2 alcoholímetres que es porten a qualsevol concentració de vehicles que fem, i si alguna persona ha begut un parell de cerveses, no ho té clar... Les broquetes ens les proporciona el Servei Català de Trànsit, tenim els alcoholímetres, es fa la prova de manera voluntària, a més tenim material formatiu, tenim molta col·laboració perquè anem fent cursos, que ara mateix també vam tenir fa poc una reunió amb la directora de l'ISPC, perquè ens demanaven que l'AMC porti una sèrie de cursos de prevenció d'accidents de trànsit o intervenció al mateix Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
1: Llavors, molt bé.
0: Tenim una línia directe amb el STC.
1: Molt bé, per tant, no només, diguéssim, feu activitats solidàries, com heu explicat, i feu de portar en veu i agrupeu iniciatives, sinó que, a més, també, d'alguna manera, feu d'interlocutors directes amb l'administració pública, cosa que està bé. Clar, ara hi ha hagut una nova normativa pel tema motos, És a dir, que no, d'això el Servei Català de Trànsit no n'és en cap cas ni responsable ni impulsor. Això és la DGT, que ha decidit fer unes noves normes de trànsit. Recordem que entren en vigor l'1 d'octubre. N'hi ha moltes, les més així és que els peus hauran d'anar coberts, per tant s'ha acabat anar amb moto en xancletes. 2, els guants s'hauran de dur sempre, també en ciutat. I 3, i aquí és la més així, que tot i que a Espanya en principi es permetrà circular per la vorera a 30 km per hora, el Servei Català de Trànsit ja ha dit que ells, emparant-se amb una frase de la norma i tal, no aplicaran, en principi, han dit aquesta mesura a Catalunya. I aquí et deixo la pilota votant. No sé si des de l'associació teniu alguna cosa a dir. No, ja ho direu. Com anirà això?
0: Estàvem al corrent, evidentment estàvem al corrent. S'ha publicat al BOE aquesta setmana. No ens ha agafat per sorpresa, però sí que és una miqueta... Bueno, tenen els seus arguments, els entenem, Jo igualment, personalment, aquesta setmana, juntament amb un grup

0: de l'AMC tenim una reunió amb la senyora Ana Maria Pintó, que és la subdirectora del Servei Català de Trànsit,
1: sí,
0: i portarem a la taula una sèrie de consideracions a aquesta norma. Et demano disculpes, no puc dir res més, perquè justament estem en plena... tira i afloja.
1: Vale, en plena negociació. Vale. Sí,
0: i no vull donar cap informació que pugui ser errònia, que després canvi. Però bueno, de qualsevol cosa que traiem, no hi ha cap problema en informar.
1: Va. Per tant, en principi hi haurà reunió en breu, aquesta...
0: Aquest mateix divendres tenim la reunió.
1: Per tant, hi haurà reunió ja, demà. I, per tant, bueno, ja en parlarem quan en tinguem alguna resolució de la reunió, algun input, alguna cosa, com ha anat tot, eh?
0: Sí.
1: Quedi clar que és evident que els motoristes ens preocupen i molt, l'accidentabilitat ens preocupa tot el país, i en el cas dels motoristes més, perquè, com allò típic, el motorista és és la carcassa del vehicle i, per tant, tal, i que tots i que qualsevol mesura per millorar la seguretat dels motoristes i dels conductors és bona, ara cal trobar l'equilibri, i en aquest sentit, bueno, doncs veurem si el Servei Català de Trànsit doncs és capaç de trobar aquest equilibri i de vetllar per la vida dels motoristes i per la fluïdesa del trànsit, que és difícil de trobar. L'equilibri sempre és molt difícil de trobar.
0: Puc dir que segurament a nivell de seguretat vial, a veure, el més vulnerable és el peató, sempre.
1: Sempre.
0: Seguint després amb els ciclistes, evidentment, també, i els motoristes. I trobar una normativa o aplicar una normativa equilibrada és molt complicat. Això ho entenem. Però també entenem nosaltres, ara parlo una miqueta, sempre hi ha temps per aplicar la norma més restrictiva.
1: Sí.
0: Aquesta, jo, per mi, hauria ser l'última eina, diguéssim. Llavors, sí, sí, obrim a explorar altres alternatives o, escolta, també deixar una miqueta, donar més consciència als usuaris de la via, cotxes, motos, ciclistes, i confiar una mica més, justament, a la ciutadania. Clar, clar. I si això no funciona, doncs ja hi haurà temps per aplicar normes restrictives. Però, sí, però permeta'm que no digui res
1: no,
0: més.
1: No,
0: que
1: no, ja està, ja està. Ja ho parlarem, això. Escolta'm, Laureà, en tot cas, si algun dia feu una trobada o alguna iniciativa d'aquestes, o quan feu iniciatives solidàries, ja no només per Nadal, com es diuen, la Papa Noelada, no? Sinó que en feu d'altres, feu-nos-ho saber, perquè, home, des d'aquí, doncs, el col·lectiu de motoristes, com el de conductors de cotxe, com els de conductors d'autobusos, bueno, és un col·lectiu que ens el sentim molt, molt proper, i ens agradarà molt explicar-ho, eh? Vull dir que orgullosos que esteu aquí.
0: Doncs et diré una cosa, una miqueta, però en un parell de setmanes farem una activitat aquí a Arenys de Mar,
1: sí,
0: amb autorització del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que és pionera a Catalunya. No sé si a la resta de l'Estat s'ha fet, però aquí serà pionera, i quan arribi el moment t'ho faré saber.
1: Però no es pot avançar?
0: Farem una formació.
1: Ah, molt bé. Formació, eh? Vale, doncs, escolta'm, quan ho tingueu tot lligat, ho fas saber i ho expliquem aquí a la ràdio.
0: Perfecte.
1: Vale? Doncs, escolta'm, Laureà, moltíssimes gràcies. És president de l'agrupació motera de Catalunya i amb seu a Arenys de Mar. Escolta'm, millor impossible.
0: I orgullosos que estem d'estar aquí.
1: I nosaltres aquí estigueu. Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara: servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: mes de juliol. 2 de juliol, en concret, d'aquest any 2026, com ja sabeu, dies de temperatures altes i de molta calor, i el que té rondaré morena, que diuen. Perquè a partir de dissabte, diumenge, i fins la festa major de Sant Zenon, d'avui en 8, tindrem temperatures altes i, sobretot, molta humitat. Una humitat que ens aixafa, que ens deixa cansats, que ens aplatana, que ens agota. Contra la humitat, contra l'aixafogor, contra la temperatura, contra la calor, Radio Arenys. La programació més fresca del Maresme. Què dic del Maresme? De Barcelona. Què dic de Barcelona? De Catalunya. Què dic de Catalunya? D'Europa. Què dic d'Europa? Del món. Amb la millor informació i els millors consells. I mireu, com que sé que no esteu sempre pendents del que fem aquí a la ràdio i no esteu sempre escoltant el 100% del que fem aquí, ahir teníem l'oportunitat de parlar amb en Miquel Paredes. Ahir en Miquel Paredes, que és el dietista nutricionista del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar, i que a més és la persona que sovint vella per fer una reeducació en matèria de salut, de bons usos, de bons hàbits, ens va estar explicant què podem fer aquests dies de tanta temperatura i de tanta calor. Com que segur que algú us va agafar amb el peu canviat, i com que, bé, els bons consells doncs mai passen de moda, què us sembla si tornem a escoltar allò que ens recomanava en Miquel Paredes? Miquel, què tal? Molt bon dia i benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per venir en dies com aquest, aquestes setmanes que estem vivint. Ja portem 10 dies de calor molt intensa.
1: Sí.
0: I que, bé, que costa, alimentar-nos, costa hidratar-nos. Des d'aquí donem molts consells, o reflectim els que doneu des del Centre d'Assistència Primària, però realment no està de més anar-nos recordant i sobretot anar creant consciència, no?
1: Sí, sobretot ara amb aquest, com has dit, aquests temps que fa tanta calor, no?, que ha pujat tant les temperatures d'un any a l'altre. Es va dir que l'any passat, sí, en aquestes dates eren 5-8 graus menys que ara, que aquest any. O sigui, això va en augment, no?, fa una mica de por. I per això és important, no?, sobretot l'aigua, no?, tenir sempre l'aigua a sobre, no?, una bona hidratació, importantíssim. L'aigua, almenys, si ets home, 2,5 litres al dia, si ets dona, almenys 2 litres,
0: sí,
1: al dia, sobretot d'aigua, evitar el que és l'alcohol, no?, refrescos, etcètera, sucs, no?, intentar prioritzar l'aigua, que és el que hidrata més. Podem utilitzar aigües casolanes, i pots posar tu canyella, i pots posar menta, i pots posar taronja i canyella, no?, i podem posar coses perquè tingui gust, no?, fruites, etcètera, saboritzades, però sobretot l'aigua ha de ser la millor beguda, no?, és el que hidrata més.
0: Doncs va, comencem per aquí, comencem per l'aigua i la hidratació, perquè és el que segurament més ens costa mantenir un cert ordre durant tots aquests dies.
1: Sí.
0: Comencem per això. Has anomenat aigua, aigua. Has dit aigua moltes vegades, aigua, aigua.
1: Sí.
0: Sovint l'estiu el lliguem a tot menys l'aigua. El lliguem a cerveses, el lliguem, sí, a refrescos, el lliguem al famós tinto de verano, o la... Perdó, anava a dir la marca. La graciosa.
1: Sí.
0: És a dir, ho lliguem a un munt de begudes...
1: Això mateix, menys
0: l'aigua. Quan, de fet, el que hauríem de fer és prioritzar l'aigua, no?
1: Sí, l'aigua, com he dit abans, és la millor beguda, no? És el que ens hidrata més. Tot el que és alcohol... Bueno, l'alcohol fa la funció contrària, la hidratació, ens deshidrata. Per això és important limitar-lo o excluir-lo el màxim possible, no? I el que són sucs, també, begudes isotòniques, tot això són begudes molt riques en sucres, no? I el sucre, vulguis o no, no és saludable, no? Per això diem que l'aigua, o podem fer aigües casolanes, com hem dit abans, aigua, infusiós, tés, cafès, no? Seria el millor,
0: clar,
1: no?, per hidratar-nos, però sobretot el que seria l'aigua.
0: Aigua fresca, natural, amb gas, sense gas, va.
1: Sense gas, si pot ser. I, a veure, clar, el de la temperatura, no?, depenent de la persona, no?, però fresca entra millor. Vigileu amb l'aigua fresca perquè a vegades pot sentar malament. Val?
0: Ho dic perquè aquest és un comentari sí. De vegades sents, no? Sí. Sobretot amb nanos petits o tal. Pot tall de digestió, això és la paraula clar.
1: Sí, i veure-la de poc, veure-la de cop pot produir problemes digestius, no? Per això és important veure-la a petits glops, no? Si és fresca, eh? Mm. Però veure-la. A veure, amb aquesta calor el que et ve més de gust és aigua fresca, no? Però important veure-la a poc a poc, a petits glops, no de cop. Tota la botella d'encensera de cop, no? Diguéssim, que si no sí que pot produir problemes en el que són estomacals, digestius, etc.
0: L'aigua que ens ha d'acompanyar a tot arreu, parlaves de 2,5 litres als homes i una mica menys les dones.
1: Sí, uns 2 les dones, uns 2,5 els homes. Això també depenent de l'exercici físic, no? La feina que fem, la feina, no? El tipus de feina, tot plegat, no? Però el que es diu, com a norma general, són 2,5 homes i 2 les dones en època d'estiu.
0: És a dir, agafar una ampolla i beure d'aquella ampolla i si són d'un litre, doncs 2 ampolles i mitja o 2 ampolles.
1: Això mateix.
0: I no parar durant fins a la nit.
1: I sobretot, intentar anticipar-nos a les 7. Val? Quan tenim 7, es diu que ja hi ha un cert grau de deshidratació. Val? Anticipar-nos a les 7. Anar fent petits clops durant el dia, no? Anar bevent, tenir l'ampolla d'aigua a prop, no? Anar-la veient i anar bevent, no? Abans, anticipar-nos a lo que és a les 7. Mm. Sobretot, atenció en persones grans i infants, no? Que persones grans perden una mica el que és la sensació de set. Per això és important tenir que la tinguin sempre a prop. Alguna botella d'aigua, no? I recordar-los que han de beure aigua, no? Que ho tinguin sempre a prop. Perquè si no és això, que no se'n recorden de beure aigua o no tenen set directament, no?
0: Això és el que et anava a preguntar. La gent gran és un dels sentits que abans perden, no?
1: Sí.
0: Per tant, beure aigua ni que no tingui set...
1: Abans que tingui set.
0: Un glopet cada quart d'hora, alguna vegada havíem recomanat des d'aquí.
1: Sí, sí.
0: Cada quart d'hora un glopet, pum.
1: Això mateix, quart d'hora mitja horeta, intentant anar bevent, no? I anticipar-nos a el que és a les set. Mm.
0: Els infants, sobretot, clar, els nanos poden... expressar que tenen set, però els nadons no.
1: Bàsicament per això, no? Pel tema de que no es poden expressar dient que tenen set, no? Per això els hem de donar-li de tant en tant. Com
0: també
1: dit,
0: són
1: no?
0: 2 litres, no? O no, sí?
1: Bueno, no. Un i mig.
0: Un i mig,
1: vale. Dos, sí, estaria bé un i mig dos.
0: Una mica menys, però sí que n'ha d'anar.
1: També han de beure, sí, sí. Mm. Regularment i diàriament, òbviament, i com has dit, anar fent glops, no?, durant el dia.
0: Les begudes isotòniques. Mm. Has parlat de la gent que fa esport. Ara anirem per aquests, però va. Per la gent normal, begudes isotòniques, que a més et diuen pels puestos que si porten sals minerals, que si electrolits, que si... Tot això, què?
1: Tot això però amb més sucre, no? El que porten més és sucre, no? Després tot el que has dit, electrolits, etc., també ho porten. Es recomanen sobretot quan has fet un exercici intens de més d'una hora, val? Com pot ser una sessió d'exercicis de força molt intensa, o has anat a córrer una hora molt... no caminar, eh? Córrer intensament, que has suat molt, no? Que has fet un exercici previ molt intens. Si has fet això, sí que es recomana o es pot, no? Sí, sí, l'aigua és la millor. Però... es pot prendre per persones que han suat molt, no?, com has dit, per recuperar electrolits, etc. Però que sàpiguen que tenen bastant de sucre. Tenen bastant de sucre.
0: Per tant, si no has fet una activitat esportiva intensa durant una hora...
1: Sí, almenys una hora.
0: Almenys una hora, no cal.
1: No.
0: Amb l'aigua ja recuperem els electrolits i les sals que podem haver suat.
1: Les sobres.
0: Correcte. Sí, sí. I també, coses, eh? Jo vaig preguntant. Sí. Gent que beu aigua baixa amb sals minerals.
1: Sí.
0: Que es compra específicament l'aigua en baixa amb sals minerals perquè és millor, és pitjor o tant se val.
1: Bueno, està bé. Depenent també si les persones tenen alguna patologia renal, no?, pel tema dels minerals, etc. Clar, tipus bezoies, etc. No? Vols dir que són baixes en sals minerals. Si hi ha alguna patologia prèvia, no?, a nivell renal... a nivell cardiovascular, val, es poden mirar, però jo el tipus d'aigua tampoc en soc molt, molt partidari, no? Totes més o menys estan allà mateix, però n'hi ha, òbviament, de baixa mineralització, que en ocasions podrien ser millors que les altres, sí, sí.
0: Va. Quan sabem que ens estem deshidratant? És a dir, el nostre cos, quan ens diu estàs superant una ratlla?
1: Bona pregunta. Quan sabem? A veure, sobretot deshidratació, cansament, no? Cansament, esgotament, no? Falta d'energia... També pot ser que marejos, rampes, sobretot això, mals de caps, no?, també. Pell una mica... Bueno, això és més per insolació, no?, pell vermella, pell, no?, pell calenta, no? Però sobretot seria això, mal de cap, boca seca, no?, rampes musculars, sobretot seria això. A nivell de deshidratació, eh?
0: És a dir, quan comencem a tenir aquests símptomes i fem memòria i veiem que fa estona o fa hores que no bevem, compte, perquè això podria ser un primer símptoma de deshidratació.
1: Sí, important beure aigua després. Beure aigua, anem a un lloc fresquet, no? I quan s'ha de beure aigua, a poc ens podem posar un mocador amb aigua freda al front, no? Important fer cosetes d'aquestes, no? Però sobretot l'aigua no beure-la de cop. Petits globs. Petits globs anava bé i en alguna zona climatitzada, una zona amb sombra, no? Marxar de lo que és el sol, no?
0: Correcte.
1: El sistema del sol, en aquell cas.
0: Sí.
1: No? Marxar una mica d'anar amb una zona d'ombra o amb un refugi climatitzat, etcètera, no?
0: És a dir, si per qualsevol cosa doncs estem a la platja i veiem que ens estem deshidratant, hi ha dues opcions, marxar de la platja o bé fotre't al mar, no? Al mar,
1: també,
0: amb l'ampolla, que és un lloc fresc, i deixar que el cos es vagi de mentre vas bevent.
1: Es vagi climatitzant, sí, i sobretot anar bevent aigua, a poc a poc. I si veiem que això no, que no passa, no, pot ser una deshidratació greu, aquí seria, no, trucar al 112, anar, no, un centre d'atenció primària, hospital, etcètera, no?
0: Síndria, jo vaig ja directe a la fruita.
1: Vale.
0: La síndria, sí. Més que el meló, que en té menys. La síndria és una fruita molt agraïda a l'estiu i que té molta aigua. Bé? És bien? És a dir...
1: Molt bona, molt. Com has dit, no? Per mi la síndria seria top 1 de les millors fruites d'aquesta època. Val, és pràcticament tot aigua, hidrata molt, no? Va molt bé el que és per hidratar, no només el que hem dit abans, hem parlat de l'aigua com a beguda, no?
0: Sí.
1: Però hi ha aliments també que hidraten molt, com és la fruita, les verdures, i la síndria seria un d'ells, els làctics, no? També la síndria seria un d'ells, per mi és de les millors fruites, síndria, meló, no? Maduixes, cireres, préssec, però sobretot les que tenen més contingut d'aigua seria la síndria.
0: Per acabar a l'apartat d'hidratació, o per obrir un altre apartat abans, has dit que les infusions també, eh?
1: Sí.
0: Tot el que sigui manzanilles, poleos, mentes, tés, roibos, tot això...
1: Perfecte.
0: Funciona.
1: Per variar de l'aigua, infusions fredes, tés, no hi ha cap problema, també ens hidratarien.
0: Perquè
1: sense sucre, per això, sense posar-hi sucre.
0: Val. És a dir, bullit i... Sí. Bueno, infusionat i ja està. Perquè hi ha gent gran que diu que l'aigua no em senta bé, l'aigua se'm queda com en forma de bassal a la panxa.
1: O saps? Els avorreix, no? També tinc molts pacients i tal que diuen que l'aigua els avorreix, no? Que no els agrada, que no... Jo els recomano això, aigües casolanes, no? Que hi poden posar ells menta, no? El que és taronja i canyella, queda molt bé la combinació, també, no? Poden fer diferents aigües saboritzades que potser no avorreixen tant com l'aigua normal. Però també es poden utilitzar tés, infusions fresques, no? Que hi ha de molts gustos i segur que n'hi ha alguna que agrada més que altra, no?
0: I acabo i vaig a l'alimentació. Aigua, quan, per exemple, una ampolla de plàstic se't queda al sol o se't queda... Que no estàs... No està...
1: Sí, està calenta, no?
0: Està calenta. Que molta gent li fa angúnia. Sí. I jo he sentit a dir, no, hidrata igual. És a dir, no és tan agradable, però m'hidrata igual, per tant me la foto. És recomanable o no?
1: Jo penso que no.
0: No,
1: jo no ho recomano. A part, el plàstic de la botella d'aigua, quan s'escalfa, pot deixar anar, no, compostos que no són molt bons per la salut, partícules, no, i si li sumem l'aigua calenta, no és el mateix. Jo l'aigua calenta no la prendria.
0: Val, d'acord.
1: Pues, natural o fresca, sempre que es pugui.
0: Tots aquests fletxes que diuen que és el mateix, no és el mateix. Anem a l'alimentació. Arriba l'estiu, aquests dies... Vaja, jo no sé vosaltres, però jo no tinc moltes ganes de menjar pràcticament res. Menjo perquè, evidentment, tens gana i t'has d'alimentar.
1: S'ha de menjar, sí.
0: S'ha de canviar... A casa hem canviat la manera de cuinar i hem canviat la manera de menjar, eh? Sí. És a dir, ara tirem d'amanides, de crus, tot el que podem. Què? Ho fem bé, no ho fem bé?
1: Feu perfecte. Ho feu bé. Com has dit, no? Ara l'estiu es perd la gana, no ets l'únic, no? La majoria de la població perd la gana, no? I et venen de gust plats freds, no? Com has dit, el que són les amanides, no? Cremes fresques, bichisuas, no? Gazpachos, etc. Tot el que és calent, calòric, hipercalòric, no? Processat, tot això s'hauria de mirar de limitar o reduir al màxim, no? Intentar menjar el més fresc possible. Amanides de fruites, cremes fredes, gazpachos, proteïnes com pot ser pollastre a la planxa, no? Proteïnes poc greixoses, no? Que sentin bé, que tipin menys, no? Amb formatges frescos, llaunes de tonyina, amanides de llegums també molt importants, llegums cuites, no? Prioritzar el que són aquests tipus d'aliments, no? I evitar el que són aliments molt calents, tipus uns canelons, no? Unes lasanyes, això. Això a l'estiu és que només pensar-ho ja ve de gust, no?
0: Ja pagaríem ja.
1: Clar, per això t'ho dic, no? Intentar buscar aquest tipus de plats, amanides de tot tipus, de verdures, de llegums, no? Amb fruites, amb proteïnes, amb formatges frescs, amb de tot tipus, sardines, no? Intentar prioritzar aquest tipus de plats. No?
0: Clar, acabes de dir proteïna, que és molt important menjar, sí, menjar proteïna, i amb les amanides sovint és el que més, és, diguéssim, és el que més perilla. Sí. Clar, has dit sardines, has dit llegums, no? Sí. Has dit ous, també,
1: ous,
0: suposo,
1: perfecte,
0: no?
1: Perfecte, ou dur, molt
0: ou
1: bé.
0: Ou dur, sí, tal, sí. Tonyines...
1: Tonyines...
0: Peixos, no? Peix...
1: Sardina amb llauna també es pot, no? Que totes les amanides, important no siguin només verd, no? Que s'hi porti i que incorporin proteïna. Jo sempre recomano això als meus pacients, que incorporin proteïna. La proteïna és un macronutrient essencial, no? A l'hora de moltes coses, no? De mantenir la massa muscular, de perdre greix, etc. Per això és important que, encara que sigui estiu i mengem amanides, les amanides han de portar fonts proteiques. Ja sigui peix blau, ja sigui carn, ja sigui ous, ja sigui formatge fresc, també queda molt bé.
0: Ah, formatges, és veritat.
1: Formatge fresc, no? Mm. Important que cada amanida tingui la seva font proteica. I si és de llegums, en aquest cas la llegum ja és proteïna vegetal, no? Ho podríem enriquir amb alguna proteïna animal, com pot ser l'ou dur, la tonyina, etc. Però que cada amanida hi hagi proteïna, que no només sigui verdura, no?
0: Cigrons, mongeta, llentia...
1: Perfecte.
0: Tant se val.
1: Tot tipus.
0: Pregunto, coses, blat de moro, això és proteïna o no és proteïna?
1: No, el blat seria hidrat de carboni.
0: És hidrat de carboni.
1: I té bastant de sucre, eh?
0: Per tant, oblidem-lo, eh?
1: Bueno, en podem posar, mirant sempre l'envàs, que sigui sense sucres afegits, que també n'hi han. És una manera d'enriquir l'amanida, si ho podríem posar. Però no és proteïna en si, eh?
0: D'acord.
1: Si.
0: I l'altre, fruits secs. Nous, també. Sobretot avellanes, pipa pelada, sense també torrar, o sigui, sense fregir.
1: Sí.
0: Això es podria...
1: Seria
0: bé,
1: una
0: no?
1: opció.
0: Però això és proteïna o no?
1: És proteïna vegetal, sí, el fruit sec.
0: Val.
1: I greixos saludables. Jo em poso, les amanides també. Jo les amanides hi poso fruit sec, sempre. Hi poso una font de proteïna, que és tonyina o pollastre. Després hi poso formatge fresc i ou dur. O sigui, pues, faig unes bones amanides proteiques, no? A part de la verdura, eh? I hi poso tot tipus de verdura crua i fruita també hi costumo posar. O sigui, és un mega bol d'amanida, no? Per saciar-me bé.
0: És a dir, amb una amanida com aquesta que acabes de dir, que és de les que tu et menges,
1: sí,
0: que has dit, recordem, hi posa verdura crua.
1: Tot el que és el variat, sí, de brots verds, no? La tomàquet, pastanaga, ceba, etc. I a part de tota la verdura hi poso o pollastre o tonyina, com a font proteica. Després hi poso formatge fresc i hi poso ou dur.
0: Val.
1: I fruits secs.
0: I fruits secs.
1: I fruita, que no s'acaba mai, això.
0: Tot això en un bol.
1: Això en un bol, sí, sí.
0: És un plat? És a dir, és un àpat platúnic?
1: Platúnic. És bàsicament el que pràcticament estic sopant cada dia ara, però canviant el que és la font proteica, no? Si un dia poso pollastre, l'altre dia poso tonyina o poso sardina, no? Però més o menys és el que poso jo sempre. Els sopars, que em senta bé, em senta lleuger, i va molt bé. I és fresquet i és complet, no? A nivell macronutritiu.
0: Ara estic pensant bases, eh? Bases, per exemple, espinacs frescos, sí, no sempre ha de ser enciam. Espinac frescos. Endívies, també, no?
1: Endívies, també.
0: L'endívia també funciona bé.
1: Això segons tolerància, no?
0: L'escarola i tal, evidentment, això ho sabem tots. Però ho dic per anar canviant una mica de base. Eh? Per tant, això seria un bon apetit. Deixa'm preguntar, per exemple, amanida russa, no? Que és el típic, no? Agafes la bossa, la bull, pim-pam, amanida russa, tal. Tema maioneses i tot això, què?
1: Bueno, salses, no?
0: Sí, clar. Salses... Qui dius això diu altres salses, eh? Que també se solen utilitzar.
1: A veure, salses comercials, ja saps què et diré, no?
0: Sí.
1: Això una mica, no? Si es pot fer, millor casolana, no? El que és la maionesa. Però, bueno, que sapiguem que posant salsa estem enriquint el que és el plat, no?
0: Va.
1: Estem posant més calories al plat. Però sí, l'amanida russa és una manera, és un altre tipus d'amanida. Sobretot per vigilar amb les maioneses, també, si anem a el que és a l'aire lliure, amb el sol, no?
0: Clar.
1: Es fan malbé. Es fan malbé de seguida i pot produir el que són toxinfeccions alimentàries, no?
0: Jo aquí, a risc de que ara en Miquel em digui, s'aixequi i se'n vagi, posats, si heu de fer servir maionesa a l'estiu, i depèn d'on heu de fer servir la maionesa, tireu de maionesa de pot.
1: Ja
0: sé que ara tu diràs que no i tal, però és a dir, és millor davant del risc de... Va, el millor és no menjar-ne, eh? És a dir, el millor és no utilitzar-ne.
1: Bueno, tant en quant, tampoc s'ha de ser tant, no? No passa res, tampoc menjarem cada dia amanida russa, no?
0: No.
1: Jo
0: no,
1: és per fer-ho molt perfecte, perfeccionar-ho molt.
0: Escolta'm, gent gran.
1: Sí.
0: Tu acabes de dir una cosa, dius, jo cada nit estic sopant això perquè tal. Hi ha gent gran que quan arriben a aquestes èpoques perd la gana i gairebé moltes nits ni sopen.
1: Sí.
0: Què els hi recomanem?
1: Jo sempre ho dic, que no és bo saltar-se àpats, val? No ens hem de saltar àpats, res de sopar una fruita i una fruita, una fruita i un iogurt, no? Sí. Això no, això no és un sopar, això és un postre, val? Si tenim poca gana, prioritzar la proteïna. Encara que sigui una llauna de tonyina, o un formatge fresc amb un tomàquet obert, no? Algo suau, algo lleuger, si ens fa mandra cuinar o no tenim gana, però algo hem de menjar. Saltar-nos àpats no funciona i no és bo per la salut, val? Jo no ho recomano mai. Però veig que mengem alguna cosa proteic, una mica de verdura, algo que ja està fet, si no volem cuinar, però alguna cosa hem de menjar. No val una fruita i un iogurt o no sopar.
0: D'acord. No? És a dir, s'ha de menjar. Hem de fer, com a mínim,
1: tres àpats
0: al dia.
1: Almenys.
0: L'esmorzar, el dinar i el sopar.
1: Sí, això mateix. Després, entre hores, podem afegir snacks, no? Com seria un mig matí i un berenar, no? Que podem incorporar els làctics. Làctics també és una font d'aigua, no? Làctics tenen aigua. Iogurt grec, lleuger, no? El que són iogurts naturals, llet, no? Podem incorporar-los, acompanyada de fruits secs, no? De fruites de temporada, com pot ser la síndria, el meló, etc. Però també es poden fer aquests àpats, no? Entremig dels àpats que són grans.
0: Correcte. Sí. Infants, els petits també, eh? És fàcil, no? Bulls, pasta...
1: Sí.
0: I ara pasta amb tomàquet, ara pasta amb amanida, ara pasta amb oli i una mica d'herbes, ara... I al final acaben sent una mica... Tot acaba tirant per aquí.
1: Sí, amanides de pasta, no? És una bona opció, una amanida de pasta, com has dit, una amanida d'arròs, no? Amanides de llegums, amanides de verdures, no? Sobretot utilitzar el que són plats freds, plats frescos, no? Que sentin bé, bueno, que sobretot això, evitar el que són els plats calents i hipercalòrics, no? Que hem dit abans aquells exemples,
0: sí.
1: Vale, però no estaria bé, aquestes opcions per infants també.
0: Funcionen. Purés de patates, els braços de purés, aquestes coses...
1: Sí, també, plats també, fresquets, sí, sí, es pot utilitzar també.
0: Que això...
1: Tonina, sí.
0: Poses a la nevera i mira...
1: Ordu, sí.
0: I funciona, i
1: cap,
0: funciona molt.
1: Cap problema.
0: I després, intoxicacions... Ho hem tocat de reparel amb la, sí, amb la maionesa, intoxicacions alimentàries.
1: Vigilar aquesta època, fa tanta calor, no? Si anem a fer un pícnic, no? Si anem a la platja, s'ha de respectar sempre el que és la cadena de fred dels aliments, no? Vigilar no tenir-los en el que hem dit abans, no? En el sol molt de temps, no? Clar. El que són, sobretot, el que són aliments com maionesa, hem dit abans, no?
0: Sí.
1: Els ous fan malbé molt ràpid amb la calor, peixos, carns, aquest tipus de salses com la maionesa, important, no?, que no estiguin molt de temps fora de la nevera, no?, o en llocs on hi ha molta escalfor i molta calor, perquè pot produir infeccions alimentàries, no?, toxinfeccions alimentàries. Això s'ha de vigilar.
0: No, intentar no trencar les cadenes de fred, sí, tota la nevera sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això mateix.
0: Dates de caducitat.
1: Dates de caducitat, no?, neveres d'aquestes portàtils, tenir-ho tot ben fresc, ben fresc.
0: I després, per la gent que continua fent esport, els que... Hòstia, ahir... Vale, que era ja a les quarts de vuit del vespre, eh?
1: Sí.
0: Però, anava a la platja, la penya corrent i tal, i que penses, bueno...
1: Quina voluntat, no?
0: Clar, és a dir, deuen estar preparant la Titan Desert, sí, perquè si no s'explica.
1: Sí, sí.
0: Aquesta gent, què?
1: Clar, és que jo ho faig.
0: Aquí li he anat a preguntar.
1: Jo ho faig, ara et mentiria si et digués aquesta gent, no està bé el que fan, no? Òbviament busco les hores de menys calor. No, al matí primera hora o cap al tard, no? Que ja marxa una mica el sol. No, a veure, fer-ho aquesta hora o fer-ho al migdia, això és mortal. No? Fer-ho a la 1, a les 2, a les 10 del matí, a les 11, no? Important fer-ho al matí, a primera hora, a les 8, a les 7, o inclús abans, no? O a última hora, a partir de les 8 de la nit, no? Que almenys fa menys calor. Fa calor, però fa menys calor.
0: Però fa menys,
1: no?,
0: calor, sí.
1: I jo, a veure, jo no som el partidari de córrer, tampoc anar a córrer, no? Això depèn de la persona, depèn dels objectius. Jo som més partidari d'anar a caminar ràpid. No?
0: D'acord.
1: Que anar a córrer, caminar lleuger, no? Caminar ràpid. Però, bueno, sobretot si ho fem, ja sigui córrer o caminar, portar una ampolla d'aigua a sobre sempre i vigilar les hores de més calor.
0: Per tant, hores centrals al dia, oblidem-nos, i caminar ràpid, si cal al costadet del mar, que sempre és més agradable, vas mullant.
1: Sí.
0: Una pregunta. Funciona, però no sé per què. Per què quan trobes una font i et mulles els canells i et poses aigua al clatell, és molt millor que posar-hi el cap? O... És a dir, per què funciona tan bé aquestes zones?
1: És més fresc, no?
0: Sí.
1: Són zones, suposo, que equilibren, que són com... termostables, no, del cos, que posar-te aigua aquí és com que regula la temperatura del cos. Jo ho faig, també, quan tinc una calor horrorosa i ja no aguanto més o estic molt suat, busco una font també i em mullo el que és el que has dit tu, el clatell, no, etcètera, per intentar-me refrescar una miqueta més, i és com que el, és, hi ha el centre de calor, no, aquí, i regula el que és la temperatura corporal. A part d'anar ben aigua, eh? Cada poc anava ben aigua.
0: Quan s'ús a fer esport, cada quart d'hora, pam, pam, pam, un o dos glops.
1: Es pot anar parant, també, amb bancs, amb sombra, es poden entrar refugis climatitzats, no? Però no és... Perquè faci calor no hem de deixar de fer esport. Molt important. També molta gent, hòstia, no faig esport perquè fa molta calor, no?
0: Sí.
1: Tinc molta calor, ara l'estiu no és moment, a l'hivern tampoc és moment perquè fa fred, a l'estiu no és moment perquè fa calor.
0: Sí. És que quan fa fred no em va bé pel coll, quan fa calor no em va bé perquè...
1: I el resultat és no fer esport en tot l'any, no?
0: Clar, és... No s'ha de fer així.
1: Sí, s'ha de fer, no? Normalment a l'estiu la gent té més temps lliure, també, tenim vacances, normalment, i s'ha d'aprofitar per fer esport regular, almenys 5 cops a la setmana, ja sigui esports a aire lliure, ja sigui en un gimnàs, que aire condicionat, no? Uh-huh. Però no s'ha de deixar de fer esport. Val? Molt important per la salut.
0: I si cal activitats esportives alternatives, no? Sí. Pugui ser, per exemple, doncs, llogar un caiac o
1: també,
0: el que
1: perfecte.
0: Sigui,
1: sí.
0: i fer una horeta d'activitat de rem o un partidet de pàdel amb els amics, o tenis, eh?
1: Pàdel, vòlei, qualsevol esport funciona mentre ens movem, no? No estem fets, jo sempre dic, no estem fets per estar sentats, el sedentarisme a la llarga mata, no? Ens hem de moure regularment i així variar entre l'exercici físic el cardio, no?, que a mi del caminar, l'exercici físic de força, almenys 2-3 cops a la setmana també per reforçar el que és la massa muscular, no? Combinar els dos tipus d'exercici.
0: Aquestes són les recomanacions bàsiques que cal tenir presents aquests dies, que fa tanta calor. Segurament, espero, que tot això davalli, però tornarà a venir una altra onada de calor, segur, abans que acabi l'estiu.
1: Segur.
0: Per tant, tinguem-ho present sempre, des d'ara i fins que acabi l'estiu, i moltes d'aquestes recomanacions en el centre tan constantment, mantenir una alimentació equilibrada, menjar proteïna, tots els àpats, fer tots els àpats, això ho hem de fer sempre, sigui estiu o sigui hivern.
1: Això mateix. Molt bé.
0: Miquel, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat i, escolta'm, intentar passar l'estiu de la millor manera possible.
1: Com es pugui. Gràcies a vosaltres.
0: A tu per acompanyar-nos. Per qualsevol dubte, apropeu-vos al CAP, truqueu al CAP, demaneu informació, demaneu la consulta i allà us orientaran adequadament.
1: Molt bé, això mateix.
0: Fins ara bé.
2: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930-234-522.
8: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
9: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Doncs nosaltres marxem. Tornarem demà a les 9 en punt del matí, com cada dia de cada dia, per explicar-vos l'actualitat aranyenca, o l'actualitat catalana amb clau aranyenca, i ho farem demà, doncs, parlant de televisió, parlant de la biblioteca, de fet, parlant de la Biblioplatja, i apuntant-vos i avançant-vos tot allò que pugui ser interessant de fer, de veure i de viure al llarg del cap de setmana. Us deixem amb la programació de Ràdio Arenys a partir de la 1 als serveis informatius i, evidentment, al llarg de tot el dia la resta de programació que us ha d'acompanyar, us ha de refrescar, us ha d'informar i us ha d'entretenir. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem demà a les 9. A reveure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat de, i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the Evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte.

la rítmica. I diu, quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

All My Loving. All my loving, darling, I'll be true. Tot el meu amor. All my loving. 1963. All my loving. Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Funky Street. Que bona. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per si un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties of love. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song, the train...

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 2022. Ja hi va haver-hi polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'ICE al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i qui havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestions inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit de, per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista a qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: No sé per on va la teva selecció. Em sap greu la ignorància musical.
1: Doncs bé, estem escoltant la cançó de Mr. Crowley, de Black Sabbath, del grup d'Ozzy Osbourne, on es va fer famós, va agafar pes. I qui és Mr. Crowley? Com a l'entrevista avui, l'entrevistada parla d'una persona, doncs he agafat una cançó que parli d'una persona i que tingui que veure una mica també amb el mal, no? Mr. Crowley era Edward Alexander Crowley, li deien Alistair, i era un anglès que es va dedicar a ser el pare de una alta influència ocultista, místic, alquimista i de l'església satànica de la Gran Bretanya. I, clar, com està també, Satanàs representa que és dolent, qui perseguia a la convidada que parlarà, que eren els dolents, doncs mira, aquí el símil patillero que m'he tret avui.
0: Té recursos per tot, Pere Sánchez. Gràcies per aquesta cançó de Black Sabbath. De fet, Carles parlava del mal. En Pere és un dels protagonistes de tot el pensament de Hannah Arendt, que és la nostra protagonista, no?
2: Doncs sí. De fet, avui parlarem d'ella perquè aquest any es compleixen 50 anys de la seva mort i també perquè va ser una de les intel·lectuals doncs, més influents i més importants del segle XX. Filòsofa, teòrica, política i observadora lúcida dels grans esdeveniments del seu temps, que també li va tocar patir, va reflexionar sobre qüestions que continuen sent plenament actuals: el poder, la llibertat, la responsabilitat individual, els totalitarismes o la fragilitat de la democràcia. Coincidint amb aquesta efemèride, la revista Filosofia & Co. ha publicat un número especial dedicat a la seva figura i al llegat del seu pensament. Una oportunitat per redescobrir una autora que va desafiar les idees establertes i que ens continua oferint eines per entendre el món contemporani, que això no sé si és del tot bo. Avui ens endinsarem en la seva obra per saber, 50 anys després, per què Hannah Arendt continua sent una veu imprescindible. I ho farem amb Irene Gómez Olano, filòsofa i redactora de la revista.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana. Ella és Irene Gómez Olano. Irene, bienvenida. ¿Cómo está?
3: Muchas gracias. Hola. Gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptarla. De entrada, si tuviera que explicar Hannah Arendt a alguien que no la ha leído nunca, que no sabe nada de ella, ¿por dónde empezaría?
3: Bueno, Hannah Arendt es sin duda una de las voces filosóficas del siglo XX. Y lo más interesante es que es una voz que todavía nos sirve para pensar el siglo XXI. Su vida estuvo atravesada por todo el siglo XX, ella nació a principios del siglo XX, murió en el 75, y bueno, vivió el horror nazi, el totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial, y reflexionó filosófica y políticamente sobre todos estos eventos.
0: De hecho, lo hizo extensamente. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy en día de sus análisis, de sus reflexiones?
3: Bueno, nosotros en la revista de Filosofía & Co. tratamos de

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta. Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement, és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs endinsem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs, força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs, que el seu esperit solidari no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs, tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bo en el món dels negocis?
1: No hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora d'assignar terres, i a més, doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra Franco-Àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino, just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra, i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs, Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven malferits. Clar, davant la banca de material també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs, a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant perquè llavors va treballar amb dones i noies les que va organitzar i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre, en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs que dels soldats. I el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja. I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. en aquest text, perquè és important la Convenció de Ginebra, doncs, perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, bueno, un cop establerta aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit, de com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863 doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. La Cort de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes. La seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota. I per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat. I també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable, i doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals i fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes i les penúries i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització doncs, no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això la història ja ho dirà, si ho va ser o no. Però a través de... Ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda però que va fer una gran organització internacional.
0: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alça, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas, i bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. i efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que, de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència, fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia, en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i doncs, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir 2 o 3 anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic, i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. I poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist, i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem, i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte, i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi, i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, eh, si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
4: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga es posen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc, i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real, on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lech. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de l'amor. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així, tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris, que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de Novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i submises.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
5: Ràdio Arenys.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
8: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
5: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 2 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. El programa de Festa Major arriba avui a les cases d'Arenys de Mar. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia, una festa de Sant Zenon que omplirà els carrers d'activitats per tots els públics des del dimecres 8 de juliol fins diumenge 12. Destaquen les activitats musicals amb noves propostes infantils i braspeig per als joves.
1: I més enllà de la Festa Major, l'Ajuntament demana una subvenció per retirar l'amiant d'equipaments municipals com el Calissà i el Mercat Municipal o el Cementiri.
2: És una ajuda que proporciona la Generalitat de Catalunya i que finalitza el seu termini avui.
1: El govern català acaba d'aprovar els primers pressupostos de la Generalitat del mandat de Salvador Illa.
2: També són els primers que s'aproven des del 2023. Amb el suport dels Comuns i Esquerra Republicana han estat claus per poder tirar endavant amb la votació al Parlament.
1: En la plana dels successos us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut a la matinada d'aquest dimecres 6 persones a Arenys de Mar per la seva presumpta vinculació amb el tràfic de drogues.
2: Transportaven grans bidons de gasolina que presumptament havien de servir per proveir de combustible una narcollanxa a la platja de la Musclera.
1: I en l'agenda social i cultural per avui us expliquem que aquest vespre 8:45 al Festival Poesia i Més a Terra a Arenys de Mar.
2: Ho fa amb una actuació de Maria Rodés Trio. El teatre principal presenta el seu darrer treball anomenat Lo que me pasa.
1: L'Arenys de Flors 2026 ja ha entregat els premis del concurs d'aquest any.
2: Són el carrer de la Parera com a projecte veïnal, l'Hotel Vila d'Arenys com a establiment i Bàrbara Guillemamo en categoria particular.
1: I en esports us parlarem de la base nàutica perquè inicia el programa de sorties pel mar amb el paddle surf, el caiac o dinamitzats per un monitor.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho avançam en titulars. Avui el programa de Festa Major ha arribat a les cases d'Arenys de Mar, una festa de Sant Zenon que omplirà els carrers d'activitats per a tots els públics des del dimecres 8 de juliol fins al diumenge 12. Destaquen les activitats musicals amb noves propostes infantils i vespreig pels més joves.
2: La festa de Sant Zenon comença oficialment el dimecres, però el tret de sortida serà el dilluns, amb l'enramada de la plaça de l'Església i una tarda musical organitzada pel col·lectiu de Barraques, que aquest any celebra els seus 25 anys. Aquesta és una de les novetats d'enguany, en parla la regidora de festes, Marta Serrano.
3: Que Barraques aquest any fa 25 anys en peu. Diem en peu perquè algun any pel Covid i tal hi ha hagut més entrebancs per fer-les. Llavors són 25 anys en peu. I sempre es fa l'enramada a la plaça d'Església, que per qui no sàpiga l'enramada doncs és guarnir la plaça per la Festa Major. És una activitat que sempre s'encarreguen els joves de Barraques. I aquest any també farem un vespre. Per tant, tothom qui ens vulgui venir a acompanyar, doncs a les 5 de la tarda aproximadament començarem l'enramada i després doncs el vespreig. Hi haurà DJs i una barra, és una mica per passar la tarda plegats i fer una mica de festa com d'escalfament.
2: El següent dia marcat a l'agenda és el tret de sortida a un dels dies amb més activitat al municipi. El dimecres 8 de juliol hi haurà, des del concert inaugural amb Gossarita, passant pels gegants, el pregó, que anirà a càrrec de l'AFA, la botifarrada, les completes, la traca i les barraques amb Miquel del Roig.
3: És un dia molt atapeït. És el tret de sortida de la Festa Major i el pregó. També hi ha el concert de l'Hostarita a la plaça del Mercat. Venen els gegants al pregó, com sempre. Hi ha el concert de Festa Major de l'Escola de Música a l'Ajuntament. Paral·lelament, hi ha la botifarrada del cau a la placeta amb el bingo musical. Hi ha les completes, que és una de les activitats també més esperades per tots els aranyencs i aranyenques. Després hi ha la traca i seguidament doncs Miquel del Roig i Amics de Manel, que és un altre grup de versions. Per tant, jo crec que comencem la Festa Major fort.
2: Després, el dia de Sant Zenon, com sempre, hi haurà cercavila amb la novetat de la participació de la colla de Sant Feliu de Pallerols. També l'ofici solemne i els focs artificials. El dia el tancarà el concert de Los 80 Principales, que tornen a pujar a l'escenari de la part coberta de la Riera.
3: Venen els gegants a recollir les autoritats de la plaça de l'Església, ens acompanyen a ofici, però aquest any hi ha una novetat, que és que convidem a la colla de Sant Feliu de Pallerols. Sabeu que tenen els cavallets, que són com molt famosos a Catalunya. Llavors, a la plaça de l'Església hi haurà una copla en directe, faran el ball als cavallets de Sant Feliu de Pallerols, que seria una de les activitats doncs, com més novedoses aquest any.
1: Un cop arriba el divendres, les activitats són similars a les darreres edicions: música de barraques, balls amb la Salvatana i els Mongrins, i aquest any dues propostes infantils amb el concert d'en Bauca i Rigui per Xics.

0: Una festa major que, en paraules de la regidora, estarà compactada, però l'acompanyarà una banda sonora en la majoria d'hores del dia. L'objectiu és que tothom trobi un espai pel seu gust musical.
1: Però sí que és una festa major. I jo ho definiria també com una festa major força musical, eh? O sigui, tot i que hi ha altres activitats com el correfoc, la botifarrada, no? Hi ha molts concerts per totes les edats, des de molt petits, molt petits, molt petits, fins als més grans, perquè tothom trobi l'estil de música doncs, una mica que vol.
0: En paral·lel, com a novetats, el Casal Popular Norall organitza un vespreig amb punxadiscos locals el divendres a les 7 de la tarda, que anirà seguit del correfoc, que aquest any es farà a les 10 de la nit d'aquest dia. Finalment, el diumenge, els Diables Socarrimats tornen a organitzar un vermut acompanyat d'una fideuà, aquest any amb una activitat nova, un correaigua per refrescar-se en les hores de més sol. I la festa major s'acabarà amb la trobada de gegants i un espectacle de màgia per tots els públics a la part coberta de la Riera.
2: Un programa que il·lustra l'aranyenca Ivet Milà amb els gegants com a principals protagonistes. En la portada, pintada aquarel·la, es veu Tallaferro i la Flor d'Alba simulant un ball de festa major a la plaça de l'Ajuntament.
0: Ivet Milà és creadora artística i està vinculada al projecte Love Lines, on treballa en una obra inspirada en espais, moments i històries reals. També entre els seus projectes en destaca Fem Poble, una iniciativa centrada en crear aquarel·les inspirades en els espais, les festes i les tradicions d'Arenys de Mar. Ara va una passa més enllà i ha estat l'encarregada d'il·lustrar el cartell de Sant Zenon d'aquest 2026. Amb aquesta creació compleix un objectiu que ella mateixa s'havia fixat anys enrere. En parla a Ràdio Arenys.
3: Primer de tot em feia molta il·lusió, sempre des de petita, quan veia els cartells i tot, sempre em feia il·lusió, sempre pensava algun dia hi haurà algun dibuix meu aquí. I res, aquest any em vaig decidir, perquè també estic fent una sèrie de quadres que es diu de Fem Poble, i sentia que tenia que començar per algun cantó i s'acostaven les festes i vaig dir, doncs va, mira, arranco per aquí, i se'm va acudir presentar-ho a l'Ajuntament, vaig parlar amb ell i va agradar i va sorgir així, però era algo que des de petita em feia molta gràcia fer.
0: L'elecció dels gegants Reis d'Arenys de Mar com a protagonistes resideix en l'admiració cap a aquestes figures que va néixer quan era petita. En aquest sentit, explica que per ella han estat la principal font d'inspiració per elaborar la imatge de la festa.
3: Tenia moltes idees, però al final pinto molt amb els meus fills petits també i els hi vaig demanar opinió i va ser 100% gegants, que els encantaven els gegants. Llavors vaig començar a buscar imatges d'inspiració i tot. I sí, a mi és una cosa que des de petita sempre m'ha impactat molt i més quan ets petita, que veus el gegant enorme i tot i està allà al mig. I també volia, no sé, com que era com un petit somni des de petita que tenia, doncs representar també doncs, com em sentia jo quan estava allà i pintar el cartell d'aquesta manera.
0: Podeu consultar les seves creacions a través del seu canal d'Instagram LoveLinesIvet. El llibre del programa es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
4: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: I en la plana de la política local, l'Ajuntament demana una subvenció per retirar l'amiant d'equipaments municipals com el Calissà i el Mercat Municipal o el Cementiri. És una ajuda que proporciona la Generalitat de Catalunya i que finalitza el seu termini avui mateix.
0: Les ajudes formen part del Pla per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya i la seva convocatòria es va obrir el passat mes de maig i acaba avui. Per això, des de la Regidoria de Medi Ambient s'estan fent tots els tràmits per poder demanar aquest recurs abans no passi el termini, un tema que ja es va avançar la setmana passada durant el ple, on el regidor de l'àrea, Domènec Massuet, va avançar que la seva voluntat era retirar aquest material tòxic d'espais com el Calissai, el cementiri, una finca al carrer Capellades, al mercat municipal, en el qual la teulada n'acumula una gran quantitat. És una resposta al Partit Popular després que s'interessés per aquesta qüestió.
5: Dintre dels equipaments municipals que es demanarà, s'inclou el Calissai, on properament s'han de fer obres de millora que precisament permetran substituir i retirar elements d'aquest tipus, que són un dipòsit d'aigua, unes quantes plaques d'aquestes ondulades i diversos tubs i baixants que són d'això. Al cementiri, on s'han de retirar 5 dipòsits de fibrociment, que estan en una coberta que veig des de la meva finestra cada dia. Una finca del carrer Capellans 37, que és de titularitat municipal, on s'han de retirar 3 dipòsits de fibrociment. Al cementiri, que també hi ha un dipòsit de fibrociment. I, finalment, el mercat municipal, que s'ha de retirar una gran quantitat d'amiant que hi ha a la coberta.
0: Al municipi hi ha un total de 103 cobertes privades i municipals amb presència de fibrociment, segons dades extretes del mapa elaborat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya entre el 2022 i el 2023. Els polígons són de les superfícies que més amiant acumulen. El Pla de la Generalitat preveu retirar 800.000 tones de fibrociment que hi ha a Catalunya, tant en espais públics com privats, en els següents 8 anys.
4: Ràdio Arenys, notícies.
2: En la plana de la política nacional, el govern ha aprovat els primers pressupostos de la Generalitat del mandat de Salvador Illa. També són els primers que s'aproven des de l'any 2023. El suport dels comuns i Esquerra Republicana han estat claus per poder tirar endavant amb la votació al Parlament.
6: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Així s'ha viscut el moment de la votació dels pressupostos de la Generalitat dins la seu parlamentària de Catalunya fa menys de mitja hora, amb els 69 vots a favor, corresponents als diputats del PSC, Esquerra Republicana i els comuns. El president Salvador Illa pot respirar amb uns nous comptes que li permetrien aguantar fins la fi del mandat. El mateix president ha agafat el micròfon per agrair els suports, però també per estendre la mà a la resta de forces parlamentàries que li vulguin donar suport els pròxims anys.
7: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
0: Uns comptes que pugen a 49.162 milions d'euros, quasi un 23% més que els del 2023, els últims aprovats i que s'han anat prorrogant fins ara. La majoria de les inversions es destinaran a polítiques socials, una qüestió que han compartit els dos socis de la legislatura. Són Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i Jessica Albiach, dels Comuns.
8: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut.
9: Continuarem negociant quan això permeti aconseguir nous avenços. Continuarem exigint el compliment dels acords. Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania, perquè la nostra responsabilitat no és amb cap govern.
10: Li faig el segon advertiment, ha d'acabar.
9: I amb els ciutadans de Catalunya. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
0: Uns diners que també beneficiaran Arenys de Mar, concretament serviran per rebre la subvenció d'1,3 milions d'euros pendent per l'obra de les Clarisses i una aportació pels centres educatius. També els jutjats rebran una partida de 2,8 milions d'euros per la reforma de les instal·lacions, inclosa la façana.
4: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: Una última notícia abans de passar a la publicitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimecres 6 persones a Arenys de Mar per la seva presumpta vinculació amb el tràfic de drogues.
0: Els arrestats transportaven grans bidons de gasolina que presumptament havien de servir per proveir de combustible una narcollanxa a la platja de la Mosclera, unes informacions que ha avançat La Vanguardia i que ha pogut corroborar Ràdio Arenys. Els fets han tingut lloc entre les 2 i les 3 de la matinada. Els sospitosos, que duien vestits de neoprè, han estat sorpresos pels Mossos d'Esquadra, que els han traslladat a la comissaria per identificar-los. La narcollanxa, però, no ha estat localitzada. La policia local d'Arenys de Mar ha intervingut en l'operatiu, ajudant a la recerca i localització dels vehicles implicats. Segons les mateixes fonts consultades per al diari, Arenys de Mar s'utilitzava com a punt d'escala per omplir els dipòsits de combustible de l'embarcació i no pas com un lloc de desembarcament de la droga, una pràctica habitual al litoral del Maresme. Ara la investigació continua oberta.
4: Ràdio Arenys, notícies.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
14: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem.

0: Premi de l'Arenys de Flors a la categoria de carrers i comunitats de veïns, l'Hotel Viladarenys ha estat el guanyador de la categoria d'aparadors comercials i Bàrbara Guillem Amo l'ha obtingut en balcons, finestres i portals.
1: L'ornamentació floral del carrer de la Perera ha valgut el màxim guardó entre els carrers i les comunitats de veïns engalanades durant la passada edició de l'Arenys de Flors. Isabel Romano, una de les responsables de la decoració, s'ha mostrat contenta pel reconeixement, ja que van visitar la resta de carrers i en van veure d'altres que consideraven també mereixedors del primer premi. La seva decoració era un món màgic.
2: Als dos extrems del carrer hi havia com una mena d'arcades fetes amb unes rodones plenes de flors, de roses, i llavors a la placeta Josep Maria Arnau, en allà vam fet com un jardí, hi havia una font grossa, hi havia tot de nans, un que anava en bicicleta, el català, avui hi havia diferents nans i moltes flors, i llavors penjats a tots, o gairebé tots els balcons o finestres del carrer, hi havia doncs alguna decoració que podia anar des d'un àliga, un gall enfadat, i al mig del carrer, amb dos o tres trams, doncs hi havia també una mica de decoració amb flors i tal.
1: El carrer Margarides ha rebut el segon premi i el carrer de la Torre el tercer.
0: A la categoria d'aparadors comercials dirigit a establiments i negocis, un any més ha guanyat a l'Hotel Viladarenys, restaurant El Mot.
1: És el tercer any consecutiu que aquest establiment hoteler aconsegueix el primer premi, però igualment des de l'hotel l'han rebut amb alegria i il·lusió. Marta Pons Arnau, membre de la gerència de l'hotel, ha recordat que van escenificar una selva molt florida.
3: Pues a mi una mica de sorpresa, no? Perquè al final tots els comerços hi han treballat molt i bueno, estem molt contents, molt, molt contents. Vale? Hi ha una feina darrere que era doncs, amb molt de material reciclat, que sempre ho intentem fer així. Hi havia cactus que estaven fets amb coses reciclades de material que tenim al restaurant. I bueno, hi havia com un marc de flors a el que és l'entrada de l'hotel i, bueno, i moltes flors, evidentment.
1: Per darrere seu s'hi ha situat ornamentació de flors frèssia i en tercer lloc segadors avilés de la cafeteria dels Seràfics.
0: A la categoria de balcons, finestres i portals destinada a particulars i individuals, la guanyadora ha estat la decoració feta per Bàrbara Guillem Amo al 47 del carrer de Vall.
1: L'autora de la decoració ha comentat internament als serveis informatius d'aquesta casa que no va anar a recollir el premi decepcionada amb l'edició d'enguany. Ha lamentat que molt poca gent s'ha acostat fins a casa seva per veure la decoració i ho atribueix a una manca de promoció del festival i a que es programen altres activitats al mateix cap de setmana i això treu protagonisme a l'Arenys de Flors, un certamen que ha qualificat de deixat i moribund. Per altra banda, la decoració del carrer Andreu Guri 72 de Bernat Josep Parera ha obtingut el segon premi i Joan Fabregà Viader ha guanyat el tercer amb la decoració feta al carrer Bisbe Català de la Perera número 5.
0: I el festival Posi Més a Terra avui a Arenys de Mar ho fa amb una actuació de Maria Rodés Trio al Teatre Principal. Presenta el seu darrer treball anomenat Lo que me pasa.

0: I el que li passa és una lluita interna entre l'obsessió romàntica i la llibertat d'estil de l'artista maresmenca. Tot plegat està inspirat en la història de la Lídia de Cadaqués, una dona real, de qui diuen que era filla d'una bruixa, que va patir un trastorn mental anomenat erotomania, que comporta que una persona es cregui fermament que hi ha algú molt enamorat d'ella. Ho explica la mateixa Maria Rodés.
1: La inspiració primera, diguéssim, és la Lídia de Cadaqués, filla d'una bruixa que es va enamorar molt de l'Eugeni d'Ors, i llavors, bueno, l'enamorament va ser tal que al final es va construir una mena d'història d'amor al seu cap, ja que aquest amor no era correspost. Una mica la idea era com portar la idea de l'amor romàntic a l'extrem, no? I aquest enamorament, que al final només passa al seu cap, em feia pensar en aquests enamoraments que tenim quan som petits o petites, que ens enamorem dels nostres actors o actrius preferits, i d'alguna forma també construïm històries imaginàries en què encara no sabem el que realment és l'amor.
0: Aquesta obsessió enamoradissa és el tema que vertebra l'actuació d'aquest vespre, i el llibre en el CD es plasma amb imatges de Rodés quan tenia 12 anys, l'època dels enamoraments ficticis amb personatges populars, i és un tema tractat amb absoluta llibertat creativa. La cantant juga amb les textures electròniques i combina estils

0: com la rumba, el flamenc, el reggaeton, la bachata, el synth-pop o la bossa nova, i ho fa amb naturalitat.
1: És bastant eclèctic, el disc. El que he volgut també era com representar diferents gèneres, diguéssim, que són típicament romàntics, no? Per exemple, hi ha la bachata, rumba, hi ha una mica de tango... Són com gèneres que, com a mínim, dins del meu cap, estan molt associats amb el romanticisme, no? Amb la lletra d'amor. Per mi lliguen, eh? És a dir, suposo que això és subjectiu, però al final la manera de tractar la instrumentació, la veu, fa que d'alguna manera tot acabi agafant una coherència.
0: Aquest serà el primer cop que Maria Rodés actua a Arenys de Mar, tot i que sí que ja havia actuat en una altra ocasió dins el Festival Poesia i Més, però no a la nostra vila. El preu de l'entrada són 15 euros, entrada gratuïta per als menors de 12 anys, i es poden comprar a través de la pàgina web del Festival Poesia i Més.cat.
2: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera nacional 2. Tu.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: La base nàutica d'Arenys de Mar inicia el programa de sortides pel mar amb paddle surf o kayak dinamitzades per un monitor. És una de les activitats d'estiu que es proposen des d'aquest equipament marítim del Club Nàutic del municipi.
0: Les sortides des de la base nàutica es fan els dimarts i els dijous al vespre de 7 a 8. Una persona de l'entitat acompanya els assistents, que fan un recorregut per la costa aranyenca amb la tranquil·litat que comporta remar dalt d'un paddle surf o un kayak. Cal un mínim de 3 persones per tirar endavant l'activitat i està oberta a membres del Club Nàutic i també del Club de Mar. I durant el cap de setmana, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, qualsevol persona interessada pot llogar aquestes embarcacions lleugeres i navegar pel front marítim d'Arenys. Ho destaca Mònica Zon, del Club Nàutic.
6: Estem oferint ja l'activitat des de la base nàutica, per exemple, amb el tema del lloguer dels paddles, dels caiacs, dels subs, vull dir que qualsevol persona, o els cursos també, però el més fàcil a vegades és jugar aquests elements que demanen o que requereixen menys coneixements nàutics, en el sentit que, bueno, al final un caiac és aprendre a remar una miqueta i gaudir del mar, el sub igual. I aleshores, doncs, això ja està pràcticament els caps de setmana, ja tenim horari de 9 a 7 de la tarda, obert per a tothom, per socis i no socis.
0: Més enllà d'aquestes sortides amb kayak i paddle, el Club Nàutic ofereix els 3 casals d'estiu habituals de cada any i obre també les portes a celebracions de caire privat. Ho destaca la coordinadora esportiva del Nàutic, que ha recordat també que el Club de Mar no fa vacances a l'estiu, ja que és quan més interès hi ha per fer activitats a l'aigua.
6: Ja comencen també a haver certes activitats, aniversaris que ja gaudeixen, doncs, bueno, quan tens un nano que fa la comunió i després vol convidar els amics, però també estan venint a la base nàutica, doncs, a fer aquestes festes, celebracions, aniversaris, i al final també, doncs, bueno, el Club de Mar segueix en marxa i és a veure quan més es pot gaudir de l'aire lliure, doncs, amb la secció nostra darrer, més el gimnàs que tenim. Pràcticament és un non-stop de la temporada, però evidentment sempre que l'estiu és molt més agradable fer activitats a l'aire lliure.
0: La base nàutica també treballa ja per participar a la tardor en una nova edició de la Lliga Blava Escogar i ja s'estan fent reunions per establir el calendari de regates de l'any vinent. Aquest any s'han disputat totes les proves a Mataró per instal·lacions i per posició central al Maresme.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
5: Com sempre, dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint, amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, El vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
5: I aquí acabem aquest informatiu de dijous 2 de juliol. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
8: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada al carrer Perafita, número 109. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Sant Antoni està tallat fins a les 4 de la tarda i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer Josep Ansel Clavé estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 9 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Bisbe Català de 9 del matí fins a la 1 del migdia. Avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.
2: Ràdio Arenys.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Ramó de Pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs, veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua. D'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament, allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo en el cas de la Sínia tenim fet un inventari, encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua, eh? També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també són, formen part. Que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani, i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30-40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona, i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas, i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, eh? I o sigui, imagina la mineta aquesta, d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs, encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la Fona a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la Font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila, i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
1: En Galo, el guia de Santa Coloma de Caral, ens explica la història d'aquesta font, i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records. històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 4.623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. El 1.620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em va emprendre de mala manera, perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia, Coloma, que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar, i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total. És verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Caral. El 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera.
5: Ara a l'estiu feien nanca en manantial la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
6: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure, i també venien a rentar els cotxes, també, te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continua.
4: Molt bé, això de, clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp, i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies, màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja en desús aquest abeurador, a part que si algú posava el cotxe allà, amb galletes netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mataherbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme. 6 n'hauríem de dir de portal. Aquesta seria una creu de portal. La sortida de cada portal era un camí real. Hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colòmbia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
4: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava.
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà, que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot, i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i pels molins fariners.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
7: Les fonts de Torredembarra se vestien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada, actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà se vestia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent se vestia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia, aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
1: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
8: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs, bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa sempre sí, convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs, no? I era una cosa doncs, espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
0: Remor de Pedra.
1: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
7: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. té una gran dificultat, perquè jo he participat en, donant la meva opinió en algun d'aquests processos, i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber, penso que ens dona molta informació, saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs, les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs, diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia doncs, molt de bestiar i un macho cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
9: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven alletant nadons i les que tenien una salut delicada.
0: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
0: Visible tot l'any a les zones

0: Titella, Anthus pratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord, Ketia keti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Ràdio Arenys.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. l'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Ràdio Arenys, la primera.
12: Sabies que...
13: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
14: Bon dia, són les dues.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
16: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
17: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
14: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
18: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
19: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
14: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
18: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
14: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
20: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
14: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
18: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
14: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralf i Chu com a caps de cartell.
18: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
14: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
14: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
22: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
21: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
16: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
21: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
17: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
21: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
23: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
24: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
21: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
14: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
19: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
14: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
5: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
4: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
3: Notícies en xarxa.
14: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
18: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
14: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Hors.
25: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
6: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
14: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
7: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
8: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
7: En cas de Comforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Comforça.
9: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, o van canviar per un altre dia de calendari.
7: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
14: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
18: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
14: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
18: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
14: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
18: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
14: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
18: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
14: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
11: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
10: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix

0: Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
1: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
2: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
1: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
2: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
1: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
4: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
3: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
1: I passem també a parlar a l'Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
5: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
6: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
5: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
2: mortales en la pared. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell, com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
7: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Casa Batlló Contemporari i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
9: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de

0: Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
1: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
2: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. Casa Batlló es radical y que después inspira a Gomis, inspira a Miró.
1: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
3: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
4: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de 6:00 PM per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la Ronda Francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
5: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
4: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
6: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
4: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada i, per la seva banda, el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
3: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un...
9: Ràdio Arenys.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 90 88 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
13: Ràdio Arenys.

Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal, ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafís es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgència, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: Díaz. I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
20: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
21: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
22: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
23: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
21: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
25: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
24: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: Important presentació de que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
6: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
5: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
7: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
7: Pero desde que te conocí dejaste entrar en el jardín.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
9: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
27: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
26: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
28: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
26: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
8: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
8: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
11: A títol personal, jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
8: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara: servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita, 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
14: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut: l'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
15: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
15: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
18: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
17: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera. La primera.

0: Thank you. Good night.
1: Ràdio Arenys. Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
2: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
2: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar Com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure amb 3D intel·ligència artificial.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom, passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 2 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en un torneig, però de futbol, però de forma diferent. Un torneig de futbol platja, que celebra a la platja. També farem referència a la calor de juny, a les causes d'aquesta calorada i quines són les previsions pel mes de juliol. Farem una prèvia del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova, ens submergirem i veurem un nou catàleg de coves submarines al Montgrí i acabarem el programa d'avui descobrint nous mites i noves llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda a tots. I deixa'm felicitar que tinc alguns amics que avui és el seu aniversari per molts anys.
1: Per
2: ells,
1: molts
2: ja,
1: anys.
2: Ells ja saben.
1: Per molts anys, els que ja saben.
2: Per tots els que avui celebren alguna cosa, també felicitats.
1: Felicitats a tothom.
2: Hem de ser feliços, hem de celebrar coses.
1: Sí, no? Sempre està bé celebrar.
2: És que sempre ens queixem que si ara molta calor, que si ara no sé què, que ara avui donem-li la benvinguda a la felicitat.
1: Ah,
2: ara ha quedat així com molt romàntic, eh?
1: Sí, jo ho vaig a destruir
2: No, Marina, no.
1: Diumenge hi ha el tour aquí a Tarragona, sí, i avui ja no es pot aparcar a mitja Tarragona. Em poden també explicar algú, si algú ho sap?
2: Perquè
1: pot
2: és una prova, és una prova,
1: explicar-me.
2: És una prova
1: per què
2: de
1: foc. Avui ja no es pot aparcar a mitja Tarragona sencera?
2: Perquè és una prova de foc.
1: A prova de foc, sí.
2: Clar, perquè han de fer assajos. La gent, si no li dius que el diumenge estaria tot aparcat. M'entens?
1: Doncs mala sort, a fer el tour a França, que és su casa.
2: Sí, també és veritat.
1: Sí, exacte. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Ui, sento una tos aquí de fondo. No sé,
1: m'estic acabant de recuperar. Marina? Sí.
3: Bueno, a poc a poc ja ho vas traient tot, avui ja te noto.
1: He anat al mar, avui ja. M'ha anat superbé anar al mar, eh? Vull dir, he tret més mocs que jo que sé.
3: Pues això ja signe de que t'estàs ficant ja bona. Vull dir, Marina, este cap de setmana el podràs emprendre en total normalitat.
1: Sí, amb el Tour de França, però sí, en total bueno, normalitat. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, a prop de bé, però noto un ressentiment molt important cap a aquests senyors que van en bicicleta i que...
1: Ja sé que a tu t'agrada molt, però jo te'l regalo.
4: De primer nivell, per una vegada que us surt el Tourt des de Tarragona, aprofiteu-lo, aneu...
2: M'ha agradat això de quan surt el Tourt, has dit...
4: Això surt el Tourt des de Tarragona, feu... Home, és un esdeveniment... Ja sabem, és
2: very important, digue-ho. Sí, sí.
4: És very important. I són... Tenim les
1: olimpiades. A veure, jo donaré gràcies a això, que ens han asfaltat alguns carrers. Les coses com són.
4: Això també és de traca i mocador, eh? O sigui, haver d'esperar a que passin les bicicletes per asfaltar els carrers de la ciutat sona molt... Bueno, és igual, deixem-ho així. Sona com allò que es fa abans de les eleccions, que es fan coses perquè tingui bona pinta, doncs el mateix.
1: Jo dono gràcies. Vull dir, qui no es conforma és perquè no vol. Anem a saludar també l'Oriol Leo d'Eis, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda. Bé. Jo, mira, jo estic amb en Sergi, eh? A mi m'agradaria que passés el tour per aquí, pel Maresme. Jo voldria anar-ho a veure, aquesta caravana que porten abans, que van regalant historietes i coses i van fent propagandes. És que és més maco això que les bicis.
1: Jo és que no motiva, a part penso 40 graus a l'hora de que sortiran les bicicletes per Tarragona. Has d'estar molt motivat.
5: Posa't a l'ombra.
1: Sí, clar, no és tan fàcil trobar ombres per on passa el tour.
5: Serà que no en teniu a Tarragona d'ombres?
1: Sí, sí, en
2: teniu. Algun arbre trobarem, Marina.
4: Algun arbre trobarem. Algun refugi climàtic, que queda millor.
1: I l'altra cosa, l'altra, és que a partir de les 7 del matí tota la carretera per anar cap a les platges estarà tallada.
5: Ves a peu.
1: Exacte, vull dir, això serà l'única solució.
2: Crec que avui...
4: Agafa-li la bici i el poc et seguis amb la bici.
5: Clar, no és que tot és molt fàcil.
1: No tinc bici.
5: La Marina,
1: no
5: que sempre estan...
4: Si s'ha d'anar amb bici pels puestos.
1: Ja, però no, no, a casa meva no hi caben més coses. Només em falta que fotre-hi una bici. Vull dir...
5: Pues que, a veure, si vas amb bici aquell dia, igual et confons i acabes a París, eh?
1: No, perquè a mi la bici de carretera no m'agrada. Jo som més de muntanya i fer l'animalot, així de clar.
5: També arribaries a París.
1: Sí, sí, tot ho podríem fer. Vinga, va, deixem el Tour de França. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Escala millora la xarxa pública de wifi al nucli antic, una zona amb mancances de cobertura, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, ho ha fet instal·lant una trentena de punts d'accés als carrers de la zona, com per exemple a la plaça Víctor Català, i a zones d'aparcaments com la plaça Nova, les Monges o la zona de la Palmera. L'actuació forma part del pla de millora de la connectivitat del municipal en aquest àmbit turístic, inclosa a la programació dels fons Next Generation, una millora que ha estat dotada amb un pressupost de 35.000 euros. Escoltem Martí Guinart, regidor de Noves Tecnologies.
3: Ui. Punts wifi que sumen els que teníem anteriorment, que al final el que han de fer és donar suport al teixit comercial i una mica també suplir la manca de connexió mòbil que tenim al poble. Doncs gràcies a aquesta connexió wifi es podrà donar servei tant a la gent que ens visita com a la gent del poble, sobretot per fer, per exemple, pagaments amb Bizum, petites consultes per internet i al final està més connectat.
2: A més de la xarxa pública, hi ha la possibilitat també d'activar fins a 3 xarxes més destinades a complementar la funcionalitat dels serveis públics municipals. Amb la instal·lació dels microrepetidors, els escalencs i visitants, per tant, disposaran d'una navegació més òptima, assegurant una connexió contínua i de qualitat.
1: La comunitat veneçolana de Platja d'Aro inicia una campanya d'ajuda als afectats pels terratrèmols.
2: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha activat una campanya d'ajuda humanitària per donar suport a les persones afectades pel doble terratrèmol a Venezuela. La iniciativa està impulsada per la comunitat veneçolana resident al municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament. La campanya destaca per ser una de les primeres iniciatives solidàries amb recollida de material anunciades a l'Empordà. Altres municipis de la comarca, com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o la Bisbal, han expressat públicament el condol i suport a les víctimes fent també minuts de silenci en record a les persones que hi han perdut la vida. L'ajuda es canalitzarà de dues maneres. D'una banda, es podran fer aportacions econòmiques a través d'un compte habilitat per Creu Roja, i de l'altra, s'ha organitzat una recollida de material de primera necessitat. Entre els productes que es demanen hi ha els bolquers, aliments enllaunats, productes d'higiene personal, material sanitari, llanternes, pastilles potabilitzadores d'aigua, mantes i aliments per animals. La recollida es farà a l'antic banc dels aliments de Platja d'Aro, situat a l'avinguda de Luxemburg. El punt estarà obert de l'1 de juliol a la tarda i els dies 2 i 3, també en horari de matí i tarda.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Delta ha viscut aquest 2026 un dels junys amb l'aigua del mar més càlida des de que hi ha registres, confirmant la tendència a l'alça de la temperatura al litoral català. Cel.
4: Sí, Marina, segons dades de Ports de l'Estat, la boia situada a alta mar, davant del Delta, ha registrat una temperatura mitjana de 23,93 graus, la tercera més alta en més de dues dècades. El valor d'enguany només es veu superat lleugerament pels registres dels anys 2025 i 2017 i consolida una dinàmica de mars cada cop més càlids. De fet, el pic màxim d'este juny s'ha situat en 28,14 graus, una xifra molt elevada per a este mes i que només s'havia assolit anteriorment l'any passat. Esta evolució no és un cas aïllat. El conjunt del litoral català també ha experimentat temperatures destacades, amb Tarragona registrant una mitjana de 24,34 graus, també la tercera més alta de la sèrie històrica, i superant per segon any consecutiu els 24 graus de mitjana al juny. Tot plegat confirma una tendència sostinguda d'increment de la temperatura del mar, especialment notable en els últims anys. En el cas del Delta de l'Ebre, aquest escalfament pot tenir implicacions directes en els ecosistemes marins, així com en activitats vinculades al territori com la pesca o el turisme. A més, les dades del litoral ebrenc es manté dins d'un escenari de canvi climàtic evident, amb registres que any rere any s'apropen o superen els màxims històrics.
1: I el Delta de l'Ebre també tornarà a tenir un paper destacat en la Delta Chamber Music Festival.
4: L'onzena edició del Certamen Internacional de Música de Cambra, que se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost, farà parada del Tebre i a Sant Jaume d'Enveja dins d'una programació que arribarà a 9 municipis de les Terres de l'Ebre i reunirà una vintena d'instrumentistes de projecció internacional en una residència artística única al territori. Del Tebre serà l'escenari del concert de Cloenda del festival. L'actuació tindrà lloc el diumenge 2 d'agost a les 11 del matí a l'Oseque, a l'edifici de la Rosera. I sota el títol Selecció Carrusel, el públic podrà gaudir d'una selecció de les obres més representatives d'esta onzena edició, interpretades pel Delta Chamber Soloist, una formació integrada per músics especialitzats en corda, vent fusta, vent metall, percussió i piano. Sant Jaume d'Enveja, per la seva banda, també formarà part del recorregut del festival, reforçant la presència del Delta en una proposta cultural que aposta per apropar la música de cambra a espais singulars del territori. Amb seu a Amposta, el Delta Chamber Music Festival s'ha consolidat com una de les cites culturals de referència de les Terres de l'Ebre i del sud d'Europa. El seu model combina una residència artística internacional amb concerts creats exclusivament per a cada edició, fet que converteix el territori en un espai de creació musical durant dues setmanes. Els programes que s'interpreten són únics i no es tornen a reproduir en cap altre escenari.
1: Fem aturada a les costes del Garraf. Façana marítima de la comarca pren un protagonisme especial a l'estiu. Per això, aquests darrers dies s'estan intensificant els treballs per completar les actuacions que s'hi han fet en els darrers mesos. Carla.
0: Doncs sí, és el cas de les obres del tram del passeig marítim de Cubelles, malmès per la dana de l'any passat, que van acabar ara fa uns dies, i les del passeig marítim de Sitges, que també estan a punt d'acabar. A Vilanova, durant els propers dies, s'espera que puguin finalitzar també els treballs de reforma de Riba-Roges. Aquí algunes actuacions ja han acabat, com la reforma de les pistes de bàsquet, però d'altres trigaran uns dies més. Per exemple, l'Oficina Municipal de Turisme a Riba-Roges encara està en procés de transformació per passar a ser un equipament que oferirà més prestacions de les que oferia fins ara. Mentre no pugui obrir portes, el Servei d'Informació Turística l'ofereix un estand provisional situat just al costat. Els operaris estan intensificant la seva feina per acabar els treballs de reforma quan abans millor. La previsió de l'Ajuntament és que estiguin enllestides durant els propers dies per no afectar la temporada turística a la platja i per complir amb els terminis marcats inicialment. Les obres de reforma a la zona de Riba-Roges s'han pogut fer gràcies al finançament del Fons Europeu Next Generation.
1: El cap de setmana vinent se celebrarà la segona edició de la travessia nedant a la platja de Vilanova, una prova històrica recuperada l'any passat i que aquest

0: Trans Triatlón. Ens ho explica Nico Sainz, entrenador del club.
1: Sempre costa, costa a vegades, costa més recuperar una prova que fer una prova nova, perquè la gent aquesta prova ja abans ja sabia que era una data concreta i ara la tenim que tornar, que la gent la torni a ficar dintre del calendari, però estem nosaltres molt contents i també que l'Ajuntament ja ha confiat en nosaltres per poder tirar endavant aquesta prova, que creiem que Vilanova té que tindre una travessa com aquesta dintre del seu calendari de proves esportives.
0: La prova se celebrarà el 12 de juliol i comptarà amb dues distàncies. Una prova competitiva de 1.500 metres amb sortida des de la platja de Riba-Roges i arribada a la d'Adarró, i una de popular més assequible de 500 metres amb sortida i arribada a la mateixa platja d'Adarró. En tot moment es comptarà amb piragüistes del Club Inuit per acompanyar els participants, embarcacions de salvament del Club Nàutic Vilanova i el recorregut marcat per boies. Una prova molt social i oberta a tothom.
1: Per nosaltres la finalitat de la prova és que la gent vingui a nedar a les platges de Vilanova i que puguin conèixer de primera mà el que és nedar aigües obertes. Llavors és popular i allà a ser popular no fem classificacions i la finalitat és que tothom pugui nedar al mar.
0: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web de Trans Triatlón fins al dia 10 de juliol i es podran fer també presencialment el mateix dia de la prova a la zona que l'organització tindrà a la platja de Darró.
2: I ara anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar està a les portes de la Festa Major de Sant Zenon i la platja és l'escenari d'una de les activitats juvenils més esperades, els concerts de barraques, Oriol.
3: Exacte, Marina. És l'any que aquestes barraques compleixen 25 anys i es faran activitats especials de commemoració que s'aniran anunciant en els propers dies. Una d'aquestes activitats de celebració serà durant l'enramada de la plaça de l'Església. Ruterça, de la Comissió de Barraques, ha explicat que aquest any l'enramada acabarà amb un vespreig amb música de DJs. Les barraques comencen ja oficialment el dia 8 a la placeta amb Miquel del Roig i el grup de versions anomenat Els Amics de Manel. El divendres, dia 10 de juliol, i actuarà Doctor Prats ja a la platja, a més de Peu Lucas i el punxadiscos Pujol. Dissabte hi ha Saxeni com a cap de cartell, Brou i Lia Jensen per completar la festa, un patró que es repeteix per arribar a diverses generacions d'aranyencs que puguin trobar el seu propi ambient. Escoltem Ruterça.
4: Després hi haurà un altre grup de versions i finalment un DJ, i després el dissabte dia 11 el mateix. Un grup de versions i un DJ. Sempre intentem que sigui per totes les edats, una mica també per això posem un grup de versions, que al final solen ser versions que passen per diverses generacions, també un DJ per les hores de més entrada de la nit, que a la gent jove ja sabeu que ens agrada més la nit, i algun grup que sempre n'hi han de guais. Aquest any la veritat que tenim molt bon cartell i creiem que poden ser molt xules.
3: Aquest any les barraques de Sant Zenon no coincideixen amb el Canet Rock, un fet que pot portar més gent a la festa d'Arenys, però que de fet mai ha comportat una baixa afluència de gent a barraques quan els dos esdeveniments musicals juvenils han coincidit.
4: No coincideixen, exacte, perquè com que Canet Rock sempre es fa el primer cap de setmana de juliol, nosaltres aquest any el cap de setmana més proper a Sant Zenon és el següent, és el 10 i 11, llavors no ens coincideix. Realment tampoc no ens sol afectar molt, he de dir. Intentem ja de vegades doncs tenir grups que potser no s'assemblin tant al cartell de Canet Rock quan ens coincideix, però generalment no ens sol afectar gaire. Sí que podríem pensar, ostres, doncs molta gent s'hi en va, sí que algun any es nota, però la majoria d'anys no tenim molta diferència.
3: Recordem que el cartell de barraques d'enguany utilitza una imatge del gegant Tallaferro fent de punxadiscos creat per Maria Gené.
2: La Ruta de la Croqueta de Mataró, celebrada aquest 2026, la seva tercera edició, amb més participació, noves categories i un format pensat per consolidar-se com una de les cites gastronòmiques de referència de la ciutat.
3: Sí, l'esdeveniment acaba el dia 5 de juliol i compta amb 22 establiments participants, entre restaurants, negocis de menjar per emportar, xarcuteries, pastisseries i cafeteries. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la incorporació de la categoria de croqueta dolça, que obre la porta a noves propostes creatives i permet la participació de pastisseries i cafeteries degustació. D'aquesta manera, la ruta amplia l'experiència més enllà de les croquetes tradicionals i innovadores i incorpora

0: veure una mirada més sorprenent i llaminera. Els participants també poden recollir el carnet de tast que els anima a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Totes les persones que completin el recorregut entraran en el sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per a dues persones a l'hotel Atenea Port. L'altra gran novetat va ser ahir, dia 1 de juliol, amb una jornada de degustació a l'espai Eàgora del Mercat de la plaça de Cuba de Mataró. Allà els establiments participants van cuinar i presentar les croquetes de les categories tradicional i innovadora elaborades in situ. Això va permetre que el jurat les pogués tastar acabades de fer i valorar-les en el seu punt òptim de cocció, textura i sabor. La jornada final de valoracions serà el dijous dia 9 al Gastrogof. En aquest acte es donaran a conèixer els guanyadors de les tres categories, la millor croqueta tradicional, millor croqueta innovadora i millor croqueta dolça. També s'hi farà la degustació i valoració específica de les croquetes dolces per part del jurat, així com el sorteig del carnet de la ruta entre totes les persones que l'hagin completat.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant el que ens feien referència a les Terres de l'Ebre. La temperatura mitjana del mar a la costa de Barcelona ciutat ha batut tots els rècords en un mes de juny. Segons dades de Ports de l'Estat consultades per l'Agència Catalana de Notícies, la boia que hi ha uns metres mar endins va registrar una mitjana de 23,7 graus, un valor superior a l'anterior rècord, 23,03 graus, que datava de l'any passat. El termòmetre va arribar-se a enfilar fins als 28,2 graus diumenge passat, una xifra tampoc mai vista en un juny des de que va començar el registre el 2004. Les dades de l'autoritat portuària espanyola també posen de manifest que Tarragona, el Delta de l'Ebre i Begur, la resta de punts de mesura de Catalunya, han viscut el tercer juny amb l'aigua més càlida des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa a la costa de Tarragona, la boia de Ports de l'Estat marca una mitjana de 24,34 graus, la tercera marca més alta des de que hi ha dades 2013 i només unes dècimes per darrere de l'any passat i el 2022. De fet, és la primera vegada que se superen els 24 graus de mitjana al juny en aquest punt durant dos anys seguits. La màxima mensual de diumenge passat és de 28,4 graus, un registre només superat en 4 dècimes per l'any passat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Una situació molt diferenciada en funció del tram de costa en el qual estiguem. Mentre que la Brava continuarà bufant el vent de nord, com ho ha estat fent les últimes hores i dies, de fet, a la costa barcelonina i tarragonina els vents aniran girant en funció de l'hora i també l'estat de la mar serà diferent. De moment, el que queda d'aquest dijous, el vent que s'imposarà a la costa daurada i la barcelonina serà de sud o de xaloc. Una mica de mala mar tindrem, sobretot, a la costa tarragonina. Queda força corrent de mar de fons, atenció, en zones de roca, sempre amb sol igualment. I, en canvi, a la Costa Brava, aquí tindrem més aviat maró, forta maró ja, mar en fora, i és que el vent de tramuntana no deixarà de bufar. De fet, aquest matí, en alguns indrets de la Costa Brava, el vent arribava als 75-80 km per hora. En vista aquesta nit i el divendres, continuarà bufant la tramuntana, en algun moment bastant intensa, sobretot al Cap de Creus. Això farà que hi hagi tràngol i maró al litoral. A la costa barcelonina i tarragonina, del vent de ponent o mestral al matí, passarem a una tarda novament de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs tenim un matí i un dia molt complicat a Tarragona arran de l'accident que s'ha produït a la Pobla de Montornès, que ha començat a les 6 de, i escaig del matí, i que en aquests moments està en procés de netejar la via. Només hi ha un carril tallat, però encara hi ha 9 quilòmetres de congestió. Evidentment, ja s'han carregat també vies del voltant, com és el cas de la N340, i aquí, per exemple, tenim retencions entre Creixell i el Vendrell en sentit Tarragona, just a la sortida 220 de l'autopista P7. Per tant, continua complex, es treballa a contrarrellotge per restablir la circulació, però la situació és complexa. A banda de tot això, també tenim molts problemes de mobilitat a la P7 per altres accidents, molta mobilitat també cap a rondes i Barcelona. Penseu que avui es presenta el tour al centre de la ciutat i, per tant, us hem d'emplaçar que us mantingueu informats i no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.

0: només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Esports de Mar.
1: I volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre la 28a edició de l'Open Futbol Platja de l'Ampolla. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un dels organitzadors del torneig, Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Sau Cabrera, organitzador de l'Open Futbol Platja de l'Ampolla, ja que este cap de setmana arriba la 28a edició a la platja de les Avellanes. Sau, benvingut a Arran de Mar.
3: Hola, bones.
2: Sau, com deia, 28 edicions ja. Això vol dir que parlem d'un torneig que està totalment consolidat. Què representa avui l'Open de Futbol Platja de l'Ampolla?
3: Pues l'Open de Futbol Platja trobo que representa molt de l'Ampolla, ja que jo, per exemple, des de xocotet, recordo des de ben petit, anar-lo a veure i esperar que el primer fin de setmana de juliol fos el Futbol Platja per anar-lo a veure. No volem deixar-lo perdre i volem que siguis que fent.
2: Uh-huh. I com ha evolucionat el torneig? Perquè entenc que, claro, són moltes edicions, 28 anys. Bueno, suposo que tu al principi no estaves dins de l'organització, però més o menys suposo que han digut anar canviant coses.
3: Sí, han canviat molt tot el tema de regles, també, perquè en les noves modernitats pues, han canviat moltes regles i llavors pues, ara trobem que estan anant una miqueta a menys, perquè hi ha, potser hi ha menys equips, hem passat per fer 16, aquest any toca de 10, però tot just hem coincidit que aquest any hi ha molts de torneig a molts de pobles diferents, i per la tengua de decidir on vol anar.
2: Mm-hmm. Clar, vull dir, al final l'estiu, cada cap de setmana, ja se sap que hi ha alguna cosa. I Sau, explica-mos, què té d'especial jugar a futbol a la sorra, no? I en concret a la platja de les Avellanes.
3: Bueno, pues, és més difícil, no, perquè no jugues a cap superfície plana. Igual fas un control cap avant i la pilota se'n va cap atràs, perquè hi ha molts de vots. Després, pues, també és més divertit perquè hi ha diversos equips del poble, pues, jo estic amb gent del poble, també. I no ho sé, per a mi és una experiència molt bonica.
2: Mm-hmm. Si et sembla, entrem ja de ple en esta edició. Que mos espere, perquè és tot el cap de setmana, no? Dies dissabte 4 i diumenge 5 de juliol. Si parlem del format, són dos grups de 5 equips. En total, que has dit que hi ha 10 equips enguany.
3: Sí, són dos grups de 5 i llavors se disputaran 4 partits. Cada equip disputarà 4 partits i llavors després ja passaran els tres millors i, bueno, i així decidirem també una miqueta perquè haguem més partits a la fase grup, perquè l'any passat com molt jugar és tres i si perries ja estàs eliminat i en aquesta forma pues, tens un partit més.
2: Uh-huh. De la fase de grups quants n'hi passaran, dius?
3: De la fase de grup passaran els tres primers.
2: Vale. I, de fet, també vau fer el sorteig dels grups. Ho va fer en directe a Instagram per, suposo, generar també confiança.
3: Sí, perquè hi ha molts d'equips. Bueno, aquest any no ho tenim, però hi ha molts d'anys que hem tingut el Camps del Steam, que era gent de Cambrils, hem tingut a l'Empordà, hem tingut equips de Portugal. Vull dir, la gent no podia baixar dies abans del torneig perquè treballa. Llavors, pues, per generar confiança, ho fem en directe a l'Instagram.
2: Uh-huh. I enguany, quin nivell d'equips espereu tindre?
3: Aquest any el nivell dels equips una miqueta més baixet, però també sabem que els equips que estan potser són els equips que no han estat guanyant tots els anys passats, però sabem que són equips que ja han jugat i ja saben, vull dir que igual no seran gent tan tècnica, però si han patit més durs.
2: Uh-huh. I els equips, dius que hi ha anys que en teniu de fora, però enguany són equips més locals, igual de pobles del costat, d'aquí de l'Ampolla, o de lluny també ve gent?
3: No, hi ha equips també de fora, com tots els anys, però no hi ha hagut anys que hi havien més, vulguis o no, aquest any són 6 equips menys. Llavors, doncs, aquests 6 equips, jo recordo que, per exemple, l'any passat vam tindre els de Portugal, l'Alt Empordà, vam tindre uns altres de Tarragona, vull dir, vam tindre 4 equips més de fora. Llavors, doncs, sí que hi ha diversos equips que representen restaurants del poble, però també n'hi ha que igual representen restaurants del poble, però és gent de fora.
2: Mm-hmm. Molt bé, i a part de tot això, jo suposo que els premis són un reclam important, no? Perquè al final doneu a l'equip guanyador 2.500 euros, 1.000 al segon i 500 al tercer.
3: Sí, jo trobo que és un torneig molt ben pagat, ja que, vulguis o no, són 180 euros d'inscripció i crec que emportar-te 2.500 euros com a guanyador és bastant.
2: Sí, sí, vull dir, és un reclam per a que la gent s'hi animo, no?, a la competició. I més enllà de l'ambient competitiu, que evidentment n'hi ha i n'hi haurà, a peu de platja la gent passa a veure el torneig. Com se viu este ambient?
3: Home, doncs, quan vulguis no, tota la gent que hi ha a la platja, doncs normalment sol ser gent de l'Ampolla. I estan al costat mateix, també podem veure el futbol o les grades que hi ha, o ells mateixos al seu puesto.
2: Uh-huh. Vull
3: dir
2: que...
3: Després, sempre se senten... Quan més vegades han xalat, és quan juguen, per exemple, quan vam jugar nosaltres, doncs els joves del poble, que vam guanyar a uns dels que en teoria havien de ser guanyadors, els vam eliminar quarts. Vull dir, quan juga la gent del poble, doncs és quan més xalen i més gent ve del poble.
2: Clar, animar al final a les cares que coneixen. I Sau, comenceu lo dissabte a les 9 del matí en la fase de grups. Esteu tot el dia, no?, hasta la nit fent esta fase de grups. I després continueu lo diumenge en quarts, semifinals, la final. I entremig de tot això també hi haurà un partit de nens.
3: Sí. A partir del dissabte, a les 9 del matí, quan arrenquéssim, tots els nens que vulguin jugar al partit del diumenge hauran de pujar dalt on tenim la barra de la beguda per vendre la gent. Hauran de pujar allí, ens diran el nom i m'acció un número de telèfon així en cas que no es presenten poguessin picar els pares.
2: Mm-hmm. Així també tindreu una barra per a prendre alguna cosa mentre s'està disputant el joc.
3: Sí, hi ha molts anys que no hi ha hagut barra i la gent estava baix al xiringuito de la platja i nosaltres l'any passat ja vam fer barra, però vam fer un petit problema, que dalt no teníem sombra. Llavors, aquest any dalt tindrem un apartat en sombra, en una mica de cadires i taules, i tindrem la barra perquè la gent pugui estar allà a la sentada.
2: Mm-hmm. Molt bé. I suposo que organitzar un torneig així no és gens fàcil, no? Al final depens de molts factors. Hi ha molta feina detrás, no, Sau?
3: Sí. Hi ha molta feina. El bo que tenim és que som cinc, que som els cinc del mateix grup d'amics, i llavors doncs, mos anem repartint la feina i a poc doncs, anem fent. Sí que potser mos hem encantat una mica, que haguéssim d'un que començar abans, però bueno, trobo que dins del que hem fet ho hem fet prou bé.
2: I vosaltres, com a organitzadors, podeu jugar o esteu tot el dia tan enfeinats que no podeu jugar?
3: No, nosaltres sí que juguem, perquè només som cinc que organitzem després, i dels cinc juguem quatre. Llavors, el que no juga, i per exemple, hi ha alguns amics que no juguen, que tinguéssim confiança, el temps que estéssim jugant, tenim suficient confiança com baixar-los en ells a la barra.
2: Uh-huh. I tema àrbits?
3: Tema àrbits, vam tenir una mica de problemes l'any passat i això, ja que no, com pensem nosaltres, pensem que això doncs, era com uns partits federats. I vulguis o no, doncs, la gent d'aquí baix, que ja ho sabem com és, doncs, tema respecte cara a l'àrbit, baralles i això, pues, se'n va anar una mica de cara als àrbits. I a mi tant torneig del diumenge va ser, mos van marxar els tres àrbits. Però bueno, vam poder arreglar-ho i ara, esta setmana, ja ho tenim tot i jugarem en àrbits locals de les Terres de l'Ebre, i així creiem nosaltres que, a l'estar una mica acostumbrats a com parlem nosaltres i com ens relacionem entre nosaltres, podrà sortir millor.
2: Mm-hmm. Que no els hi vingui de nou el caràcter que hi ha aquí, no?
3: Sí.
2: Molt bé. I Sau, també he vist per xarxes que heu volgut destacar especialment el paper dels patrocinadors.
3: Sí, els patrocinadors, vulguis o no, és molt important, ja que per a nosaltres ens ajuden, tema econòmicament per a pujar-ho, intentar pujar a nivell de torneig, poder arribar a més bandes. Els patrocinis paguen 50 euros i llavors després nosaltres els presentem a l'Instagram, podem penjar pancartes al camp de futbol, banderes, i llavors tenim l'speaker, i llavors ell mateix va anunciant, i igual en un mateix dia igual diu 15 vegades el nom del patrocinador.
2: Molt bé. Llavors, bueno, teniu este suport d'empreses del poble i del territori que bueno, us ajuden a dur a terme l'Open de Futbol Platja de l'Ampolla. Sau, crec que ja ho tenim tot repassat, no?
3: Sí.
2: Perfecte, doncs només me queda dir-te que moltíssimes gràcies per atendre la trucada i que vaigo molt bé este cap de setmana.
3: Vale. Perfecte, gràcies.
2: Doncs Marina, jo ja tinc pla per este cap de setmana i no me'l puc perdre. La final l'aniré a veure el diumenge a la platja de les Avellanes. Què m'hi vols acompanyar?
4: No sé si t'hi vull acompanyar o no, però espero que ens expliquis com ha anat aquesta final i com ha anat aquest torneig. Moltes gràcies, Cel. I ara acabarem aquesta primera hora de Randamar parlant d'aquests episodis de calor sostinguda que estem vivint i que fan que el nostre litoral estigui en el límit, Carla.
5: Hem superat ja el mes de juny, ja som, de fet, a dia 2 de juliol i no sé si podríem dir que ha estat un any de rècord, especialment pel que fa a temperatures. Però bé, per respondre'ns a aquesta pregunta hem trucat en Josep Miró, meteoròleg i gran col·laborador d'aquesta casa, que és Canal Blau Ràdio. Josep, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia. Molt bé i a punt doncs, d'estar una vegada més amb vosaltres, que sempre és un plaer.
5: El mateix, Josep, molt contents que ens acompanyis de nou. Bé, ara ho dèiem, hem passat un juny molt calorós, com a mínim pel que fa a la percepció de la majoria dels mortals, no? Podem dir que ens hem trobat amb un juny de rècord?
6: Sí, de fet, si mirem els valors mitjans de mes, és excepcional totalment. Sí, fins i tot podríem dir que gairebé estem amb una o dues dècimes de diferència per sota el que s'havia considerat el mes de juny més càlid de la història, que era el juny del 2003. Per tant, ens hem d'anar 23 anys enrere per recordar un juny en aquestes condicions. Pràcticament hi ha una dècima de diferència entre el valor mitjà, però realment, salvant la distància d'aquests 23 anys, la sensació és que ha fet molta calor, especialment a partir del dia 10-12 de juny. Sí que les dades varien una mica en funció de l'observatori. I agafem el de l'observatori nou, que no existia fa uns anys, del Servei Meteorològic de Catalunya, que està situat al circuit de ciclisme, aquest és el més contundent de tots, en què des del dia 13 de juny tots els dies s'han superat els 30 graus de màxima, a excepció del dia 18 de juny, que ens van quedar amb 28,5. Per tant, la resta d'aquests dies des del dia 13, totes s'han superat els 30 i fins i tot s'han arribat als 34 de màxima. 34 de màxima al mes de juny en un observatori. Sí que de les afores de la ciutat, i per tant doncs pot ser que s'escalfi una miqueta més, que no arran de mar, més que situa cap a l'interior, doncs pot explicar que les temperatures siguin una miqueta més altes. Si busquem algun altre observatori, com per exemple el nostre, el de Neàpolis, aquí sí que observem que el primer dia que es van superar els 30 graus va ser el dia el dia 19 i a partir del dia 19 ja s'han superat tots els dies els 30 graus. Per tant, estem tenint 11 dies seguits i el màxim que s'ha arribat són els 32 graus i mig. I si analitzem un tercer observatori que està situat al carrer Casernes, aquest també és igualment de contundent. Ja s'havien superat els 30 graus, tant el dia 13 com el dia 17. El dia 18 és l'únic que no es van superar aquests 30 graus, i del 19 cap aquí els hem superat tots, i fins i tot s'ha arribat aquí a un màxim de 33 graus i 3 dècimes el dia 28, que de moment és el dia més calorós del que portem d'any, que coincideix també amb aquests 34 llargs que teníem en el circuit de ciclisme. Per tant, temperatures excepcionalment altes en aquest mes de juny. Què ens fa pensar això? Doncs que si no hi ha canvis sobtats, que de moment no els veiem, aquest estiu pot recordar i superar el del 2020, del 2003, que va ser el primer any en què es va parlar d'una calor excepcional i desmadrada. Sí que des de 2003 cap aquí n'han vingut moltíssims de més calorosos del 2003, sobretot els del 21, 22, 24, doncs ho han superat. Clar, estem en un context d'escalfament global i, per tant, com més recent amb els darrers anys, és més fàcil que se superin els valors del 2003, que es van començar a marcar com a realment excepcionals, com dèiem, el juny del 2003, en un estiu que va ser realment excepcional i que ara, doncs, veiem que potser no serà tan excepcional, perquè els que portem ara poden ser iguals o pitjors que aquell.
5: Per tant, temperatures molt contundents, no?, superant els 30 graus.
6: Les mínimes encara ens han respectat una miqueta. Hem tingut tan sols una nit tropical, que va ser la del 29 de juny, amb més de 25 graus de temperatura, que és l'única que s'han superat els 25 de mínima. Sí que a partir d'ara ja contem que el mes de juliol ja serà més regular, que puguem superar amb més freqüència els 25 de mínima. Però de moment, tot i que el juny ha estat molt calorós, sobretot al centre del dia, les nits encara han estat amb uns valors, tret de les 3 o 4 últimes, que s'han acostat a l'any que és 24-25, la resta encara s'ha pogut dormir bastant bé. A partir d'ara, doncs, ja veurem, no? Fins aquí, doncs, el que seria l'evolució d'aquest mes de juny. Fins ara, i ara hauríem de parlar una mica a veure què ens espera, no?
5: Exacte. I com es presenta aquest estiu, Josep?
6: Bé, es presenta molt calorós. La inèrcia, a més, hi ha un fet important, i és aquesta inèrcia que hem agafat massa aviat de temperatures altes, perquè fa un parell de dies els homes del temps comptaven que dimecres i dijous hi hauria una baixada de temperatures i ara pràcticament ni la veiem. Sí que l'hem vist aquesta nit, que ha baixat una mica la temperatura nocturna. La demà tornarà a baixar una miqueta més la mínima, igual que divendres, però a partir d'aquí ja sembla que tornarà a pujar i, per tant, aquest respir només serà una mica de les mínimes en aquestes dues properes nits, però és que les màximes avui no creiem que baixin i demà poden baixar unes dècimes, però no gaire més. Per tant, i això és fruit de que sí que entra un aire una miqueta més fresquet, de component nord, però la inèrcia del calor acumulat d'aquests 10-15 dies ens fa pensar que ni aquesta entrada d'un aire una miqueta més sec i més fresquet ni es notarà gaire. Es pot notar unes dècimes i poca cosa més. Per tant, ja ens podem posar en dinàmica d'estiu-estiu. Si mirem els mapes previstos a 15 dies vista, no ens donen cap situació de depressió, no ens donen cap línia frontal, ni fins i tot, doncs, formació de núvols baixos costaners, perquè com que la temperatura, doncs, del mar també ha pujat molt, aquelles núvols baixos costaners, per diferència de temperatura entre terra i el mar, ja pràcticament no se'ns produiran, perquè la temperatura de l'aigua del mar està 3 graus per sobre el que li tocaria a finals de juny, i això ja ens indica que si el mar està calent, no fa aquella feina que habitualment feia el mar de refrescar una mica de nit. Per tant, doncs, la dinàmica és aquesta. I també amb aquests 15 dies propers estem veient una situació típica d'estiu, de pantà baromètric, que vol dir que hi ha molt poca variació de pressió i, per tant, els vents seran molt febles. Els únics vents que tindrem seran els terrals de nit i les marinades diurnes pel contrast de temperatura entre terra i mar, i poca cosa més. I, per tant, en aquests 15 dies ens està donant aquesta primera setmana d'avui fins al dimecres vinent amb valors màxims que es poden situar entre els 32-33 graus com a molt, mínimes de 22 a 23, però és que la setmana següent, a partir del 8 de juliol, fins i tot amb els mapes a llarg termini, les temperatures podrien pujar per sobre dels 33 o costar-se els 34 graus de màxima i arribar un altre cop a nits tropicals la segona setmana de juliol. Per tant, les perspectives, les previsions estacionals que es fan mensuals tampoc li donem gaire fiabilitat, però aquestes que ens donen els primers 15 dies, sí, i per tant aquests primers 15 dies, la que ens ve és considerable. Jo ja no sé si parlar d'onada de calor o que ens acostumem que aquestes temperatures són les que tindrem aquestes properes dues setmanes, perquè no hi ha un pic destacable de 36-37, no, això no, però que podem arribar als 33-34 aquests propers 15 dies, sobretot la segona setmana de juliol, gairebé podem assegurar-ho.
5: Per tant, haurem d'aprendre a conviure-hi, no?, amb aquestes temperatures més altes que pel que dius, superaran ja per norma els 30 graus.
6: Els 30 graus que normalment dèiem, perquè és que ja ho hem de dir en passat, que era difícil que passessin dels 30 graus en els dies d'estiu i que potser només arribàvem a 15 o 20 dies en tot l'estiu o temperatures per sobre dels 30, doncs ja ens hi podem anar acostumant que aquest any potser passarem dels 30 graus 35, 40 o 45 dies i que no veiem algun dia els 35. Això sí que és més excepcional.
5: I aquí sumat amb la humitat, no?, que això agreuja encara més la sensació aquesta d'aixafogó que diem aquí al Garraf.
6: Sí, però en aquesta situació que estem veient ara, com que no hi ha una entrada de vents molt marítims, a part de les típiques marinades que són locals, no es veu unes temperatures, unes humitats excessivament altes, i de moment estem parlant més de calor intensa que no pas d'aixafogó. Evidentment, quan estem a la costa i tenim un 60% d'humitat, doncs, evidentment, l'aixafogó es nota. Però no es veuen humitats per sobre del 75 i 80% en gaires moments en aquests dies. Per tant, potser puntualment alguna nit o matinada, que quan tenim aquestes humitats més altes, si és de nit o matinada, quan la temperatura és més baixa, també la sensació no és tan acusada, però el que seria encara molt pitjor és que tinguessin temperatures de 33-34 graus amb humitats del 75-80%. Cada moment en aquests 15 dies, o almenys en aquests primers 10, no ho veiem. A finals de la setmana vinent sí que hi podríem arribar.
5: Doncs esperem que es mantingui així, no? Que ja és trist dir-ho, però ens podríem donar per satisfets, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, de tota manera parlem de temperatures molt altes que requereixen que seguim mantenint, no?, aquestes mesures de pal·liació dels efectes de la calor.
6: Hidratar-nos molt, buscar zones ventilades, ombres, i el que s'ha fet sempre, intentar combatre-ho de la millor manera possible. Evitar fer esforços físics a l'aire lliure en plena insolació, i el que s'està recomanant, però dins d'onada de calor, doncs ara més val que ja ens comencem a posar com una norma habitual cada dia d'aquest estiu, que de moment, amb el que estem veient, pot ser important. També hi ha una segona part, però això encara no la podem assegurar, i és que els anys en què hem tingut temperatures altes, en el moment que augmenti més la humitat i que comenci a entrar una miqueta d'aire fresquet típic del mes d'agost, potser llavors sí que tinguem una situació més de possibilitat de tempestes que per un cantó poden generar els problemes que generen, però també refrescarien una miqueta. Per tant, tot ens fa pensar que si es manté aquesta calor acumulada, latent i continuada, a l'agost, les típiques tempestes d'estiu poden ser una característica més d'aquest estiu, d'aquest agost de 2025.
5: Sí, de fet, ara es complirà un any, no?, de les darreres grans tempestes del 12 de juliol, precisament, de l'any passat, que van provocar totes les destrosses que recordem a la comarca i que encara es poden veure en zones com el passeig marítim de Cubelles, per exemple. I tot plegat, ho apuntava Josep, també a causa de l'escalfament global del que fa tants anys que parlem i que ja els darrers anys ens està provocant, no?, que es normalitzin aquestes temperatures per damunt dels 30 graus.
6: Sí, perquè és una qüestió d'inèrcia. No és una qüestió de que tinguem un aire excepcionalment procedent del nord d'Àfrica molt calent. No, és que l'aire que tenim aquí ja se'ns ha escalfat. Se'ns ha escalfat el mar, se'ns ha escalfat l'aire i, per tant, ja hem de tenir en compte que les temperatures que tenim ara normals són potser a 2 graus més altes de les que teníem fa 15 anys, jo vi.
5: I una curiositat, que apuntaves que l'altre estiu que recordaven temperatures tan altes era el de 2003. Què ho va provocar, aleshores?
6: Vam tenir una entrada més continuada d'aire subtropical càlid procedent del sud, també amb humitats baixes, però amb temperatures altes que no els havíem vist als estius anteriors. Ara sí que ja els hem vist amb estius interiors i també hi fa molt aquesta inèrcia que dèiem. I quan l'aire calent s'estableix en una zona costa molt de canviar, perquè com que tenim l'acumulació de contaminants a les capes altes de l'atmosfera, això fa efecte hivernacle i no deixa marxar el calor acumulat a les capes baixes de l'atmosfera. I, per tant, doncs això és un efecte espiral que fa que cada vegada s'acumuli més i, per tant, que sigui difícil invertir aquesta tendència.
5: Molts factors, per tant, no? A tenir en compte per entendre què ens ha fet arribar on estem.
6: Sí, exacte, no hi ha gaire més i no veiem. No ens agrada ser alarmistes, però és que no hi veiem. La inèrcia és molt perillosa i aquesta inèrcia que estem agafant i aquest any enquesta que hem començat molt aviat, doncs fa que calor cridi més calor. I si no és una situació de tempestes que ho mitigui notablement quan entri aire fred, serà complicat que això canvi.
5: Per tant, el que ens queda és, bàsicament, adaptar-nos a aquesta nova situació, no? Seguir tots aquests consells que ens donaves, mantenir-se hidratat, no fer activitats en les hores més caloroses, sobretot a les hores centrals del dia, que és quan el sol pica més. Bueno, sentit comú, al cap i a la fi. Però bé, Josep, no sé si t'ha quedat algun apunt per fer.
6: No, crec que en principi ens ha tocat tot. Ens queda la segona part que no podem concretar, de com serà el mes d'agost, en funció de que si es donen les circumstàncies favorables a que tinguem tempestes, les temperatures baixaran, però si no es dona aquesta circumstància, continuem aquest coixí d'aire calent a tots els nivells, no hi haurà contrast tèrmic i no tindríem aquestes tempestes i, per tant, es mantindria més la situació. Això, en tot cas, ho podrem avaluar a finals de juliol, a veure com es presenta, com s'ha presentat el juliol i com es presenta l'agost, i si hi ha indicis, com ara veiem que en aquests 15 dies no hi ha indicis de canvi de temps, més o menys al final de juliol podríem plantejar-nos i avaluar una mica com podria ser el mes d'agost.
5: Molt bé, doncs Josep, nosaltres ho deixarem aquí. Com sempre, un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.
6: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
5: Fins aviat.
1: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, a 4 o 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Ho deixem aquí, no. Deixem aquí la primera hora. Fem una petita pausa de res, 5 minutets, que ja no sé ni quina hora és. I tornarem aquí en 5 minuts. No marxeu.
7: Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova. Després ens submergirem a coves submarines i acabarem el programa d'avui descobrint un nou mite i una nova llegenda del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. L'estiu, com sabeu, és època de festivals a Catalunya. N'hi trobem de tot tipus, grans i petits, però també mitjans. Si hi ha un municipi que destaca per la seva quantitat de festivals en proporció al nombre d'habitants, és, sens dubte, Vilanova i la Geltrú. Avui parlarem d'un d'aquests festivals, en concret, d'un dels més particulars. Carla.
2: Bé, avui ens volem fixar en el FIMPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, que se celebra anualment a Vilanova i que torna la setmana que ve, els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol, amb la plaça del Port com a emplaçament principal. En aquesta 45a edició recupera totes les actuacions que l'any passat es van haver de suspendre pel mal temps. Entre les apostes internacionals d'enguany destaquen la fadista Sara Correia, els xilens La Quinta de los Núñez o el combinat de Tanzània de Zawose Queens. Tot plegat sumat, òbviament, a les apostes pel talent de ciutat i també de país. Però bé, per parlar-ne, ens acompanyen avui els seus dos directors artístics, la Pati Serrano i en Miquel Alcaraz. Molt bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, com definiríeu el FIMPT d'aquest 2026?
3: Doncs, mira, començo jo. La programació d'aquest 2026 segueix les línies artístiques de cada any, no? Que no ens cansem de repetir, de propostes consolidades, nacionals, internacionals, aquestes propostes més experimentals, no? On te barregen la música tradicional i popular, però la barregen doncs, amb sons més contemporanis, i també el suport a la creació local, no? Que per nosaltres és molt important, i totes aquestes accions de comunitat, no? Que ens ajuden doncs, a arrelar el festival a la ciutat, com és doncs, el treball amb el Firasac, amb l'Escola de Música, però aquest any, així com a nivell de línia artística, doncs, podríem dir doncs, que el FIMPT posa l'accent a la veu. No? Si mirem la programació, veurem que hi ha moltes propostes on la veu té un gran protagonisme dins del projecte i doncs podrem escoltar el paper que té la veu en diferents estils, en diferents gèneres, no? Des del fado, cants de treball, el cor, no? El coral, les polifonies, vull dir que veurem tot un seguit de propostes on la veu hi té un paper molt important i amb diferents estils, no? I crec que això és una característica d'aquest 45è FIMPT.
2: És una tendència general la de posar aquest accent en la veu dels festivals del país o és una aposta particular de FIMPT?
3: Bueno, jo crec que les propostes arriben, no? Les veus, i potser ha coincidit que aquest any doncs, havíem vist doncs, diverses propostes així i que hi hem apostat i al final doncs, quan ho veus tot, no? Doncs veus, ostres, doncs, hi ha molta veu aquí, no? I ho agafes, no?, també com a bueno, doncs això, no?, que deies, un posar l'accent en alguna cosa, no?
2: Uh-huh. I quines propostes en aquesta línia hi ha programades?
4: Bueno, clar, és a dir, malgrat la veu sigui protagonista, segueix sent un equilibri, però com deia la Pati, cada un dels dies podem trobar una proposta on la veu té una potència molt important. El dijous ja de per si, cada any, té molta importància aquesta veu, perquè l'espai així està concebut, és a dir, els concerts que fem a la plaça de l'Assumpció són uns concerts amb propostes molt, molt delicades, no? Sí. I on convidem a la gent a escoltar molt d'atenció als concerts. En aquest sentit, la proposta de Mapes i Terrae, les veus hi són molt protagonistes. Divendres destacaria la proposta de Tarta Relena com una proposta on les veus juguen de forma increïble al de l'escenari, una proposta que neix i va ser concebuda en un inici per escoltar amb teatres, auditoris, és a dir, no? amb un ambient molt més intimista, però que ara surt al carrer, i amb el qual la veu és totalment vital, a més hi juguen de forma increïble. El dissabte, clar, tenim a la fadista, a la Sara Correia, un dels referents d'aquest gènere, dels joves talents, d'aquest gènere que està sorgint a Portugal, Per tant, el fado, evidentment, la veu és totalment al centre. I el diumenge tenim una proposta també on la veu és clau, que és la Magali Sarai al cor Brunker, amb la proposta descasada, amb un cor amb una vintena de persones dalt de l'escenari. Per tant, home, més protagonista la veu és difícil, diguéssim.
2: I tant. I parlaves, de fet, de Sara Correia, que és justament un dels concerts que s'ha pogut recuperar de l'any passat, que a sobre dona la casualitat, si no m'equivoco, de que arriba amb nou disc, no?
4: Correcte. L'any passat és ben sabut per tothom que va haver un temporal increïble que ens va deixar, en el cas del FinPT, amb les ganes de gaudir d'aquell dissabte que estava preparat amb moltes expectatives. Hem aconseguit recuperar la totalitat del cartell, el qual no és fàcil, i estem molt contents que així sigui. Des d'aquí, de fet, un agraïment als manejaments que s'hi van posar de cara des d'un bon principi.
3: A més, Miquel, perdona, vull dir que era una cosa que vam tenir molt clara, no?, el mateix dia del temporal, que vam dir, ostres, això ho hem d'intentar, no? Hem d'intentar que el dia d'avui, l'any que ve, hi sigui, no? I començarem a treballar amb els manejaments des de demà mateix, no?, per poder fer que això sigui possible.
4: Totalment. En aquell moment era un desig i estem contents que s'hagi convertit en una realitat. I, a més, això ens ha permès que els grups arribin amb noves sorpreses, diguéssim, sota el braç. Tu deies, efectivament, que Sara Correia ve amb un nou disc, per tant, increïble la sorpresa. Tenim el cas de l'Osa, que, de fet, venien i venen com a guanyadores del concurs Sons 2024, però, clar, la trajectòria d'aquest grup en aquest any ha sigut increïble, per tant, venen ja com un grup consolidadíssim. Uh-huh. De fet, Sabor de Gràcia, que estava celebrant la gira dels 30 anys l'any passat, fan els 31, però el fet de que vinguin de nou aquest any ens ha permès treballar amb ells i pactar amb ells, i tenim també la sort d'anunciar que seran el grup que versionaran aquest any la cançó de Passeig del Carme, que, com sabeu, és l'himne del festival. I bé, la resta de propostes, doncs, venen amb la mateixa energia, les Balcan, la Glòria Rivera, etc., pel dissabte, i esperem que tot aquest any vagi bé en aquest sentit.
2: Bé, esperem que sí, no? Però bé, molta feina, llavors, i un trajecte intens per poder portar tot aquest programa.
4: És intens, sí, bueno, però il·lusionant, eh?
3: Sí, abans ho comentàvem, no?, fora de micros, diguéssim, que sí que és un treball que fem al llarg de tot l'any, que no, doncs primer és com la part bonica, no?, perquè doncs veus propostes, descobreixes propostes, analitzes, les valorem conjuntament, ostres, aquests estaria xulo, i on tu on els veus, jo els veig en aquest escenari, jo els veig allà, en aquesta hora, perquè el públic aquí el que busca és això, vull dir que no és fàcil, tampoc, fer una programació, no? Però, bueno, tenim molt en compte, doncs, els fluxos de públic, a qui ens dirigim, la pròpia proposta, intentem, doncs, encaixar-la en el millor espai, diguéssim, i en el millor horari, no? Llavors, aquesta és com la part bonica, no?, i més divertida, diguéssim, però és veritat que quan ja tens això ho has de... que està sobre un paper, s'ha de plasmar, no?, doncs, en una plaça, amb uns equips, amb una producció que hi ha darrere, doncs que, bueno, és complexa, no?, però que ens agrada molt que la fem, no?, i és el que dèiem nosaltres dins la Regidoria Cultura, perquè com que aquest és un festival, no?, que està liderat i organitzat per l'Ajuntament, i des de la Regidoria Cultura tenim altres papers dins la regidoria, portem altres programes, però, bueno, aquest és, com dèiem, com un carmelet, no?, que és molt gratificant, que ens encanta i que bueno, el gaudim molt, no?, tot i la feina, però que ens agrada moltíssim.
4: I tornant al festival, diguem-ne, és a dir, a l'hora de recopilar les propostes, com comenta la Pati, també li donem un sentit. És a dir, quan programem no només valorem la proposta en si, sinó aquell encaix que pugui tenir dins el festival. I això inclou tant l'espai, uh-huh, on pensem que pot funcionar aquell concert, però també a l'horari. És a dir, és molt diferent un concert que pot funcionar a primera hora com que pugui funcionar a última, etcètera.
2: Sí, és clar, al final acaba sent com resoldre un trencaclosques, no? Però m'agrada com us heu referit, com que és un regal pràcticament per vosaltres, però al final també és un luxe que la ciutat aposti per un festival com aquest i que ho hagi fet durant aquestes, 45 edicions. quan a més és un festival d'un format que no és gaire habitual.
3: Sí, és un festival que és, no, té molt la seva característica, no? Que ha tingut alts i baixos, però crec que l'important i el que ha fet, doncs, que pugui durar aquests 45 anys és que no ha perdut la seva identitat, no? Que la seva identitat és un festival, doncs, de música popular tradicional. I si tu mantens aquesta identitat, és molt important, no? Doncs per continuar aquesta trajectòria, i crec que, doncs, bueno, el que dèiem, té alts i baixos, però la ciutat se l'estima, no? Està arrelat a la ciutat, i bueno, ara nosaltres tenim com aquella sensació que ja fa un parell d'anys que ho diem, que estem en un bon moment, no? Que és que el FinPT a la ciutat, doncs, la ciutat i de fora, perquè vull dir que ve molta gent de fora també, no? Doncs, bueno, està en un bon moment, no?
4: Sí, la gent creiem que hi torna a comptar amb el FinPT, diguem-ne. I sempre ho diem, però no per això no ho hem de repetir, que això és la feina de molta gent durant molts anys. Nosaltres hem agafat, tenim la sort, com estem dient, d'agafar aquest relleu, però és la feina que ha fet moltíssima gent durant molts anys. I poder seguir amb aquesta feina de servei públic, al final, que és la que fa el festival, perquè ofereix propostes, totes gratuïtes, a dia d'avui, molt diverses, que moltes d'elles difícilment es trobarien en altres circuits, per tant, és totalment necessari.
2: Sí, i tant, perquè al final és un festival de descoberta, no?
3: Sí, sí, molta gent, això, no? Mira el cartell, no? I et diu, ostres, he vist el cartell al FinPT, és xulo, Però el cartell, la programació, diu... No, el cartell és xulo. La programació, bueno, no conec ningú, però també, saps? Vindré. Vull dir que és això també, no?, el que busca.
4: Aquesta confiança amb la proposta és molt important, no? El fet de dir, bueno, vaig al FinPT a veure què m'hi trobo. Sé que em pot agradar més o menys, però que la qualitat hi serà, i em ve de gust anar, el que dius tu, anar a descobrir, a veure què m'ensenyen aquest any.
2: I tant, i tant, i tant. Bé, i a mi m'agradaria també preguntar-vos per aquesta ID internacional del cartell. En què es traduirà enguany?
3: Doncs mira, l'aposta internacional d'aquest any la trobem el divendres amb la Quinta de los Núñez, que és una formació que ve de Valparaíso, de Xile, que, bueno, que ens mostrarà, doncs, és aquesta tradició, no?, de la música portenya. Després, el mateix divendres, per tancar l'escenari gran, des de Wose Queens, que venen de Tanzània, una proposta també, doncs, on la veu també hi té un paper molt important, i aquesta, doncs, menys coneguda, no?, seria aquesta proposta. I després, el dissabte, doncs, amb la Sara Correia, com ja hem dit, i ja n'ha parlat el Miquel, i ja n'hem parlat abans, no cal allargar-nos més, i també a dir, doncs, aquesta proposta de Pascolo Abusivo, que és la proposta del Firasac, però que també cal remarcar que enguany, doncs, és una proposta internacional, no? És una proposta que ve d'Itàlia, i on podrem sentir, doncs, diferents gèneres, no?, i diferents músiques d'Itàlia.
2: Déu-n'hi-do. I pel que fa al talent local i l'aposta més d'aquí, més de país...
4: Home, com a talent de país, portem una de les veus actuals del país, que abans n'hem parlat ja, però és la Magali Saré, i ve el diumenge. També ho hem anomenat amb el seu projecte d'Escasada, és un projecte molt, molt interessant, en el qual ha anat recopilant de cançoners de diverses parts del món. De fet, es canta amb 12 idiomes durant el concert. Cançons, totes elles escrites per dones, on expliquen... El trauma aquesta separació de la seva vida anterior que implica el matrimoni, vale? És a dir, de fet, explica el matrimoni des d'un punt de vista traumàtic, per entendre'ns. No és un pas feliç, en aquest cas, com ho explica ella, perquè la recopilació de cançons així ho ha fet, i ella els hi dona veu, i hòstia, és molt potent realment tot el relat que hi ha darrere d'aquest projecte, i a més ho vesteix amb el cor Bruckner, que, com dèiem, són una vintena de persones al de l'escenari, un cor que dirigeix, de fet, la seva germana, i és el concert del diumenge, central del diumenge, que per tancar el festival d'una manera increïble. I també destacaríem un dels grups que recuperem de l'any anterior, que són les Balkan, que a més la relació amb el festival és molt especial, perquè van venir el 2016, quan eren una brass band de carrer, i des de llavors fins ara són un grup superconsolidat, que fan gires internacionals i estem supercontents de tornar-les a tenir a l'escenari, més en presència vilanovina. Així que fantàstic.
2: Nosaltres ho deixem aquí, recordant-vos que els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol podreu gaudir de tots aquests concerts i molts d'altres, ja sigui a l'escenari principal de

0: interessant, el de documentar totes les coves submarines del Montgrí des de l'escala fins a l'Estartit, Sergi.
1: Així és, Marina, una iniciativa que ens ha de permetre conèixer millor el Montgrí i també fer-hi un submarinisme més segur. Avui per parlar tenim aquí un instructor de busseig, en Ramon Siliceo, del Centre de Busseig Xaloc Diving Center de l'Estartit. I aquest centre és un dels impulsors o ha de ser una de les eines d'això que parlarem avui, de la catalogació d'aquestes coves. Ramon, benvingut a la Ronda Mar.
2: Bon dia, Sergi, gràcies.
1: Aviam, Ramon, això de que el Montgrí sigui tan foradat, podríem dir que us està portant molta feina, no?
2: Ens està portant molta feina i moltes alegries, també diríem. Sí, sí. El ser un tipus de costa on la roca és calcària, doncs el que fa és que tinguem aquest tipus de roca tan porosa que acaba creant aquestes cavitats.
1: Avui parlem del projecte, d'aquest nou estudi que permetrà inventariar o fer un inventari més complet de les coves submarines del massís del Montgrí, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. A què respon aquesta iniciativa o des de la vostra part per què creieu que és necessari aquest inventariat?
2: Bé, nosaltres pel nostre compte ja portàvem uns anys explorant aquestes coves. A part, tenim una llarga trajectòria d'altres gent local que estava endinsant-se en aquestes coves i ja feia un parell d'anys que intentàvem arrencar aquest projecte de la mà del Parc Natural i, bueno, al final ha sigut possible aquest any. Ens han aprovat el projecte i som un equip de 4 persones que estem començant a fer això, aquesta catalogació.
1: Això suposo que serà un treball d'anar tram per tram, zona per zona, i a part d'inventariar, de posar-los-hi número, suposo que us hi fixeu en moltes més coses, no? Característiques, dificultat...
2: Sí, tot el que seria aquesta zona calcària de la zona del Parc Natural, del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, seria des de la punta de Trencabraços fins ben bé al Molinet, a l'Estartit, a la zona de la costa del Montgrí, i després també tenim la zona de les Illes Medes. El que estem fent ara ha sigut començar per la zona nord, més la zona de l'Escala, i estem anant baixant cap a la zona de l'Estartit. Un cop acabem amb la costa del Montgrí, ens dedicarem ja a les Illes Medes, que com bé sap tothom, hi han moltes cavitats també molt conegudes. I sí, tenim una fitxa amb tota informació a afegir per cada cavitat que anem fent, i a part de fer una topografia i un mapa de cada cavitat, també prenem aquestes dades de si estem trobant espelotemes, el nivell de dificultat de cada cavitat, el nivell de vida marina que estem trobant també, de coralígens, esponges, crustacis, peixos, en diferent tipus de fauna, i això és el que anem afegint a cada fitxa de cada cavitat.
1: Quan vam veure la notícia, vam veure dues xifres, les que hi han i les que preteneu, o de les que se suposa que hi han més, no? Sortia com més o menys el doble, no? Era un... que n'hi havien inventariades un això, però n'hi havien 30 o 34 més.
2: Sí, inventariades que hem pogut anar trobant informació de veus locals, de centres de busseig i així, van partir d'unes 70. El que passa que a mesura que va avançant el projecte i a mesura que nosaltres pel nostre compte també estem fent aquestes exploracions, anem trobant moltes més. Jo diria que estem a la vora d'unes 100 i algo cavitats bussejables.
1: Bussejables. Clar, per introduir o per posar en context una mica els oients, ho estaríem parlant d'una part del busseig, el busseig normal, entre cometes,
2: recreatiu,
1: en espai obert, i aquest busseig de, no sé si és correcte dir-li espeleologia submarina,
2: sí,
1: o és totalment diferent, no? Quines diferències hi ha entre aquest tipus de busseig, tant a nivell tècnic, suposo, com a nivell de dificultat, de riscos?
2: Bàsicament, la diferència principal seria que en el busseig recreatiu, que és el busseig que coneixem tots, el públic general, sempre tenim un accés directe a superfície. Ja sigui amb més o menys distància a la superfície, per profunditat, sempre hi ha aquest accés directe. En canvi, la gran diferència amb el busseig en coves és que no tenim un accés directe a la superfície. Hem de navegar marxa enrere, diguéssim, o cap enrere, tot el que hem navegat dintre d'aquesta cova per poder accedir a la superfície. Per tant, les tècniques i la configuració que utilitzem diguéssim que canvia bastant. Són bastant diferents del busseig recreatiu.
1: I és molt demandat, o sigui...

0: en el vostre centre teniu moltes rutes, moltes visites, moltes sortides, aquest tipus de busseig de coves?
1: Les coves com a tal de la costa del Montgrí fins a dia d'avui no eren tan conegudes. El que es coneixia és més les cavernes accessibles al públic general. Per tant, no tenim molta demanda de moment, però sí que és cert que a través d'aquest projecte i a través de les nostres xarxes socials cada cop hi ha més gent que ens contacta per aquest tipus d'immersió.
0: Abans, off the record, no? El Vedra preparava amb aquesta xerrada, aquesta conversa, em comentaves que és important que aquest tipus de submarinisme sempre vagi de les mans d'un instructor, no?
1: Idealment, aquest tipus de busseig requereix el coneixement local. Per tant, has d'anar amb una persona que es conegui aquestes coves, que et pugui fer una bona explicació, que et pugui ensenyar un mapa del lloc i puguis fer una planificació. Aquest tipus de busseig sempre requereix una planificació, és algo clau per poder-lo dur a terme amb seguretat. Per tant, sí, idealment anirem sempre amb un instructor i una persona que tingui bon coneixement de la nostra zona.
0: Uh-huh. Tu suposo que n'has visitat algunes o n'has visitat moltes de les coves aquestes que fareu a l'inventari. Quina, no en direm el secret d'on està, no? Però quina t'ha sorprès més o quin és el lloc que... Suposo que l'entrar o el descobrir, jo què sé, si hi ha càmeres d'aire interior, vull dir, alguna deu ser espectacular.
1: Bé, l'any passat vam trobar la cova dels meus somnis, que podria dir. És una cova que no es coneixia, la vam descobrir tot just l'any passat, la qual cosa és bastant curiós, no?, amb tota la història que té de busseig a la nostra costa. I vam trobar una cova on hem pogut avançar més d'un quilòmetre endins del massís del Montgrí, lo qual és bastant significatiu per les magnituds de costa que tenim, que al final només tenim entre 7 i 9 quilòmetres de costa. Trobar un quilòmetre de cova és algo bastant important. I a part, a la vegada, més enllà de la distància que vam poder aconseguir, hem trobat, diguéssim que l'aqüífer d'aigua dolça que tenim en el Montgrí, per tant hem pogut accedir en aquesta aigua dolça i és algo que no s'havia pogut fer abans, i també hem trobat sales molt decorades, com diguem en el busseig en coves, que són sales on hi ha molts espelotemes. On tenim estalactites, estalagmites, inclús columnes, i això és algo doncs bastant interessant per lo que seria la nostra zona. No tenim imatges d'altres coves d'altres punts del món, però ningú sabia que ens podríem arribar a trobar amb aquestes coses aquí a la costa del Montgrí.
0: Sou prudents que hi hagi un risc amb aquest catàleg, o sigui, es popularitzi més del compte?
1: En quin sentit?
0: En quin sentit de que hi ha el catàleg, o sigui, hi ha les eines que porteu ara, o sigui, que augmenti la freqüentació en aquests espais, en aquestes coves, més per lliure que no pas per des d'un centre de busseig com vosaltres?
1: Bé, de moment totes les dades que anem aconseguint són confidencials i es queden dintre del projecte, per tant això de moment no serà públic.
0: No es publicarà.
1: De moment no es publicarà. Un cop tinguem totes aquestes coves catalogades i podem catalogar-les per diferents nivells de dificultat, doncs poder sí que serà accessible ja pel públic general, i aquí es decidirà en mans del Parc Natural de veure com es regula l'accés en aquestes cavitats, a veure si serà semblant a les medes, per exemple, que s'haurà de pagar una taxa i hauràs d'ensenyar una titulació abans d'anar-hi, serà obligatori poder anar amb un guia experimentat i un centre de busseig de la nostra zona. Això queda en mans del Parc Natural.
0: Una pregunta potser una mica més tècnica. A l'hora de fer aquestes catalogacions, quants hi participeu? De quants membres és l'equip que hi participeu? I si teniu algunes limitacions, no sé, de temps d'immersió, estona, que siguin diferents a les que són del busseig recreatiu?
1: Bé, ara mateix no tenim cap limitació de temps. Som quatre persones que estem treballant i ens hem subdividit en dos equips, en dos equips de dues persones. Per sort, tenim la logística de Parc Natural que ens pot ajudar en tema embarcació, i això ens fa que puguem fer immersions podem estar el temps que faci falta sota l'aigua i no tenim aquesta pressió de temps d'haver de sortir en una hora. Hi ha immersions que se'n van entre una i tres hores. Són immersions de treball, diguéssim, són immersions més llargues. I
0: Suposo que no deuen, des del desconeixement, eh? De l'astronauta que fa l'entrevista a un espeleòleg submarí. Suposo que no agafeu tanta fondària, no? Com en una immersió, per exemple, en un barc enfonsat o en una immersió més profunda.
1: Hi ha de tot, i la costa del Montgrí no deixa de sorprendre. I sí que és cert que hi ha cavitats que no tenen tanta profunditat, que vindrien a ser la majoria, que estem al rang entre 10 i 25 metres de profunditat, però n'hi ha algun altre que sí que ens ha sorprès, perquè estem en els rangs dels 40 metres de profunditat. Inclús a les Illes Medes s'ha trobat alguna cavitat a més de 50 metres de profunditat, la qual complica encara molt més la logística de la immersió.
0: I a nivell de trobar-vos alguna cosa estranya o alguna cosa que us hagi sorprès, en aquest cas, de vida, de fauna o de lo que sigui dintre d'aquestes coves, perquè suposo que, de moment, entrem amb les precaucions que vosaltres esteu acostumats, però a mi, per exemple, em faria una mica de basarda entrar-hi i aviam el que surt d'allà dintre.
1: El que ens ha sorprès més és trobar llamàntols i congres a poder 200 metres de distància en dins d'aquesta cavitat. Clar, això ens diu que segurament s'han de poder alimentar, segurament viuen allà dintre, per tant, pot ser que en un futur, si seguim aquest estudi, podem trobar algun tipus de fauna cavernícola, inclús endèmica d'aquestes cavitats.
0: De color blanc no ho són, no? Perquè no els hi toca la llum?
1: Són totalment sense pigment.
0: Sense pigment, sí. Hòstia, molt curiós. I aprofito ja que tinc aquí, Ramon, temporada alta ara pels centres d'immersió a l'Estartit, tenint les Medes al davant. Com afronteu a l'estiu?
1: Bé, l'afrontem com sempre. Tenim molta trajectòria en aquest món, per tant, ja sabem més o menys com manegar-nos-ho. I res, ens ho afrontem amb ganes.
0: També sortia un estudi aquest any, no sé si fa aproximadament un mes i mig, que deia sobretot la diferència a l'hora de tenir cura del fons i del medi entre el brosseig que van amb instructor i el que van sense instructor. Això també és molt important, no? A l'hora, per exemple, de, amb les mans, amb les aletes, suposo, de mirar de no malmenar el que hi ha en el fons.
1: Sí, la feina que té un guia és molt important en l'impacte que pot crear el bussejador o l'impacte que no pot crear a l'entorn. Si un guia és capaç de transmetre aquest valor que té el fons marí en el qual estem bussejant i aquest client és capaç d'entendre-ho, el que farà és que intenti prevenir aquest impacte contra l'entorn a través d'un bon aleteig i una bona flotabilitat, sobretot. Sí.
0: Doncs, Ramon, estarem atents, aviam, en aquest projecte, de catalogació de coves. El com va, si us trobeu alguna cosa rara més, aviseu, que també en farem notícia.
1: Vinga, avisarem. Gràcies.
0: I moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ens acabem d'acomiadar d'en Ramon Siliceo, l'instructor del centre de busseig de Xaloc Diving Center, i donem la benvinguda a un altre Ramon, en aquest cas en Ramon Alturo, director del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Ramon, benvingut.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Aviam, avui estem parlant d'aquest projecte de catalogació de les coves submarines del Parc Natural del Montgrí. Pel parc, des del punt de vista vostre, quina importància té aquest repte i què ens aportarà?
2: En primer lloc, les coves submergides són un hàbitat d'interès comunitari prioritari i, per tant, tenim una responsabilitat com a parc en la seva conservació. A més, probablement, pel que estem veient, tenim el millor conjunt de coves submergides que hi ha aquí a la costa catalana i, per tant, tenim una doble responsabilitat en quant a millorar el coneixement. Ja sabíem que n'hi havia bastantes, sabíem que n'hi havia, teníem catalogades 34, però n'estan sortint moltes més i arrel de parlar a gent com Ramon, que és el que hi ha al Pla d'una Estona, gent d'una empresa que es diu Freàtic, que també es dediquen a això, amb els mateixos Mossos d'Esquadra, els CEAS també han fet moltes prospeccions, doncs hem anat veient que hi ha moltes més coses de les que estaven citades i bueno, farem un pas endavant en el coneixement d'aquests hàbitats. Uh-huh. A més, hi ha un tema de gestió pública que també és molt important, que per això és clau la participació de Mossos d'Esquadra, que és de cara a la seguretat dels usuaris. Desgraciadament hi ha hagut accidents en el passat en coves, amb resultat de mort, i per tant conèixer bé les coves i tenir una bona informació d'elles ens pot ajudar a gestionar-ho millor.
0: Uh-huh. Això anava, no? També que no només aquest inventari és el punt d'inventariar o de tenir localitzades, sinó que la informació que hi anirà és del tot detallada, amb especial èmfasi, això també, al nivell de dificultat.
2: Sí, efectivament. Ens interessa molt identificar, veure què és accessible per la gent, què no, per raons de conservació o per raons de seguretat.
0: Uh-huh. Quantes persones, o sigui, com anirà una mica el paper del Parc Natural en aquest estudi? En Ramon ens comentava que, per exemple, vosaltres hi disposeu els mitjans, no?, d'embarcacions i de personal.
2: Sí, nosaltres posem una embarcació per anar fent les respectives sortides, posem el patró, i a més també estem formant, precisament en Ramon Siliceu els està fent la formació, a dues persones del parc per poder fer entrades i si cal instal·lar una senyalització o fer alguna cosa que puguem fer directament des del parc. Uh-huh. Hi ha poca gent que tingui l'expertesa per poder entrar a coves i, per tant, considerem que és molt interessant disposar de personal que pugui fer això.
0: Això després, per part del parc, es traduirà en alguna guia, en algun document públic?
2: Bueno, els estudis del parc sempre són públics. Uh-huh. I ara precisament arrenquem el que és la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del parc, que és, diguem, que és la guia que t'ha de dir què pots fer i què no pots fer i a on. I per tant això serà bàsic, acabarem de definir amb el grau de detall que la informació ens faci fer, què podem fer amb les diferents coves. I probablement acabarà havent zones que la gent podrà anar fent una immersió normal perquè les condicions són adequades perquè es pugui fer amb una titulació d'acord amb la normativa que hi ha, i altres que per motius de conservació, per motius de seguretat, acabem regulant l'ús i que es pugui anar amb un permís específic o que, bueno, o inclús que no si pogués anar pel motiu que fos.
0: I acabo amb aquesta, Ramon, un altre incentiu, ja li hem preguntat també a en Ramon Siliceu, el fet de descobrir coses que fins ara segurament eren desconegudes, no? Ell li ha preguntat què us ha portat a descobrir això o què n'espereu, si, jo què sé, és alguna cosa extraordinària de que no s'hagi descobert fins ara.
2: No, sempre, clar, millorar el coneixement és molt interessant. Per la gent que ho està fent, ara han descobert que hi ha la cova del Francesc que està connectada amb una altra, és molt més llarga, i això és una informació molt interessant. A més, ens dona peu a entrar a llocs que hi ha espeleotemes que ens permeten estudiar molt millor la geologia del Montgrí, saber en quines èpoques va estar al nivell del mar cobrint aquestes coves, en quines èpoques no. Ens pot donar peu a conèixer molt millor la història, la biologia, i tenim molta millor informació d'aquests àmbits.
0: Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Randa Mar, i per la iniciativa, evidentment, d'aquest projecte per conèixer millor el massís del Montgrí.
2: Moltes gràcies.
0: A reveure.

0: Malauradament posem punt i final a una de les seccions que ens han acompanyat tota aquesta temporada de Ran de Mar i la meitat de l'anterior, la secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Farem un recorregut per la costa catalana a través dels seus elements més significatius, els fars, Oriol.
1: Doncs així és, Marina. Avui encetem aquesta secció de mites i llegendes de la costa catalana i ho farem com a mode de resum, com a mode de tancament d'aquesta secció en aquesta temporada. Joan de Déu Prats, que és la persona que ens fa sempre aquesta secció, el saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Bé, Joan de Déu, avui, ho dèiem, farem com una secció final, per tancar una mica tot plegat, i parlarem de fars, de diferents fars que hi han escampats per la costa catalana, des del que està més amunt, el Cap de Creus, fins a baix de tota l'illa de Buda, al Delta.
2: Els fars són un punt, a part de molt pràctic per la navegació, tenen aquest punt romàntic o inquietant amb les pel·lícules, isolat, i evidentment a la costa catalana moltes vegades surten els fars aquests atlàntics, no?, que són molt alts i estan a milles amagades amb unes tempestes molt grans. Nosaltres tenim fars perquè són imprescindibles, però a més hi ha les històries dels nostres fars.
1: Doncs vinga, comencem per el del Cap de Creus, el far de la fi del món.
2: Una mica anomenat així, simplement perquè és que el Cap de Creus antigament era la fi del món. Pels grecs, tota la banda del litoral peninsular del Mediterrani era la fi del món, perquè més enllà hi havia el mar Tenebrae i era un lloc desconegut. Però és que, a més, el Cap de Creus és el final dels Pirineus. Aleshores, és els Pirineus tectònicament entren al mar amb una força, unes muntanyes molt altes, i allà hi ha una força telúrica i també és dels llocs que té més mala mar, diguéssim, de la part occidental del Mediterrani. Abans allò també eren selves, que ens queden noms en Port de la Selva, no? Sí. O Selva de Mar. Mm-hmm. Unes selves que s'abocaven al mar d'una forma molt abrupta i aleshores hi havia un antic far, no?, per protegir els navegants, que a més un far que està davant d'una illa que es diu la illa de la Massa d'Or, o també Serrata, perquè té la silueta com d'una rata. Mm-hmm. I la Massa d'Or és perquè és la primera illa, la primera terra de tota la península ibèrica que li toca la llum del sol. Per tant, el far del Cap de Creus de la fi del món no només seria el far de Cap de Creus, seria el far oriental de tots els Pirineus. Seria com una llum al final dels Pirineus que donava resplendor als navegants, però alhora la natura amb el sol, des d'aquell punt feia que per primera vegada hi hagués la llum del dia a la península ibèrica amb aquesta illa que està tot just davant del far. Una illa que té llegendes, perquè a part que té molt mala mar i diuen que allà hi ha pops i monstres aquàtics que poden vigilar aquelles platges, perquè sembla ser, diu la llegenda, que podria haver hort allà, diuen que si una persona la creua en un dia, és petita, però la creua, pot aconseguir la immortalitat. I el preu que ha de pagar és que si és home, serà dona. Aquesta és una llegenda que hi ha allà ben curiosa. El preu de la immortalitat és canviar la sexualitat. Però també t'he de comentar que és un lloc tan abrupte, si anem amb aquella costa, és tan abrupte que sembla que estiguis realment a la fi del món, i aquest és un dels llibres que va fer en Juli Verne, que es deia així, La llum de la fi del món, que estava un llibre que va fer a la Patagònia, a la punta de l'estret de Magallanes, però després es va fer una pel·lícula sobre aquest llibre. I els protagonistes van ser dos russos. Un va ser en Yuli Borisovich Briner, i l'altre Isur Dianelivoch Demeski, més coneguts pels seus noms artístics de Yul Briner i Kirk Douglas, que eren d'ascendència russa i eren els protagonistes, un el dolent i l'altre bo, d'aquesta pel·lícula, amb la qual es va haver de fer un far, diguéssim, de cartó pedra per la pel·lícula. No es va utilitzar l'autèntic perquè havia de ser més alt, i es va filmar allà la pel·lícula. Per tant, un lloc que té una vocació com si estiguessis a la Patagònia. Ho dic amb el sentit agreste del lloc.
1: Sí, i tant, sens dubte. Doncs ja coneixem el far del Cap de Creus. Baixem una mica, baixem cap avall, en aquest cas, ja cap a la zona de Baix Empordà, Llafranc, Calella, el far de Sant Sebastià.
2: El far de Sant Sebastià, que està en aquelles muntanyes entre Begur i Calella, segons pla, és una magnífica vista d'un dels llocs més imponderables de vista de Catalunya. Encara s'utilitza per la navegació aquell far, que és important, i diu la tradició de que antigament doncs, un Sant Sebastià, una talla de Sant Sebastià, van barrancar a peu de la muntanya, el van pujar allà dalt, van fer l'ermita, i l'ermita la va fer un tal Fray Jaume Corbera, que havia fet altres ermites i que va ser faroner de Déu, perquè no només feia ermites, sinó que també tenia una talaia per avisar si venien pirates, i llavors amb les campanes i amb fumeres avisava. I diuen que un capità de galeres, enmig d'una galerna, va invocar, passant tot just per davant del cap de Sant Sebastià, va invocar el sant, i el sant va baixar de l'ermita, va caminar sobre les aigües, i com fan sempre les persones santes, només amb un gest de la mà va esvair aquella tempestat i aquell capità i tota la seva flota es va salvar. Tant va ser així que ell, després, quan va tornar a la costa, el seu vestit militar d'almirall, doncs el va agafar i li va posar el sant. I diuen que aquest vestit el va continuar tenint fins la malaurada dèria de la Guerra Civil de cremar imatges religioses. Aleshores, aquesta és una de les històries que hi ha allà. Diuen que a l'ermita també hi havia costelles de balenes, que era un lloc grandiloquent. No és d'estranyar, a prop, doncs tenim la desembocadura del Ter, tenim el que era Radio Liberty, no? Un lloc que havien escollit els americans per bombardejar propagandísticament el bloc comunista. Vull dir, alguna cosa ha de tenir aquella zona perquè, a més, tingui aquest halo sagrat, doncs amb aquest cap de Sebastià, que qui no ho conegui ha d'anar, perquè, repetim, segons pla, és un lloc dels més magnífics de vistes de tota Catalunya.
3: Sens dubte, hi he estat i val la pena. Val la pena pujar al far de Sant Sebastià en aquesta zona. I un altre far que també hi he estat i que hi he estat molt fa escassos dies i vaig estar a casa, a Calella, al far de Capaspre, que en aquest cas té relació amb Cavallets de Mar. Veus, aquí sí que ja no ho sé.
2: Bé, clar, el tema de les llegendes ja és un món més eteri, no? Però sí, és un far que està amb aquesta penyal del Capaspre, que també és un far que s'utilitza per anar cap a Palafrugell, doncs és un far important. I allà sembla ser que l'aigua era o és molt neta, i quan l'aigua és molt neta, a part d'haver la Posidònia, que és un senyal d'aigües netes, doncs també hi ha cavallets de mar, no? I la llegenda diu que el cavallet de mar és molt fidel, que la seva companya o el seu company, doncs si un dels dos mor, l'altre també llangueix de tristesa, i que precisament allà, amb aquelles aigües, doncs vivien molts cavallets de mar ben aparellats. Després, la ciència això diu que res, que si un mor a l'altre, doncs s'hi dedica a buscar nova parella, i que també el ritus d'apareament, doncs semblava que el cavallet mascle li feia la femella, i la femella li feia el mascle, i és al revés, ho fa el mascle, i la femella té com una mena de bossa, tipus com un marsupial, que ja té els altres peixets, no? I aquesta és una de les històries que hi ha amb aquest indret, però que fa referència també a Calella com una població que va tenir al segle XIX també diferents drassanes, que al final, a banda de fer cabotatge per la costa litoral peninsular, alguns s'atrevien a anar a Amèrica, no? I aleshores molts cavallencs van anar a Amèrica, i ja sabem que una de les coses fantàstiques d'Amèrica és la font de la joventut, no? I llavors ens diuen que a les muntanyes del Mont Negre, tot just molt a prop de Calella, doncs hi havia uns turons, hi havia Can Gasòfia, i allà hi havia el doll d'en Degai, que es veu que no sé si donava la vida eterna, però sí que tenia moltes qualitats curatives. Fins i tot hi havia uns rodolins que deien: beveu aigua d'en Degai, que no morireu mai. Mal de fetge, ventre i cap, amb un dia tot curat. No sé si és més localitzable que la font de la joventut, que sembla ser que estava allà a Florida, però és un indret que possiblement els cavallencs que se'n van anar a Amèrica, igual algun la podia buscar, i ho tenia a l'esquena de casa, no?
3: I tant. Sí, home, sens dubte, jo crec que trobaríem més fàcil la font d'en Degai, la gent de Calella que domina l'entorn, que camina moltíssim, segur que sap on és, trobaríem més fàcil aquesta que la de Florida, segur.
2: Sí, la tenen més a prop i a l'abast, això està clar. Deixa'm que et comenti també que, parlant de fars, doncs una mica que et digui d'on ve aquesta paraula, no? Segons la llegenda, Menelau, que era rei d'Esparta, va trepitjar una illa que no coneixia. I tot seguit va demanar quin era l'amo i li van contestar Pere, no el Pere català, Pere, que en egipci vol dir faraó. Aleshores, el rei, però, va entendre faros, paraula del grec antic que significa manta o que també significa, doncs, tela. De manera que així va ser com si li va donar nom a una illa que hi ha davant d'Alexandria, que els grecs la van anomenar Faros. Sí. I allà, tot just, es va fer després, doncs, aquesta torre gegant que hi havia a l'entrada del Nil, allà a Alexandria, per vigilar els vaixells, perquè dalt de tot hi havia una, sempre una foguera encesa. Però quan diem un far ve de la illa de Faros i d'un possible, segons la tradició, malentès, i després doncs aquestes torres els romans ho van copiar, ho van posar a les entrades dels seus ports, doncs perquè els vaixells no s'enfonsessin. Però no deixa de ser una curiositat interessant.
3: I tant, home, quan Astèrix i Cleopatra, quan Obèlix el veu de lluny, la torre de l'illa de Faros, diu, estan bojos aquests egipcis.
2: Exacte, no fer una cosa tan monumental. Exacte. En aquell temps.
3: Estem repassant els fars de la costa. Hem anat del Cap de Creus a Llafranca, a l'illa de Palafrugell, cap a l'altra calella, la calella del Maresme, i ara anem cap al far de Barcelona, un far una mica amagat.
2: Sí, de fet, des de l'autovia que entra a Barcelona pel Llobregat, doncs en seguida es veu, però queda encimbellat a mig Montjuïc, i la veritat, si tu vols anar a peu, és superdifícil, has de creuar unes vies de tren, hi ha un cadenat, hi ha en ple de gavines que estan allà criant i gairebé et fan vol resant. Vull dir, és un lloc que està automàtic, i encara que està d'esquena a la ciutat, hi ha un pas, doncs és un lloc molt insòlit. Abans hi havia dos fars, que era el de Llobregat i el far que era ara la Torre del Rellotge dels molls de pescadors, però llavors per substituir-los, encara que el del Llobregat encara hi és, doncs es va muntar aquest a final del segle XIX, primera de llum de gas, després es va fer elèctric, continua fent una llumerada que arriba a 41 quilòmetres dintre de la nit del mar de davant de Barcelona, i és un mar, és un far que cap als anys 20, primer una plataforma es va fer, no és d'aquests atlàntics, i és un lloc que pràcticament no va ningú, però és el far de Barcelona. El que passa que antigament el far és el que dèiem, era la torre aquesta del rellotge, que també té una curiositat molt gran, que en Cerdà va allà, abans de Cerdà, quan es va fer la mesura del metro, a finals del segle XVIII, doncs van venir científics francesos, ajudats de científics catalans, i tot just aquell punt és on, que després Cerdà ho va utilitzar, on s'ajuntaria la Meridiana i el Paral·lel de Barcelona, que coincideixen, la Meridiana, amb una línia d'aquestes invisibles d'orientació, perpendicular a la Terra, i el Paral·lel, el carrer de Barcelona, l'avinguda, correspon a un paral·lel de la Terra que passa per Barcelona. I es creuen a l'antic far de Barcelona, que ara és la Torre del Rellotge. Però molta gent no sap que la mesura del metro es va fer triangulant Barcelona amb Dunkerque, que està tot just sobre de París. És una curvatura del meridià que els anava bé als científics de mesurar, i té aquest orgull científic també a la ciutat, i on hi ha la plaça de les Glòries ara, la ciutat de Dunkerque va regalar el perfil de les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, perquè tu vegis el recorregut que van haver d'anar triangulant aquests científics a finals del segle XVIII.
3: I tant, interessantíssima aquesta qüestió científica, que això sí que ho havíem sentit a dir, que aquest naixement del metro i tot plegat es va del metre, de la mesura, es va fer aquí. I anem cap, anem cap al sud, Joan de Déu, anem cap a Terres de l'Ebre, cap a un altre far, doncs, també bonic, el de l'illa de Buda. Parlarem del de l'illa de Buda.
2: Al Delta l'Ebre hi ha diferents fars, perquè és una mena d'extensió de terra en forma de fletxa que avança, ara ja no, ara retrocedeix, però que necessiten els navegants tenir controlat on està la terra, però va desaparèixer, perquè ja no el tenim, un far que era digne de les pel·lícules o dels llibres del Juli Verne, un també d'Eiffel, no?, el constructor de la Torre de París, perquè era un far metàl·lic, el més gran del món, metàl·lic, i era com una mena en forma de boia i triangular absolutament metàl·lic, però que tenia aquesta forma perquè en aquell temps el delta avançava i aleshores també el podien fer avançar. A la base tenia com una esfera on vivia el farer, el faroner, i després pujava en forma triangular tota de ferro. Jo convido els lectors, perdó, als espectadors i als oients, de que entrin a internet i posin a l'antic far de la Illa de Bodé i veuran que és una obra magnífica que ara, a la Guerra Civil, els republicans es veu que el van inutilitzar perquè no l'utilitzessin els feixistes, però després, als anys 60, ja va haver una llevantada i va engolir aquest far, que ja estaria deteriorat, i ara descansa a 5 quilòmetres de la punta de la Illa de Bodé, a 10 metres de profunditat, una preciositat que s'hauria de recuperar perquè sembla que sigui una joia del temps d'Eiffel i de Jules Verne, que a més té una història concreta molt dramàtica i tràgica, que és que als anys 30 el farer que hi havia, doncs, en Francesc Torres, l'any 32, es va suïcidar perquè la mare se li va marxar, es va quedar sol en aquella illa, en aquell temps que tot allò estava molt més aïllat, i va morir de pena. Hi ha una novel·la que explica la història d'aquest farer una mica per enllaçar-ho amb aquests llocs isolats que també tenien aquest ressò, no? Romànticament o intrigantment, els fars. Aquest far no el podem gaudir ara, el podeu visualitzar, però és una meravella que tant de bo en algun moment la rescatessin del fons del mar.
3: I tant. Lo gegant de ferro, que deien.
2: Lo gegant de ferro.
3: Lo gegant de ferro, sí, aquest far de, sí, far de Buda, que també podem conèixer a través de la música, eh? Ara penso en cançons de Quico Ocell, un noi amut de ferreries, que també han cantat aquest far, eh?
2: Un far impressionant, que com sempre, poc conegut, si no és la gent del territori, i que és una joia, com dèiem, no? Doncs amagada sota les aigües.
3: I tant. Hem fet un repàs als fars de Catalunya, alguns dels fars de Catalunya, en aquesta darrera secció de la temporada. Joan de Déu, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès tot aquest temps, que hem portat desgranant mites, desgranant llegendes. La veritat és que ha estat un plaer, ens ho hem passat molt bé.
2: Hem fet una cingladura per la costa catalana, ben acompanyats, xerrant d'aquests temes, que és el patrimoni intangible una mica del país, per recordar a la gent que el litoral no només és l'aigua, els peixos, els vaixells, sinó també com imaginem.
3: I tant que sí. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres tot aquest temps. La temporada vinent, doncs, ja es veurem què es pot fer, què no es pot fer. En qualsevol cas, hem arribat fins aquí. Per tant, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres tot aquest temps. Ha sigut, la veritat és que, genial. I res, a seguir buscant mites, buscant llegendes, que n'hem explicat unes quantes relacionades amb el mar, però que sí. Catalunya és molt ric, en això.
2: El país és prou gran per explicar-nos moltes coses. Us envio una gran abraçada.
3: Moltíssimes gràcies. Igualment, Joan de Déu, molt bona tarda.
2: Bona tarda.

I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 2 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour al Passeig Lluís Companys, que durant 4 dia serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per Festa Major, per les Santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Benvinguts i benvingudes a la Ràdio La Present, el programa on els nens i nenes de sisè prenem la paraula. Avui tenim un programa molt especial. Ens acompanya una persona que té una gran responsabilitat al nostre poble. Donem la benvinguda a l'alcalde Estanis Forç. Però abans de parlar amb l'alcalde, escoltarem una cançó que ens han xivat, que és un dels seus grups preferits.

tenim l'honor de rebre els nostres estudis a la màxima autoritat d'Arenys de Mar. Ell és llicenciat en Història i Teologia. Ha treballat com a mestre d'escola i durant molts anys va estar al capdavant del conegut negoci familiar de pastisseria del nostre poble. Sempre ha participat en totes les activitats culturals de poble, especialment a la dansa d'Arenys. Però avui ens acompanya en la seva faceta més pública. Va ser alcalde de la vila entre el 2011 i el 2016 i des del juny de 2023 torna a ocupar el càrrec al capdavant del govern municipal amb el grup de Junts per Arenys.

0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
1: Donem una calorosa benvinguda a l'alcalde d'Arenys de Mar, il·lustríssim senyor Stanisfors. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
3: Des de petit has volgut ser alcalde?
2: No sé si des de petit volia ser alcalde, però ja des de molt jovenet jo hi apuntava maneres. Però jo quan vaig estar a l'escola, que jo sempre vaig anar a la presentació, sempre ja vaig ser el delegat. Sempre, o sigui, ja m'agradava manar. Sempre vaig ser el delegat. Sempre. I després quan hi havia delegat, no sé si ara encara es fa, que hi havia una reunió de delegats amb professors, amb direcció i amb tot, jo també era el delegat. Per tant, que sempre tenia aquestes inquietuds de voler fer coses i bé, doncs jo crec que una de les coses que sempre volia era ser alcalde. L'altre era ser president del Barça, però ho tenia clar que no ho seria, perquè necessites molts diners, i això no n'hi ha.
3: Per què vas decidir presentar-te com a alcalde i no una altra funció?
2: Mira, jo primer vaig ser regidor. L'any 2003 vaig sortir regidor. Vaig ser regidor de Cultura i de Benestar Social. I després doncs, les circumstàncies fan doncs, que quan hi ha un grup de gent doncs, que el cap de llista plega, doncs, bueno, diversa gent va parlant i vas dient i tu t'has de postular si vols ser-ho. Per tant, i després t'han d'elegir, t'han de votar.
3: Algun cop has hagut de prendre alguna decisió complicada?
2: No, algun cop no. Sempre. Ser alcalde és el dia a dia, que és molt complicat, perquè passen coses i has de prendre decisions, i després sempre hi han decisions molt complicades. No sé, nosaltres ara ja sabeu tots que estem fent una nova biblioteca de les Clarisses i que els terminis doncs, s'atracen, que les obres doncs, se'n diu canviar els projectes, hi ha uns diners, unes subvencions, que hi ha uns terminis, i a vegades has de decidir si més val la pena no continuar o continuar i jugar-te-la, que perdis subvencions però tenir una bona biblioteca. Això és una decisió molt important. Avui que tenim un ple, o ahir, la setmana passada, vam tenir un ple de pressupostos, com que estem en un pla econòmic financer, que és una cosa molt complicada dels ajuntaments de temes econòmics, tinc uns diners per gastar, però els meus regidors m'han donat 10 vegades més per gastar. Llavors jo tinc que decidir quines són les prioritats que incorporo i que no incorporo. Per tant, decisions sempre són molt complicades.
3: Ens pots explicar una mica la teva trajectòria laboral?
2: La meva trajectòria... Mira, jo... A casa meva teníem pastisseria i des que tenia 13-14 anyets sempre vaig estar primer ajudant els caps de setmana, els estius venent gelats i després ja a la pastisseria. A mi sempre m'ha agradat molt estar dintre de la pastisseria. A casa meva vam tenir pastisseria fins l'any 2020, que per Sant Joan del 2020, a mitja pandèmia, doncs vam tancar, perquè jo m'agrada molt la pastisseria, però era regidor de l'Ajuntament, era conseller comarcal i havia guanyat la plaça fixa en un institut públic a Dosrius. Per tant, tantes coses no podien ser. Per tant, des de llavors doncs, vaig deixar la pastisseria, des del 2003 soc alcalde i des del 2017 o així, doncs estic ja a diversos primers instituts. Primer, quan no tens la plaça fixa, et toca a diversos llocs i després ja en plaça fixa ara aquí a Dosrius.
3: Quina és la part més complicada de ser alcalde?
2: La part més complicada de ser alcalde és quan, com que no tothom sap com funcionen les coses, a vegades et demanen coses o volen que solucionis coses que tu no hi tens mà. O sigui, una, a vegades hi ha gent que perd un habitatge, i això és molt greu, hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, i llavors necessiten un habitatge, i l'Ajuntament no tenim habitatges. No en tenim. Tenim uns petits habitatges, que diem dels mestres, que són compartits per moments d'urgència, però habitatges no en tenim. Ara, per exemple, que aquesta setmana surten, doncs, fem uns pisos allà al Real del Bereu, sortiran, hi ha 160 persones que s'han apuntat per uns pisos i només n'hi ha 40. I aquelles 160 persones tothom vol ser ell el que surti i et pregunten. Altres moments complicats, per exemple, quan ets regidor de Benestar Social sempre hi ha temes molt complicats. Hi ha regidories que sempre són molt complicades i veure que no pots ajudar en segons quines coses, o que l'Ajuntament no tenim... A vegades el ciutadà, en l'alcalde i en els regidors, són els que veiem més per la riera, pel carrer, i els que volem dir coses que solucionin, que no tenim mai. En coses que depenen més de l'estat espanyol, en coses que depenen més de la Generalitat, i tu doncs no pots fer. Per exemple, tots voldríem tenir un autobús a Barcelona que ens portés directament a Barcelona, i l'Ajuntament no tenim mà, ni per dir que sí ni per dir que no. És la Generalitat el que us posa. I tu pots pressionar, però qui ve el ciutadà és a tu a dir-te per què no posem un autobús i no el pots. O a vegades hi ha gent doncs, que veu que per la riera hi ha senyors doncs, que tenen una malaltia mental i estan estirats a la riera i estan bevent alcohol o aquestes coses, i hi ha molta gent que diu, ostres, doncs els creen inseguretat. I tu pots multar perquè per estiguin bevent alcohol a la via pública, pots multar per si algú que fa un pipí en un arbre, però no pots fer gaire més cosa, no tens les eines per poder fer, perquè molta d'aquesta gent on t'ha que estàs en un centre de salut mental per diverses coses que li hagin passat al llarg de la seva vida. I això és molt complicat poder gestionar tot això. O les bessures, ja sabeu, els que viviu Orenys ara, amb el porta-porta, que cadascú ja no tothom li agrada el porta-porta, no tothom vol reciclar bé i tothom se les empesca per tirar bessures on no toquen, els dies que no toquen, dins de les escombraries, dins de les papereres, i això és complicat gestionar-ho.
3: Quin és el teu dia a dia com a alcalde?
2: El meu dia a dia ho combino amb ser de mestre, i per tant és com molt complicat. Jo tinc la sort que estic en un institut doncs, que m'han fet un trajo a mida, i jo hi veig sobretot tot el divendres. Demà jo m'estic 6 hores seguides donant classe, cosa que tothom que és professor sap que 6 hores seguides, sense guàrdies, sense hores... Tot 6 hores seguides és molt esgotador, però és l'única manera que m'ho puc combinar, perquè ho vull fer-ho perquè vull, i per tant hi vaig 2 hores dimarts, dilluns, 2 hores dimecres i aquest dia. Llavors jo em combino, quan tinc reunions... Tothom sap que tots els dimarts i dijous estic matí tard a l'Ajuntament, i que els dilluns arribo a les 11, i que els dimecres... arribo molt aviat, arribo a les 7 del matí per poder doncs, marxar a les 11. I els caps de setmana, que jo estic a tots els actes, a mi m'agrada molt estar a tots els actes. A vegades és un barreig de tots els actes que hi ha, m'agrada ser-hi, a vegades és cansat, però m'agrada ser-hi. I ja saben que els que són de la meva família, ja saben les meves filles i la meva dona, que no em veuen gaire. Llavors, si no els agrada venir als actes, no ens veiem gaire.
3: Quina és la clau per ser un bon alcalde?
2: Escoltar. Escoltar i tenir la constància d'escoltar tothom i d'intentar resoldre les coses. A vegades no pots resoldre tot, però hi ha gent que valora que l'escoltis i que intentis donar una solució. Això és molt important. I ser constant sempre. No s'hi val només ara, perquè d'aquí un any vindran eleccions, sortir al carrer 6 mesos abans. Ho has de fer-ho sempre, la constància. Deia, per exemple, ahir vaig tenir 5 reunions amb 5 escales de... pel porta a porta. I els dèiem als veïns que està funcionant molt bé el porta a porta perquè els meus tècnics i jo portem, sense comptar les reunions que vam fer al Calissai amb tots els pares i mares, 443 reunions. 443 reunions amb cada

0: que no fos Arenys, no podria. És que no, ni m'ho puc plantejar no estar Arenys. Primera, som una vila, a mi m'agrada més dir vila que poble, eh? Som una vila de gairebé 18.000 habitants i que a l'estiu arribem a dormir-hi 30.000 amb segona residència. Però que a l'hivern hi ha molts pobles de la nostra mida, ja sigui Canet o Pineda, que és molt més gran, o Malgrat o Tordera, i no tenen la nostra vida, perquè nosaltres tenim una riera que és molt centre neuràlgic i sempre troba gent. La gent, quan li dius, per què has vingut a viure a Arenys? Una, la riera. Dos, el port. Tenim un port espectacular que serveix per sempre que tens ganes de caminar o de sortir, el port, les vistes del port, anar fins a tocar raia, anar fins al... I tres, la vida social i cultural. Aquesta vida que nosaltres tenim, de que sempre hi ha activitats al carrer, que sempre hi ha fires al cap de setmana, que tenim... Molts de vosaltres o heu sigut massips o massipetes, o esteu als gegants, o esteu a la dansa d'Arenys, o esteu el que sigui, a la pesta... El que sigui, la gent està, no està acostumada. Jo estic en un institut on quan hem de fer alguna cosa popular amb els nens és que no hi ha res. Hi ha pobles que no hi ha res. Tenen un casal, que no hi va ningú, i ja està. Aquí tenim molt, per tant, tenim molta vida social, tenim una riera que sempre hi ha ambient, que potser vosaltres a la vostra no ho noteu, però quan els vostres pares volen estar tranquils, passegen per un carrer o estan a casa però, i volen veure algú, t'assentes a qualsevol terrassa i prens un cafè, sempre tens algú conegut o no, però això, i això és molt important.
1: Quins hobbies tens?
0: Hobbies. Sort que tinc hobbies, perquè si no... jo avui, per exemple, a l'Ajuntament estava a 6:45 del dematí ja, i avui m'aniré a les 12. I per tant, avui estaré com 16 hores seguides i a pres ritme. Hobby, un, el Barça. Jo sóc molt culer, sóc soci gairebé des de petit, fa més de 40 anys, i intento anar a tots els partits del Barça. Aquest últim, per exemple, no hi vaig poder anar perquè tenia alguna reunió important. Però normalment, prioritat, quan juga el Barça, 2 hores abans, ja em reservo, ja tinc una agenda i m'ho reservo. Dos, estudiar. M'agrada molt estudiar i llavors, a mi m'agrada molt un dia a la setmana, una tarda a la setmana, me'l guardo a l'hivern per anar a Girona a estudiar. Llavors, cada dilluns jo me'n vaig a Girona, me'n vaig al seminari de Girona i cada any me matriculo en una assignatura. I aquest any, per exemple, ara, dilluns que ve és el meu últim dia de l'última assignatura i m'he d'examinar, jo m'examino cada trimestre d'una assignatura. I si aprovo aquesta assignatura i faig un treball, ja tindré la tercera carrera. Sempre s'ha d'estudiar. Per tant, estudiar i sortir, és veritat que surts, veus Girona, que és molt maca, jo he estat visquent a Girona 7 anys quan estava estudiant la carrera, i veus un amic, veus l'altre, i no perds el contacte amb els amics. Vaig estudiar, però també és una tarda que m'esvergeixo. I després, el Barça. I després anar amb les nenes, amb les meves filles a comprar, que els agrada molt comprar.

0: Abans d'acabar, farem un petit test de preguntes ràpides. Has de respondre amb una sola paraula amb una frase molt curta. Preparat?
1: Yes.
2: Quin és el teu plat de menjar preferit?
1: Un peix al forn.
0: Un racó preferit del poble per desconnectar?
1: La veritat és que a vegades desconnecto el meu despatx de l'Ajuntament si no hi ha ningú més a l'Ajuntament, eh? Ja m'agrada.
0: Platja o muntanya?
1: Soc més de muntanya que de platja. M'agrada anar a dinar a les Guinguetes. Però soc més de muntanya.
3: Gos o gat?
1: Tinc que dir un dels dos?
3: Mm-hmm.
1: Gos.
3: Un llibre o una pel·lícula?
1: Llibre.
3: Concert o cinema?
1: Concert.
2: Un moment important de la teva vida?
1: Home, el naixement de les meves filles. Evidentment, això no es canvia. A més, he estat present al naixement de les dues. He estat allà veient com sortien al moment.
0: Per últim,
2: si poguessis tenir un superpoder per millorar el poble, quin triaria?
1: Que tingués tothom habitatge.
0: Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i respondre totes les nostres preguntes amb tanta amabilitat.
1: Gràcies a vosaltres i comenceu a preparar-vos per ser regidors i alcaldes, que hem d'anar sortint els que estem ara.
2: Després d'aquesta entrevista posarem un altre tema musical.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tot seguit farem el debat d'aquesta setmana amb els nostres companys i companyes.
2: Bona tarda, comencem amb la primera pregunta. Us presentaríeu d'alcalde o d'alcaldessa? Júlia.
3: No, perquè és massa responsabilitat.
2: Mario.
4: No, perquè s'ha de fer moltes coses i no tinc temps.
2: I Gisela?
5: D'alcalde no, però de regidor sí, perquè no té tanta responsabilitat.
2: Pregunta 2. Què faríeu si fóssiu alcalde per un dia? Mario.
4: Pues si és hivern, pues faria un tobogan de gel a la riera, pels nens i nenes.
2: Gisela?
5: Ficar un mercat i que hi haguessin moltes funcions, tipus de mags o així, pels nens.
2: I Júlia?
3: Posar inflables a la riera.
2: Algú de vosaltres forma part del Consell d'Infants?
5: Sí.
4: Sí.
2: Què feu al Consell d'Infants?
4: Pues agafem propostes dels nens i nenes de les escoles i pues fem un ple i pues donem les nostres propostes a que l'escolti tothom.
2: Què faríeu per als nens d'Arenys? Júlia?
3: Posar més... com és, més columpis i més coses en els parcs, perquè n'hi ha poques coses.
2: I Gisela?
5: Pels caps de setmana hi ha així més activitats i a l'estiu com plataformes inflables pel mar i així més activitats.
2: Gala?
6: Jo posaria al mar porxonetes inflables per divertir els nens.
2: Quin lloc d'Arenys us agrada més? Mario?
4: La biblioteca, perquè puc llegir i disfrutar dels llibres.
2: Ai, Gisela.
5: La platja, perquè pots anar de passeig i a l'estiu et pots banyar.
2: I quin lloc d'Arenys voldríeu millorar? Mario.
4: El carrer que tinc davant, el carrer Sant Antoni, que a baix de tot hi ha un parc que està molt deixat.
2: Gisela?
5: La placeta, perquè en comptes del terrassi pla té com sortides, com baixes, bonys.
2: Creieu que és molta responsabilitat ser alcalde? Júlia?
3: Sí, molta. Has de prendre masses decisions.
2: Gisela?
5: També.
2: I Gala?
6: Jo crec que sí que has de tenir molta responsabilitat, perquè has de prendre decisions molt complicades i ets el representant del poble.
2: Gràcies per respondre les nostres preguntes.
7: I després d'aquest debat tan interessant, posarem una altra cançó.

0: connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
2: I fins aquí el programa de ràdio d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat. I abans de marxar, us posarem l'última cançó d'avui.

0: la setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut molt interessant parlar amb l'alcalde del poble.
2: Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.
3: Gràcies per veure la ràdio d'avui.
4: Esperem que veieu el pròxim programa de la setmana que ve.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
3: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
4: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
3: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, el responsable del sector del sindicat UGT.
6: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
7: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del COS pel cas Leire.
3: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i el cita a declarar el 16 de juliol.
1: En cultura arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu com a caps de cartell.
3: El tret de sortida el donarà el concert del petit de Carl Eril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
8: Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasi dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
9: Ara mateix s'està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França des de davant de la Sagrada Família. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, tres dels favorits, ja roden per la capa iral catalana, des d'on iniciaran la prova francesa aquest dissabte.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compte amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que a l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, bones notícies. Ja s'ha obert totalment l'AP7 a la Pobla de Montornès i hi ha hagut un accident molt greu aquest matí i ha provocat moltes retencions. I Gelida, que també tenia moltes retencions, també ha obert en sentit Girona, però encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en aquest sentit, cap al nord, i en sentit sud un parell de quilòmetres. En aquests moments també aturades a la P7, a la zona de Barberà, un lloc habitual, com el seu lateral, la B30. També encara aturades a la C33 i la C58 per accedir a Trinitat des del Vallès. I en el cas de les rondes, amb molt moviment, especialment en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat. A alguns punts de lentitud a la part sud, ha estat un dia molt intens amb incendis, accidents, amb el començ, amb la presentació ara mateix, del tour a la zona de Sagrada Família. Per tant, us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia en cap moment i us mantingueu informats. Molt bon dia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total, pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i ella s'ha erigit com a alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí. Avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: A partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
11: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, d'aquí uns minuts, s'espera finalment la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia.
4: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
12: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: I encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino.
15: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Més titulars de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los a la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
17: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El palen cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
18: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
17: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
0: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès, amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
0: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
4: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb el servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
0: I en l'àmbit més social, la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé.
19: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
20: Si no s'impliquen els municipis en la erradicació de l'amiant, la llei de l'amiant quedarà en paper mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: I titular també destacat de la tarda, el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31.
4: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament i transport públic i accessos als serveis essencials.
0: Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
1: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos, llançadora gratuïta.

0: A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
2: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
1: En cultura, aquest vespre engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processió metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
4: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. Ja ha començat el gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 de la tarda s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure des de les 6 de la tarda en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta és la primera gran oportunitat de poder veure els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
9: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
8: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanc i blau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.

0: L'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al Nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Continuar a Can Dragó, amb mig milió de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. La consulta es farà durant la setmana vinent. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
1: A títol personal jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
0: I un darrer punt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
2: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Bona tarda, són 8:15.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
12: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
14: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
15: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
16: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principi principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes, no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
12: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
14: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
17: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
18: Hem de guanyar un mercat
2: mercat laboral català que no sigui estacional. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
14: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i el cita a declarar el 16 de juliol.
12: En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
14: El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
18: Des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
12: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
19: Ara mateix s'està fent la presentació dels equips del Grand Départ del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
12: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
20: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures, una altra vegada, han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I, sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a la Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
12: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle, i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, dos i mig, més o menys. I ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
12: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
14: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
12: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
1: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
15: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
1: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lluat el consens aconseguit.
5: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
1: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
16: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
1: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
22: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
23: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
12: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Vinguell.
24: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
12: I Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
14: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
25: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
26: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
17: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
26: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
2: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
26: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
12: Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
14: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista, Leire Díez.
12: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
14: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
12: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en entorns digitals.
14: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
25: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
4: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
3: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
12: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
14: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
12: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
14: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
12: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
14: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
25: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
14: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. La Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
12: I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
14: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
12: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Junta Sònia Ors.
7: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
6: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
12: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
14: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
25: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
8: L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Service és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
9: Companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló, perquè han fet altres propostes i vam demanar-los i nosaltres quins espectacles nous tenien, perquè els anàvem seguint i veiem que presentaven propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
8: La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
12: I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
10: El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
11: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada.
10: Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.
12: I també en cultura, avui engega Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
14: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cadaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
12: I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
14: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a la xarxa quin és l'esperit del festival.
0: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
14: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
12: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
13: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
15: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
18: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
25: Notícies en xarxa. Esports.
12: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
19: Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquest ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16ens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
20: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
19: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
21: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
19: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir el nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació. I en cas contrari, plantejarà dues opcions. Seguir a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
27: A títol personal, jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
19: I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el noi a Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
28: Penso que l'equip que hi ha és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
19: I un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
12: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
16: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
5: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
17: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
22: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
23: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
22: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
23: Dilluns, dia de descans.
22: Telèfon 93 792 35 46.
23: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
24: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte, que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran amb pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour, que ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips, s'estén com una taca d'oli, i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de la afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Un projecte cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Avui estem reivindicatives.
1: Sí, tenim moltes coses a dir.
0: I algunes les portem a la punta de la llengua des de fa setmanes. Per exemple, cal presumir que fa dues setmanes vam assolir els 100 seguidors a xarxes. També ens fa molt felices saber que la rebuda dels nostres programes a la plataforma YouTube no baixa de 100 visualitzacions per programa i, oh, la gent de Facebook. De vegades arribem a acumular més de 300 visualitzacions a aquesta plataforma de Facebook.
1: Oh!
0: Oi que sí?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una salutació a la gent del Facebook. A més, és que els vam descobrir una mica tard perquè no sabíem això.
0: No sabíem res de vosaltres i us estem molt agraïdes. Facebookeres o Facebookers, no sé com dir-ho.
1: I tant, molt agraïdes.
0: A més, ja sabeu que som de 8 a 9 del vespre, dels dijous, que ens deixen fer a plec, no sempre, però quan ens deixen hi som, en directe tant a la sintonia 91.2 FM com per YouTube o Facebook. En el grapat de coses que queden per dir, val a dir que tenim a tocar les barraques d'Arenys de Mar, oi que sí, Aina?
1: I tant, així que ja ho sabeu, ens hem de reservar els dies dimecres 8, divendres 10 i dissabte 11.
0: Farem una repassada ràpida de la programació, però abans una petita pregunta, Aina. Què significa per tu les barraques d'Arenys?
1: Doncs saps que jo fa temps que no hi vaig, però
0: tu i jo
1: ens hem de posar al dia.
0: Ens hem de posar al dia, però tu i jo vam començar anant-hi quan teníem, no sé, 15 anys.
1: Sí, una cosa així. Sí que hi havíem anat i
0: molt
1: aquest
0: aviat.
1: Any... Ens tocarà anar-hi.
0: The comeback, el retorn. Bé,
1: sí, sí, sí.
0: La programació, ara sí que sí ens posem serioses, perquè comença el dia dimecres 8. Què passa el dimecres 8, Aina?
1: Dimecres 8 hem d'anar a la plaça de l'Església, perquè
0: d'acord.
1: Hi ha actuació de Miquel del Roig i Amics de Manel, a les 11.
0: I saltem el divendres 10, que us l'heu de reservar també, perquè a les 11 de la nit a la platja de la Picòrdia tenim una ració de música de qualitat. Tenim a Doctor Prats, un grup que es diu Pelucas, que em sembla icònic que es diguin així, Pelucas, amb dues S al final, i P de Pujol, que ja és un clàssic d'Arenys.
1: Doncs ja ho sabem, Ja sabem què fer divendres. Però dissabte 11, perquè no s'acaben divendres, també hem d'anar a la platja de la Picòrdia amb les actuacions de Saxeni, Brou i Lia Jensen.
0: A més, s'ha de dir que les barraques han estat sempre un esdeveniment molt popular on t'hi trobes a tothom del Maresme i és una bona ocasió per presumir de parella, d'amigues, trobar-te aquell crush de l'institut que et va dir que no, però ara és la teva revenja personal per dir-li tu que no. O sigui, és com l'esdeveniment on hi passa tot el Maresme, és el començament de l'estiu després de Sant Joan i crec que és important ser-hi.
1: I tant, i tant. A més, aviam si algú ens convida alguna cosa, la barra...
0: Si us plau, que som de Radio Arenys, això ja dona un caché.
1: Exacte.
0: Bé, de pas aprofitem per dir que estrenem la darrera etapa del programa. Estem ja en la trama final del programa.
1: Sí, després vacances de Radio Arenys.
0: Exacte, i a veure si ens renoven o no. Dit tot això, i havent-nos desfogat, crec que és hora de centrar-se en el programa d'avui, no?
1: Sí, potser que sí, que ens hi
2: posem. Ja està bé. Voleu fer favor de treballar?
0: Ai, Déu meu! Rebem ordres des del cel.
1: Exacte.
0: De la iaia que m'ha anat a treballar, que m'encanta. Bé, avui a la plec farem un repàs multitudinari a una realitat lingüística que moltes vegades queda invisibilitzada, però és que també no pot faltar el nostre testimoni artístic per fer aplec amb artistes emergents i joves.
1: I tant.
0: Per tant, avui, a la part final del programa, no us desconnecteu, perquè farem una trucada... en exclusiva, amb la Laia, l'Helena, l'Alícia i l'Abel del grup Dissabte Club, amb K, que són unes ties molt canyeres i molt guais que ens parlaran de la seva gira 2026, de les seves novetats, i són un grup de covers, o de versions, de temes populars de la música en català.
1: Molt bé, doncs, aviam què ens han de dir.
0: Exacte, i de moment avui no faràs T de lletres, que és la teva secció.
1: No, avui... Anem a l'Alguer.
0: Anem a l'Alguer, perquè faràs una versió extensa d'una investigació doctoral que estàs fent allà, no? Que has fet fa poc allà, que et vas absentar del programa unes setmanes perquè estaves a l'Alguer.
1: Sí.
0: Fent què, exactament?
1: Jo vaig anar a l'Alguer, a l'Ateneu Algarès, concretament, per fer una recerca sobre rondalles, per comparar les rondalles mallorquines amb les rondalles algareses. Però un cop allà doncs, vaig tenir l'oportunitat de descobrir moltes altres coses de l'Alguer, de poder conèixer la gent d'allà, i tot el patrimoni, tota la cultura, que és superrica i superinteressant, és un lloc que, si no hi heu anat, sisplau, aneu-hi.
0: Doncs
1: perquè
0: sí.
1: és, són els nostres germans.
0: Sí, de fet, aquest programa intentem reivindicar això, el català com una llengua que unifica, fa família, però que també potser falta, escau, saber totes les diversitats dins d'aquesta família, no?, lingüística.
1: Exacte, les famílies són diverses, el català també.
0: De fet, això fa molt per aplaquir drames, no?
1: Sí. A Plec i Drames no ens cansem de reivindicar la nostra cultura i patrimoni. I, si bé és cert que sovint ens situem a la comarca del Maresme o, fins i tot, en un àmbit més local, com és Arenys de Mar, volem recordar que, si existim, és sempre dins d'una cultura compartida amb totes les terres de parla catalana. Fa poc que ha estat Sant Joan i encara tenim el regust de la coca, de la revetlla en família, dels petards, de les fogueres i, potser, alguns d'haver begut una mica més del compte.
0: Ai, ai, ai.
1: Però també tenim present la flama del Canigó, que passa de mà en mà i arriba tot el territori a la Diada de Sant Joan, Diada dels Països Catalans. El català no acaba amb les fronteres dibuixades als mapes, perquè no entén d'administracions, i en canvi travessa els Pirineus i creua la Mediterrània, de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer. Avui, amb aquesta idea ben present, volem fer un recordatori. El català és divers i ric en dialectes i, per això, no només tenim una manera de dir les coses. Connectem en directe a les 8 del vespre. Però no només podem dir vespre, sinó que és també el capvespre, sora baixa, boqueta nit, hora foscant, fosquet, arran vespre, a toc d'oració, a dos foscants. Fa poc que ha estat Sant Joan i els dies no volen donar pas a la nit. A les 8 del vespre encara no hem vist la posta de sol. Però avui, i no només avui, l'indirem d'una altra manera, colgada de sol, pronunciat colgara de sol o tramunt. Aquestes dues nomenclatures es poden sentir actualment a l'Alguer. La primera és l'opció més tradicional i la segona és un italianisme que s'ha esmunyit en la llengua col·loquial dels algaresos. Dedicarem una part del programa a aquest territori, l'Alguer, una illa dins d'una illa, perquè ho és dues voltes, lingüísticament i geogràficament. Als anys 60, després d'una separació de segles, es va produir el retrobament. Una eixida que va portar catalans, valencians i illencs cap a l'Alguer. Però volem que aquest contacte es mantingui viu. Per aquest motiu, avui parlem de l'Alguer.
0: Uau, aplaudiments, sisplau. Quina superintroducció, Aina. Bé, no hi ha dubte que és un temazo el que portes avui. Parlem de diversitat. Fa poc va ser l'Orgull. Crec que també hi ha una diversitat lingüística important que s'ha de defensar.
1: Exacte.
0: I que recerques com la teva la posen de relleu. Però és que, a més, cal dir que, bé, Aina, podries ser una evangelitzadora de la llengua catalana. De fet, parlant de diversitat, això m'ha recordat a un exemple d'una persona destacada en aquest paper de fer divulgació i evangelització de la cultura i llengua catalana, com la Normani Cordell. No sé si la coneixeu, però la Normani Cordell és una membre de Fifth Harmony, i el 2014-2013 a xarxes es popularitzava aquestes declaracions que feia ella.
3: Feliç dia de tothom. No ens fareu espanyols. Tinc raó, no?
4: Pues sí.
3: A Catalunya celebrem amb panellets...
4: Vinga.
5: Sigue, vinga.
3: Castanyes torrades...
5: Que asco, les castanyes!
4: Ah!
3: Vaig a ballar sardana.
4: És la puta.
5: Olé, olé, olé, olé!
4: Tia, que l'ha hecho genial!
5: Soc la puta.
3: Això ho he robat en el tall anglès. Els ingredients no venen en català, estic molt enfadada. A partir d'ara, li faré boicot a les Pringles.
5: Dines,
3: anem a introduir influències catalanes.
5: Així?
3: Carles Sabater, Josep Carreras, Roger Mas, Montserrat Figueres
5: ja,
3: i el Joan Magan.
5: Eren molt pesat, la independentista.
3: Oh, oh,
5: què has dit?
3: Digues-m'ho a la cara.
5: Vinga.
3: Catalunya és Espanya. Remix dels Segaors, que m'encanta.
5: Ja, calla't i baila.
3: Que muy pesat. Te'n fem la promo de Abajo. Estic caminant bé?
5: De baja caer.
3: Oh, qui tot s'ho menja, tot s'ho caga. Ara anem a recollir els passos de premsa. Bueno, està tot ple d'espanyols. Quin fastig.
0: Val, Aina, ja em coneixes, jo sóc molt burinot. I havia de trencar aquest ambient de diplomàcia amb la Normani Cordell, que evidentment no és ella, és un doblatge que es va popularitzar, que bé, feien un doblatge a tot el grup de les Fifth Harmony en uns vídeos que feien ella casolans a la seva gira, i van tenir la característica de posar-li a la cantant la Normani la personalitat, bàsicament, de ser catalana, independentista, i de defensar-ho cada vegada que podia. I bé, era una una comparació una mica atropellada per part meva.
1: Ens ha agradat molt, ens ha agradat molt.
0: Doncs bé, a veure, parlem de l'Alguer. Per què a l'Alguer es parla català, Aina?
1: Ens hem de remuntar segles enrere.
0: D'acord.
1: Amb el papa Bonifaci VIII.
0: Mira, ara que se'n parla tant dels papes...
1: Sí, ara que va venir a la Sagrada Família.
0: Exacte.
1: Doncs aquest papa, l'any 1295, concedeix el territori en feu a Jaume II. Concedeix l'Alguer. Però no és fins l'any 1323 que l'infant Alfons en pren possessió.
0: D'acord.
1: Què passa? Doncs que, clar, allà hi havia població local, no? I revolten. Llavors, a partir d'aquestes revoltes, el que fan és expulsar tots els autòctons...
0: Ostres, que maco, no?
1: Això ho vam fer nosaltres, catalans?
0: Sí, sí.
1: I llavors repoblen l'Alguer amb població catalana, que prové sobretot del Penedès i del Camp de Tarragona.
0: D'acord, o sigui, enviem gent nostra en allà...
1: Exacte.
0: I en quina posició els enviem? En posició benestant?
1: Sí, el català... Bé, els catalans llavors ocupen classes altes i hem de pensar que fins al segle XV l'Alguer és un territori que és totalment aïllat. Si ja heu estat, doncs hi ha tota una muralla per la banda de mar, doncs estava completament emmurallat i aïllat de la resta de l'illa. Perquè si no hem ubicat ara l'Alguer, que
0: exacte,
1: no us hem dit...
0: Mapa, geografia.
1: Exacte. L'Alguer es troba a Sardenya,
0: val,
1: Itàlia. I, doncs, bé, abans això formava part del domini català i tenim aquesta part que està aïllada. Però a partir del segle XV, doncs, es produeix una desmilitarització i comença una certa obertura de l'Alguer, perquè hi ha comerç amb Barcelona, Gènova i Marsella.
0: Ok. Si comença a estendre les seves xarxes d'influència més enllà del territori italià.
1: I bé, pensem que l'Alguer molt, molt aïllat, que tampoc tenia molts contactes amb la resta d'Itàlia o Sardenya. Però al segle XVI es produeixen una sèrie d'epidèmies de pesta, la qual cosa comporta doncs, molta mortalitat d'aquesta població que ve de Catalunya i s'ha de repoblar el territori. I aquesta repoblació es fa amb la població sarda, de Sardenya.
0: D'acord.
1: Exacte. Doncs què em sembla si ara posem una cançó?
0: Em sembla molt bé, de fet la tens preparada, no? Perquè
1: sí,
0: crec que
1: sí, sí.
0: El cantant el vas conèixer, d'aquesta cançó.
1: Sí, el vaig conèixer. El cantant d'aquesta cançó és Àngel Maresca, que
0: ostres,
1: és també conegut com l'Oberver de l'Alguer, perquè té una barberia. I ell treu la guitarra tot seguit i ens canta cançons com aquesta.

0: Bueno, aquest senyor té una veu que imposa, no?
1: Sí, sí. Jo em vaig emocionar moltíssim. Bé, últimament m'emociono per tot, però...
0: Estem així totes. Sí, acabament de curs, no? Comença l'estiu.
1: Sí, però és que increïble, perquè m'hi va dur l'Aldo Dore, que és la persona que a mi em feia l'acollida a l'Alguer, amb un investigador català, també, que és Andreu Bosch, i vam anar a la barberia i es va posar a cantar, i també hi havia un pastor que va posar-se a cantar, i tenia una veu, però increïble. I té allà la guitarra, i és la cosa més normal del món, posar-se a cantar les cançons tradicionals de l'Alguer, moltes compartides amb les que tenim aquí a Catalunya, però, clar, amb aquest dialecte algarès.
0: Que, de fet, a la cançó ja sentíem alguns mots, no?, que sonaven familiars, però no del tot igual a com parlem nosaltres.
1: Exacte.
0: Et volia preguntar, aquesta barberia és un lloc concorregut? És reconegut, aquest barber? És popular?
1: Sí, sí, sí. De fet, és que té vídeos a TV3 i l'han
0: entrevistat
1: per tot.
0: Ah, és una celebritat, tot... Aina. Sí, no t'hi has juntat amb qualsevol, a l'Alguer, tu?
1: No, amb la millor companyia.
0: Amb les elites.
1: Bé,
0: de fet, parlant d'elits i parlant de gent coneguda, tenim un oient que ens escolta des de Nova York.
1: Sí.
0: I ens ha enviat, de retruc, que parlem avui de l'Alguer i dels dialectes a Catalunya, ens ha enviat un àudio, no? L'has aconseguit tu, Aina, aquest àudio. Per tant, ara l'escoltarem. Donem pas al nostre reporter de Nova York.
1: Sí.
2: Hola, em dic Alexander Maisel i sóc investigador en lingüística dels Estats Units de visita a l'Universitat de Barcelona. Aquest any ha estat divertit perquè quan la gent descobreix que vinc a Nova York per estudiar l'alguerès, no s'ho poden creure. Ja sabia que l'alguerès era un tema molt nínxol, però, més que això, aquí a Barcelona, la gent m'ha explicat que això de ser neoyorquès i estudiar l'alguerès és com ajuntar dos conceptes oposats. La meva recerca se centra en la influència del sard sobre l'alguerès. En concret, em fixo en la gramàtica, en coses com, per exemple, com en alguerès es diu fet l'as en lloc de l'has fet, o el gat meu en lloc de el meu gat, o si jo cantessi en lloc de si jo cantés. Cadascun d'aquests trets gramaticals prové originalment de la llengua sarda. En concret, intento mesurar la cronologia d'aquest canvi gramatical per influència del sard i veure com va créixer després d'una pesta al segle XVII a Sardenya, en la qual va morir més de la meitat de la població. L'abril passat vaig passar un mes a l'Alguer, coneixent gent i anant a l'arxiu, convidat a l'Ateneu Alguerès. És un lloc preciós, i la gent va ser extremadament càlida i acollidora. Vaig poder veure totes les seves tradicions de Setmana Santa, com, per exemple, la processió del poble al Divendres Sant, en la qual baixen l'estàtua de Jesús de la catedral.

0: Molt content haver-hi pogut anar.
1: Moltes gràcies, Lex, per aquest àudio tan meravellós i per explicar-nos tant la teva experiència com la teva recerca. Jo volia comentar unes quantes coses d'aquest àudio. Primer, parlaré de la part més d'experiència. Em sumo a tots els comentaris que ha fet ell, perquè és que tot el dia hi ha programació cultural a l'Alguer i sempre hi ha conferències o porten algú per parlar de qüestions de l'illa, de la llengua. També hi ha una cultura popular que és viva.
2: Quin goig.
1: I el que ha dit, doncs, és que m'hi sumo. Jo també vaig poder veure una actuació dels castellers de l'Alguer per les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina i, a més, en l'arribada del Correllengua allà. Així que l'experiència la comparteixo molt, de lloc preciós i de gent superpropera, acollidora i encantadora.
2: Oh, que bé, doncs ja sabeu, oients, heu d'apuntar l'Alguer a la vostra ruta aquest estiu. Si no teniu indret per anar-hi de vacances, ja us podeu fer una idea del que us podeu trobar. Però més enllà d'això, jo m'he quedat també amb una part important que hi fa menció de la gramàtica, no?
1: Exacte.
2: Com té aquesta fusió amb el sard, que tu abans ens has dit que els sards van venir a causa dels efectes que havia tingut la pesta sobre la població catalana que havia estat enviada en primer lloc allà. Quines són les, no sé com dir-ho, quines serien les despeses, les despulles que resten d'aquesta influència sarda, el vocabulari avui dia, tu que has estat allà convivint-hi?
1: Clar, el que ha explicat l'Àlex, que ho sap molt millor, doncs, perquè és el que està estudiant, no? La influència del sard en l'algarès. Doncs el que hem de pensar és que el català, o sigui, els catalans, eren la classe alta. I llavors els sards, que són els repobladors, són classe baixa, sobretot treballadors del camp, la campanya que allà en diuen, o també servents. Llavors, ells assimilen el català perquè llavors era la llengua del poder. Tot i això, el sard és la seva llengua pròpia i s'introdueixen molts trets del sard en l'algarès, que és el que està estudiant ell. I, per exemple, doncs, podem trobar en la fonètica, jo diré, rotacismes, que, per exemple, en comptes de divida, diuen vira.
2: Uh-huh.
1: O assimilacions de diversos tipus, com, per exemple, tot l'any, que seria tot i l'any, o tot banyat, top banyat, o metàtesis, com de, en comptes de dir pobre, dir prova.
2: Ai,
1: que xulo.
2: Això són
1: trets que venen, exacte, del sard. I recordem que això, que és la llengua que entra per les classes baixes, o sigui que tenim aquestes influències sardes que entren en l'algarès i que es conserven avui dia.
2: Mm-hmm. Molt interessant, no? També això m'està recordant a la repassada que vam fer a un anterior programa sobre el mític conte de la rateta Porigueta.
1: Sí.
2: De fet, aquí tenim una cançó que ens dona pas a aquest tema.

0: Aquí tenim una rondalla que nosaltres també compartim, sí, la rateta Porigueta. Què ens ha de dir això, Aina? Què ens has de dir d'això?
1: Bé, no sé si recordeu que en un programa anterior vam parlar de la rateta Porigueta o la nostra rateta que escombrava l'escaleta, perquè tenim aquesta cultura comuna, aquesta rondallística compartida, i... No, jo vaig aprendre l'Alguer perquè quan vam fer aquí el programa jo no ho sabia perquè no vaig buscar gat al diccionari perquè penses que saps què vol dir, no, gata? Sí. I un cop allà l'Alguer vaig descobrir que gata era tant gat com gata, o sigui, masculí i femení, i sempre és gata, com he vist aquesta gata.
0: O sigui que tothom que hi vagi aquest estiu a l'Alguer, estem donant els tips, els consells lingüístics, exacte, per no quedar com un turista, sinó semblar un algarès de primera.
1: Un algarès més, sí. I això passa. I també, clar, en la rondalla jo pensava, doncs serà una gata, i no, realment és un gat. És un gat, ostres, en masculí.
0: Sí, que allà el que predomina és el gènere femení com a genèric, no?
1: Bé, és en aquest cas.
0: En aquest mot,
1: sí, és en aquest mot, no, aplicat.
0: Va,
1: sí,
0: perfecte.
1: Sí, sí.
0: De fet, tenim un altre àudio.
1: Tenim un altre àudio, sí, sí.
0: Qui ens l'envia, aquest àudio?

0: Envia l'Aurora, que ella és algaresa.
1: Bon dia, sóc Aurora i sóc de l'Alguer. Estic estudiant psicologia, però tinc altres passions. M'agrada cantar i la música en general. I a més, m'agrada massa les llengües, sobretot el català. Tinc la fortuna de poder parlar l'algarès i cada dia, també amb altres persones, provem a mantenir viva aquesta meravellosa llengua, tantes voltes simplement emprant-la.
0: Bé, moltes gràcies, Aurora, també per aquest àudio tan meravellós, també.
2: La veritat és que sí. Gràcies, sí. Lex, i gràcies, Aurora, sí. Perquè això aporta molt al programa, també, veure que ens sentiu des de tan lluny i que també teniu coses a dir sobre aquest tema.
0: Sí, sí. Bé, l'Aurora, com haureu pogut sentir, ella parla l'algarès, o sigui, ella fa servir aquesta varietat dialectal. I també el que podem veure amb el seu exemple és que actualment les dades de parlants de l'algarès no és que siguin gaire altes, i fa molt de temps que ja s'apunta a desaparició, substitució lingüística, etc. Però hi tenim joves, com és el cas de l'Aurora, que són aquesta resistència, que encara volen parlar algarès, que no sempre és l'opció més escollida, perquè allà hi domina l'italià, ara mateix. Però m'agraïm, doncs, aquest testimoni en algarès.
2: De fet, sí. I jo què sé, el català, jo penso, és divers, però això, per contra, també pot tenir una cara B, no? Que pot ser la cara B dels malentesos, potser,
0: no? Bé, sí.
2: Quins exemples tenim de punts en comú, de paraules, que són un enclau, una localització per trobar-s'hi, no? Una paraula pot ser com una agrupació per trobar-s'hi, però també per diferir diferents significats.
0: Sí. Doncs podem pensar en el cas de maco.
2: Val.
0: En el cas de l'Alguer. O sigui, que si nosaltres anem a l'Alguer i diem que maco, no?
2: Sí.
0: Això, doncs no vol dir el mateix, perquè maco en algarès vol dir boig.
2: Ostres.
0: Sí.
2: O sigui, completament diferent. Si jo dic aquest noi és molt maco, estic dient que és un sonat de la vida.
0: Sí, sí, sí. O sigui, no estaràs fent-li cap mena de falac, no? Sinó que estàs dient boig. I tenim una llegenda que explica aquest canvi semàntic.
2: Quina és?
0: Bé, doncs, tornem a Sant Joan.
2: D'acord.
0: Perquè hi havia un matrimoni que tenien 4 filles i buscaven el fill. I el dia de Sant Joan els va néixer aquest fill, que era vell com una rosa.
2: Oh.
0: Amb dos ulls clars, amb una carn que pareixia feta de llet i sang. I li posen Lluís. I tothom tot el dia li està dient que és tan vell, que és maco, no? Perquè
2: sí.
0: Maco en el nostre sentit, que és molt maco aquest nen, aquest minyó, que dirien
2: aquest minyó, m'encanta, minyó.
0: Sí. Però un dia la iaia veu que el minyó té febre, el porten al metge i no es cura, el busquen tota mena de remeis i res de res, a res, que diuen allà, i no mostra cap millorament. Perd el seny i tot.
2: Ostres.
0: I el nen es torna ximple. A més que té un aspecte, doncs, que li canvia, la cara ja no és tan maco com nosaltres ho entenem.
2: Una metamorfosi en tota norma.
0: Sí, el pobre minyó amb aquesta febre, doncs, va tornar boig. I clar, abans li deien sempre a Lluís, lo maco, lo maco, lo maco. Però a partir d'ara, quan ja deien lo maco, aquest maco fa referència al defecte físic, a l'expressió de ximplesa.
2: Ostres, que fort!
0: I d'aquí queda aquest sentit de... doncs de boig. Llavors, això vol dir ximple, malalt de cap, d'home de poc seny. I la rondalla, bé, aquesta llegenda d'explicació, no?, per entendre el canvi semàntic, creem aquesta llegenda, acaba d'aquesta manera, diu. Ara bé, si un català, nosaltres, vindrà a l'Alguer, quan voldrà donar les gràcies o fer un compliment o un acte d'obsequi a una vella xicota, no digui, si és molt maca, perquè no tindrà cap fortuna.
2: O sigui, que hem d'anar amb compte en aquests detalls.
0: Exacte. Ah, i una altra cosa. Ara que he dit català,
2: sí.
0: Català pronunciat català, allà, a part dels catalans nosaltres, saps què és?
2: Què és?
0: És una panarola.
2: No m'ho puc creure.
0: Sí, sí,
2: a tu t'encanten,
0: sí.
2: No?
0: Sí, és que vaig tenir una mica d'experiències amb panaroles, no hi entrarem, però...
2: No, però un moment, panaroles també és molt propi que hi hagin a Barcelona i als voltants.
0: Sí, no, panaroles n'hi ha tot arreu.
2: Sí, també però... ens unim amb les panaroles, amb la gent de l'Alguer. Sí, sí.
0: Però ells els diuen catalans, a les... o sigui, ah, mira, un català.
2: Això ho fan, de manera pretesa? No ens volen allà?
0: He de dir que ens acullen molt bé. O sigui, tothom t'obre les portes a casa i tal. Però és una cosa més de... clar, hi va haver-hi, no, una dominació, una conquesta del territori.
2: Mira,
0: i per això, doncs, per això ens mereixem el nom,
2: sí,
0: de...
2: Això està molt bé, perquè hem parlat de la situació del segle XIV, del segle XV, però és que ara, si parlem de conquestes i de dominació, és impossible no passar per sobre d'un tema que és el turisme. Com és l'Alguer avui dia i quin impacte està tenint el turisme en la seva gent i en la seva socialització?
0: Com podem veure amb la resta de territoris del domini lingüístic, som zones molt populars, ja, molt de turisme, i clar, això també té un impacte, per exemple, que podem veure també en el paisatge lingüístic del lloc, perquè sí que hi ha moltes coses, doncs, escrites en italià, però també en anglès. És una zona turística, ara. Però bé, com ens passa aquí exactament, tot i això es manté la tradicionalitat. I, per exemple, tu vas passejant pel costat del port i cada dia hi ha una tertúlia de, jo m'imagino, mariners jubilats, i perquè estan morenos, morenos, sí, i es nota la pell de la feina, a l'aire, no? A l'aire lliure, i que parlen en català cada dia, i això per mi són les restes de, doncs, aquesta vida més tradicional que hi havia a principi de segle. Que m'agradaria fer un petit incís de... primer parlem del català com a llengua de prestigi, però això al segle XX canvia, perquè les classes altes comencen a parlar en italià. Sempre es produeix per les classes altes, que canvien la llengua. Mm.
2: De fet, tenies un recull, no?, d'entrevistes,
0: sí,
2: de l'Alguer important.
0: Sí.
2: Que això potser podem trobar explicació d'aquest canvi que es produeix,
0: sí,
2: al segle XX, estaves dient.
0: Exacte. Tenim... Jo tinc el recull personal de parlar amb un matrimoni que em van explicar, bé, que ells tenen una sastreria, en tenien, ara estan jubilats, i van fer una mica com si fos un consolat, no?, d'acollir els catalans que hi anaven, i etc. I doncs ara em van acollir a mi, que són Pasqual i Natalina Melai.
2: Doncs una salutació pel Pasqual, sí, i per la Natalina, que t'han acollit,
0: sí,
2: molt bé.
0: I, exacte, i ells em van explicar que ells, doncs, els seus pares treballaven o a la campanya o eren pescadors, i, clar, ells parlaven català, i ell em va explicar que quan anava a l'escola els obligaven a parlar en italià. Aquí veiem el canvi d'ideologia, sí, de com les llengües canvien. L'italià, llengua de prestigi, obligar a ensenyar els nens a l'escola a parlar en italià, i a ells, doncs, els que parlaven algarès, els pagaven perquè no el parlessin.
2: Ostres, que fort. Bueno, sí, de fet, és el que també hem viscut al nostre propi territori. Depèn de la dominació política, sí, es persegueix a la llengua del poble en aquell moment, no?
0: Exacte, i també tenim testimonis d'això al Rosselló i a tot arreu. Però, a banda d'aquest testimoni que he volgut compartir, perquè me'l van explicar personalment, tenim un llibre que és Històries de l'Alguer entre la Marina i la Campanya, d'Andreu Bosch i Rodoreda, i Susana Sana, on es recullen testimonis de gent, doncs, que va viure aquesta vida més tradicional algarès a principis del segle XX. Que, per exemple, descrivien, doncs, com els mariners, molts anaven a pescar i no tornaven.
2: És molt fort, i també crec que com els nens anaven al cinema, no?
0: Sí.
2: I diu, per coses si se deixaven lo boneto al cap, aquest boneto veniva robat d'un altre més pobre d'ellos que no tenia monaco boneco. Monaco boneto, perdó.
0: No tenia manco boneto.
2: Manco
0: és a dir,
2: boneto. És a dir, què acabo de llegir?
0: Què has dit? Doncs que anaven amb això, el boneto, un barret, no?, per no passar fred, però no tots en tenien, perquè no tots tenien diners, no? I que si se'l deixaven al cap, un altre potser els hi robava, perquè no tenien diners i passaven fred. O, per exemple, doncs, l'experiència d'una dona, doncs, que explica que a l'hivern no duien calces mitges. Igualment, doncs, anaven a collir l'oliva. I diu, era una vida de sofrència, la vida del pobre algarès, però era sempre content. I per mi això és un gran aprenentatge de... que a vegades ens queixem per qualsevol cosa, però aquí ens ensenya, doncs, dificultats, etc. Però sempre contents, sempre alegres, cantant i contant rondalles, també, que sempre anem escombrant cap a casa, cap a les rondalles. I expliquen com tots es reunien... I llavors algú explicava aquestes rondalles, que era... Aquell era un moment d'intimitat, de gràcia. Ningú sabia que era pobre. Era un modo de viure vell. I si a costat hi havia una altra família i sabien que aquella persona sabia viure bé les rondalles, alhora, en aquella hora, picaven. Ah, venim al rodó. Sí. Alhora, el rodó s'allargava de més i aquell verger calenta. I llavors, doncs, així comencen a explicar-se doncs, les rondalles. I que així, doncs, cada vegada s'ho expliquen uns als altres.
2: Això està molt bé i, de fet, m'agrada molt el que has dit perquè també és el que hem pogut veure amb l'àudio de la noia que ens ha enviat, com es deia?
0: Aurora.
2: L'Aurora, que al final és la resistència d'allò minvat, però encara així viu. I això és una lectura molt optimista per anar tancant aquest bloc de les varietats dialectals. De fet, també cal afegir que hem repassat la situació de l'Alguer al segle XV i com les classes benestants catalanes van difondre la llengua i com aquest gir del poder polític al segle XX fa que tot just es capgiri la situació, no? I que els algaresos siguin la resistència popular i la resistència de les classes baixes i una llengua que s'està mantenint viva, com hem pogut veure amb els àudios, sobretot de l'Aurora, que és d'allà, sí. I que és una jove que continua donant vida a aquest patrimoni cultural i lingüístic. Més enllà d'això, tenim també les despulles d'aquesta realitat amb l'escrit de Salvador Espriu, que és l'aranyenc més internacional que pot haver-hi, i de fet has trobat un poema que s'escau molt a aquesta lectura.
0: Sí, aquest poema, si aneu a l'Alguer, el podreu trobar en un monument, i apareix un fragment del poema, que és quan Espriu va anar a l'Alguer, perquè hi va haver aquest retrobament als anys 60, i hem de pensar que, doncs, que aquí hi havia la dictadura franquista i arriben els catalans, els valencians, etcètera, a l'Alguer, i de sobte es troben en un lloc de llibertat, que poden parlar català lliurement amb la gent que hi viu. Recordem, el 60 allà ja comença com això, no haver-hi transmissió generacional de l'algarès, però sí que la gent el parla. I tots els catalans s'emocionen, doncs, de poder parlar-lo allà. I escriu un poema que el dedica a Rosselló Porcel.
2: Home!
0: Desitjant, doncs, que Rosselló Porcel hagués pogut anar a l'Alguer amb ells, que no va poder perquè ja era mort. El llegim?
2: I tant. A veure què ha de dir el Rosselló Porcel aquesta vegada en Salvador Espriu, perquè s'hi refereix a ell moltes vegades.
0: Sí, sí, sí, tant. I diu, estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant, a l'Alguer, i senties amb mi com és viu i arrelat i tan clar aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer. Allunyat, amic meu, que ara ets el xiprés, a l'indret on comencen a obrir el record i el valer el camí que et va ser sempre car. El camí de la mà de l'Alguer.
2: Oh, és maquíssim.
0: Sí, sí, sí.
2: És molt maco.
0: Amb això jo també em vaig emocionar molt. A més, és en un lloc preciós, però preciós.
2: La localització, si aneu a l'Alguer, visiteu-la, perquè tu em vas enviar una postal d'aquest indret i és maquíssim. Quan cau el sol d'hora baixa, és una localització que val molt la pena visitar. Bé, ara sí que sí, Aina, gràcies per la teva activitat, gràcies al Lex per participar, també per la seva investigació i per l'Aurora, per mantenir viu el record d'aquesta llengua, el record i la realitat, perquè seguim vives, com a varietat dialectal i com a catalanes també. És important tenir aquesta lliçó optimista, també crec que és important divulgar la llengua i la seva diversitat, fer-ho amb píndoles com aquest programa és sempre un privilegi, sí. I de la mà de doctorandes com tu encara més.
0: Oh.
2: Ara sí que tenim una cita amb unes persones molt especials. Avui parlem i fem aplec amb les nostres convidades via telemàtica, les tenim a l'altra línia del telèfon, som uns privilegiats, i és que ens visita Dissabte Club. Per qui no les coneixi, Dissabte Club és un grup de joves que fan versions de cançons populars que tots i totes coneixem i es van conèixer una nit a Club Mataró. I des d'aleshores el seu objectiu és celebrar la vida i fer música de qualitat. De fet, aquí tenim un tema seu perquè us feu una idea de com de bones són.

0: Els taurons són molt interessants.
1: Bel, Laia, Lena, Alicia són les membres d'aquest grup Dissabte Club i les tenim a l'altra línia del telèfon. Acabem de sentir el seu tema Al Dente, que ha composat per les seves amigues, la Lena, membre del grup. Com esteu, noies?
2: Hola, bon dia!
3: Bon dia!
1: Som aquí l'Aina i jo amb moltes ganes de parlar amb vosaltres.
3: Sí.
1: Vosaltres també, mireu. Farem una cosa. Us presenteu una a una al micro, sí, perquè crec que si parleu totes alhora es bloqueja la trucada.
2: Vale, d'acord.
1: Super.
2: Jo sóc la Laia, sóc la guitarrista.
1: Benvinguda, Laia.
4: Jo sóc l'Alicia, m'agraden les crispetes, i sóc la baixista. Sóc la baixista i també la vocalista, en algunes ocasions.
3: Molt bé.
5: Jo sóc l'Arena, la bateria, i també faig veus. I m'agraden molt les tortites veganes.
6: Oh. I jo sóc la Bel, canto i a vegades soc el baix, i encantada de ser aquí.
1: Doncs molt benvingudes.
3: Sí, molt bones presentacions.
1: Exacte. Primera pregunta. Com és que sou totes juntes? Perquè és una cosa molt poc comuna quan entrevistem a grups. Sou totes juntes? Viviu juntes? Us dueu bé de veritat?
2: No, mira, vam marxar juntes de vacances fa un parell de dies.
3: Ah.
2: I som aquí a un poble remot de l'Aragó.
3: Molt bé.
1: Oh, molt xulo.
3: Sí, sí.
1: Doncs acabem d'escoltar Al Dente, que és el vostre tema que ha fet l'Helena, que tot i ser bateria també escriu lletres.
5: Sí, bueno, sóc l'Helena, ara parlem. Sí, bueno, a veure, últimament estem mirant de fer més temes propis, perquè com heu dit fem versions i tal, i bueno, aquest tema fa temps que el vaig treure, la veritat. I ara, doncs,
4: però l'hem adoptat una mica.
5: Sí.
1: La veritat és que fa molt per vosaltres, pel vostre segell. També caldria dir que les vostres xarxes socials a l'Instagram, per exemple, és Dissabte Club, amb K, perquè la gent us segueixi la pista, però perquè també es faci una idea de com d'important és la vostra impremta, el vostre segell personal. De fet, quan es penja aquesta cançó a YouTube, a la descripció es posa: aquesta cançó va per les meves amigues, entre parèntesi lesbianes. Perreo pa los nene, perreo pa las nena. Digue'm que m'estimes, que tot serà diferente. No et refis gaire, que la cosa està al dente. Ara parlarem què significa això d'estar al dente per vosaltres, però creieu que a hores d'ara, no sé, per exemple, els aldarulls que van patir les fades fa no gaire, és important posicionar-se, a més estem al mes de l'orgull, és important fer una passa al davant a l'hora de publicar música?
4: Sí, o sigui, és un sí rotund. Nosaltres, o sigui, que creiem que és important donar veu a aquests atacs que patim, i així ho intentem fer sempre que podem, també en els nostres concerts, doncs intentem, més enllà de, doncs, el repertori que fem i les cançons que toquem, parlar i alçar la veu, doncs, per aquelles coses que hagin passat recentment o també de quan nos ha en els concerts que fem, i creiem que sí, que això és important, i mirem de fer-ho també, mirem de tocar, o sigui, sempre estem disposats a tocar en concerts o en esdeveniments més grans on hi està més gent involucrada, doncs que vagin una mica també a respondre a això o a facilitar, doncs, que ens organitzem i que tinguem espais, doncs d'oci, però també d'organització.
3: Molt bé, agraïm molt aquesta resposta i tan contundent. Volíem preguntar-vos una mica pel vostre repertori. Quina mena de cançons ens podem trobar si venim a un dels vostres concerts? Com l'escolliu? O això, expliqueu-nos una mica.
2: Doncs mira, com que tenim un gust musical una mica variat,
3: d'acord,
2: i ens costa posar-nos d'acord, doncs el que fem és barrejar, doncs, tots els nostres gustos musicals. A la Bel li agrada més el pop anglès.
3: Sí.
2: A l'Helena li agrada bastant a l'urban. La Batgirl, bueno, la Batgirl ens agrada a totes. Després també una mica ens agrada el funky, a la Alicia li agrada el funky. A mi m'agrada bastant el rock. Llavors, pues, barregem tot i fem una mescla de tot. També música catalana, en castellà, anglès...
1: Toqueu totes les tecles.
4: Sí, alguna vegada en algun lloc ens van posar alguna cosa com que Dissabte Club és una playlist que fas amb les teves amigues o alguna cosa així.
1: Això sabe, sí, molt bé el vostre esperit, jo crec. I a
4: sí,
1: més,
4: sí,
1: també l'esperit d'aquest programa, perquè volíem parlar de la diversitat lingüística. Evidentment, hi ha diversitat de gèneres musicals, també. Però també penso que és un potencial molt gran veure com es fan interpretacions del panorama internacional musical des d'un grup català, no? Perquè al final no sempre tradueu les lletres, és el que heu dit, canteu en anglès, en castellà i en català, però sí que és veritat que el segell de casa hi és i interpreteu les cançons des d'aquí, des de Catalunya. Com viviu una miqueta aquesta rebuda del panorama català a allò que canteu? Creieu que ens agrada més un repertori que un altre, a nivell general?
4: Sí, no ho sé, també crec que ens estem... Si estem una mica fora ara mateix, si estem una mica a la perifèria del que vindria a ser el panorama català, perquè encara som així com super undergrounds i tal. Llavors, o sigui, nosaltres ens intentem fer un lloc i intentem que la nostra música, el nostre repertori aporti alguna cosa i com tingui una marca i que pues, faci sentir alguna cosa a la gent i pues, sí, com les persones que viuen a Catalunya, però també que viuen arreu, puguin sentir-se representades en allò que fem i pues, puguin gaudir de la música que fem.
1: Si us ha passat pel cap fer alguna versió en català o traduir alguna lletra, o quan escriviu fer alguna lletra en català? Bueno, aquesta del Dente és sí. En gran part en català. Com és aquest procés creatiu?
5: Bueno, aquesta cançó que la vaig escriure jo normalment... És veritat que abans d'escrivir en anglès...
1: D'acord.
5: No, el típic que t'agafa i de cop pot ser international i pues, escrius en anglès. Però quan tu escrius en la teva llengua materna, crec que és més complicat en el sentit de que t'exposes més i ets més vulnerable. Per tant, jo crec que el canvi va ser més així. També com, o sigui, és agafant perspectiva com ha canviat el català en temes d'ús com a llengua de la música. Abans teníem potser les catarres i ara de cop tenim la muixca, que crec que és un canvi bastant important en el sentit de quin ús li hem donat al català. Llavors, com jo crec que ara és més fàcil potser fer lletres en català i que no siguin, pues, això, xarango i més trompetes i tal. Llavors, com... Jo, si escriure cançons, ho faré en català, i crec que la majoria de les meves amigues que aquí estan amb mi, també.
3: Sí, doncs, aplaudim la decisió.
1: Sí.
3: I res, que ens ha agradat molt la cançó i la qüestió que has comentat de la vulnerabilitat em sembla interessant, doncs això que certes coses només es poden dir en la teva llengua materna. I tenim actuacions properes, pròximament, que on us podem anar a veure?
1: Aquí volem les exclusives.
6: Vale. Sí que teníem un final de gira el 4 de juliol a Molinos.
1: Exclusiva. Barri de Mataró.
4: Sí.
6: Però tenim una nova data, tenim el 5 de juliol, dinamitzarem el Les Bingo a la Pepa Maca.
1: Què dius? Parlar-nos una mica de la Pepa Maca. Quin és aquest espai que s'ha obert fa poc a Mataró i quin és el seu propòsit? Perquè crec que fa molt pel propòsit del programa, també.
5: El casal de la Pepa Maca de la Joventut Treballadora de Mataró, bàsicament es va obrir amb el propòsit de que el jovent, tant a Mataró, no, que és on està, però també com del Maresme i tal, tinguessin un espai on poguessin gaudir de l'oci, però també organitzar-nos i doncs, parlar de temes importants avui en dia, com podria ser el que va passar a Fades, però com tenir un lloc on es puguin tenir aquests debats i crear com... No sé si comunitat, però com un espai on puguis compartir pues, les teves vivències del dia a dia i sobretot com a classe treballadora doncs, totes les adversitats que ens enfrontem.
1: M'agrada molt l'incís que es fa en aquesta associació de la Pepa Maca per la joventut treballadora, perquè estem avasats a una situació molt complexa que moltes vegades ens porta a un abisme de treballar i no parar i viure una mica d'esma, no? I aquests espais són molt necessaris també pel jovent treballador i tenir un oci compromès i sobretot de qualitat i que, no sé, que faci plantejar-te preguntes i conèixer gent nova o també visibilitzar realitats que normalment estan al marge, crec que és necessari per donar-les a conèixer i també això, fer xarxa. Més enllà d'això, ens apuntem l'espai de Pepa Maca a Mataró, que tothom hi busqui informació. També us volia parlar del vostre bateig, d'allò que us va fer un grup que ara parlem parlem de Dissabte Club. Què significa per vosaltres Club, que és un altre dels espais més mítics, no només de Mataró, sinó del Maresme, no? Com va ser aquell dissabte on us veu conèixer totes quatre? I bé, com va ser aquesta anècdota de conèixer i començar a fer música? Qui va tenir la idea?
2: Mira, doncs va ser el típic cas de sortir de festa amb amics en comú i res, d'una nit per l'altra, fer noves amistats i res, vam seguir sortint de festa a Club al mateix lloc de sempre, casa nostra, i després d'un bon temps doncs, vam saber que totes tocàvem un instrument i pues, vam dir per què no fem un grup de música.
4: Sí, així va ser.
3: Bon inici, eh? Bon inici.
1: Una pregunta, noies. Coneixeu el panorama cultural del Maresme? Existeix tal cosa? Com és ser artista emergent al Maresme? Hi ha realment un recolzament institucional fort o costa fer-s'hi lloc i acabar dissenyant una agenda de bolos? Una gira.
4: Jo el primer que he pensat, és divertit, ens ho passem bastant bé al Maresme i hem tocat a llocs molt guais. Sí que és veritat que... és el que comentava abans, per molts dels bolos que tenim, els últims, per exemple, que hem fet han estat el Simbifest, no és al Maresme, però hem tocat també a la Guinagüeta en un casal de joves. En el nostre cas és fora de les institucions que nosaltres hem pogut trobar bolos i ens hem pogut muntar la nostra gira i això, llavors... Sí que és complicat fer-ho tres de les institucions, tampoc sé si ens interessa, ens agrada molt i gaudim molt com els concerts que fem en aquests llocs, i això també és veritat que es cobra millor quan el contracte te'l fa un ajuntament, llavors intentem demanar quants més diners millor.
1: De fet, parlant de diners, moltes vegades és una pregunta inevitable fer. Es pot viure de la música o el vostre objectiu és arribar a aquest punt on t'ho pots permetre o sempre ho penseu com un mes a mes del mes molt propi de la vostra amistat, un intercanvi de passar-vos-ho bé i tenir com una afició que us uneix més i suma la vostra amistat?
4: Sí, idealment ens agradaria, i crec que parlo per totes, poder viure de la música... creiem que és difícil, no sé si visualitzem que és una possibilitat, però sí que li veiem futur a Dissabte Club, sí que ens agrada quedar per assajar, tenir concerts, i també amb el que comentàvem abans, amb el dia a dia que portem ens costa a vegades trobar moments per trobar-nos per assajar, perquè treballem o estudiem, i això, la vida va molt accelerada, però ho intentem i en la mesura que puguem seguirem fent-ho així.
1: La veritat és que aquest programa versa sobre la resistència i sobre la importància de veure les coses des d'una vessant optimista, que moltes vegades, encara que sigui difícil aconseguir-les, és important també visibilitzar allò que es manté viu, tant lingüísticament com artísticament. Aquest projecte és important que el defenseu i sobretot que sigueu compromeses com esteu fent fins ara. La veritat és que és un projecte que a nosaltres també ens ha agradat molt i portem setmanes tafanejant. Us hem d'agrair que estigueu aquí fent aplec amb nosaltres, encara que sigui des del telèfon. I sí que és veritat que sempre ens agrada transmetre un testimoni pels possibles oients que ens estiguin sentint o escoltant i que pensin, jo vull ser artista, vull fer música amb les meves amigues. Quines tres últimes paraules, consells els hi diríeu a aquesta gent?
4: Que ho facin i que intentin passar-s'ho bé i que... Sí. I que vinguin als nostres concerts, també.
1: Ens l'anotem. Fem repassada, no?, de les dates. Sí. Era 4 de juliol... I l'altra quina era, noia? Sí. Era 4 de juliol a la FM Festa Major de Molins?
4: A Mataró. I el 5 de juliol a un bingo lèsbic que farem a la Pepa Maca.
3: Perfecte.
1: Molt bé.
3: M'ha agradat molt això de l'alegria que transmeteu i això de per passar-s'ho bé, perquè trobo que és molt important i que això després es nota tant als concerts com amb el que hem pogut escoltar nosaltres des d'aquí, des de la ràdio. I res, que ens ha agradat molt i a veure si venim pròximament.
1: I moltes gràcies. Si voleu dir les vostres xarxes perquè tothom que escolti aquest programa s'animi a seguir-vos.
2: Vale, el nostre Instagram és dissabteclub, tot junt i amb K, no amb C, un oficial.
1: Perfecte. Doncs una abraçada molt forta des del Calisai, on gravem el programa en directe. Bel, Laia, Lena, Lícia, no hi ha dubte que us seguirem la pista. I estem aquí per qualsevol cosa que necessiteu a nivell de promoció o fins i tot venir físicament, que seria una passada.
2: Sí, sí. Ens encantaria.
1: Doncs una abraçada molt gran i bon estiu i bones vacances.
3: Bon estiu.
2: Bones vacances.

0: ara sí que sí que acomiadem el programa. De fet, és important dir que estem a la recta final,
1: sí,
0: que teníem l'objectiu de parlar de diversitat lingüística i també de donar veu a artistes emergents, i avui ho hem tornat a fer.
1: Sí, s'ha aconseguit.
0: S'ha aconseguit treure el programa endavant. Hem d'agrair a la Marina, que està fent de tècnica, i de fet ens acomiadem fent honor als tècnics i les tècniques del programa que ens porten aguantant tot el curs, amb una cançó que no s'hi pot adherir més. Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band. També afegim aquest agraïment en Joan Bosch, que també ens fa de tècnics molts dies i sempre estan a la guingueta seguint les nostres ordres i fent-nos el camí més fàcil. Moltes gràcies, nois. Aquí la tenim.
1: Moltes gràcies.
0: Ja sabeu, Aina, ens veiem el dijous vinent per fer programa. I de 8 a 9 del vespre sempre som aquí fent aplec i esperem que us agradi molt aquesta entrega i la de la setmana vinent. I qui sap, potser l'any vinent tornem si ens retroben. O sigui, si ens retornen a contractar, no ho sabem. Hem intentat dur la realitat del jovent a la ràdio i crec que ho hem fet de puta mare.

0: Moltíssimes gràcies, nois, per ser una setmana més, i noies i noies, tothom.
1: Moltes gràcies.
0: I ara sí que sí, una abraçada molt càlida. Ens veiem la setmana vinent. No deixeu de fer aplec.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
3: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
2: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
4: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
2: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles, un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional, fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmcharles. Institut JM Charles, ciència i caliu humà Arenys.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
8: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Ràdio Arenys, la primera en música.
11: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
12: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Des d'ara fins a les 10, l'Helena Soldate i en Joan Bosch, a la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, us estarem acompanyant amb cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway i a l'Off-Broadway de Nova York, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid, i a molts més altres indrets del nostre planeta, alguns dels quals segueixen en cartellera i es poden seguir veient. El d'avui serà l'últim programa de la temporada i el que farem és un repàs. Escoltarem cançons que han sonat al llarg d'aquesta segona temporada i també us proposem fer una mena d'autoavaluació. M'explico. Quan s'acaba un curs, normalment es fa un examen per veure si s'han assolit els mínims necessaris de coneixement d'aquella matèria. Doncs nosaltres farem això. Avui us posarem un examen sorpresa. Allò que personalment, us he de dir, em posava de molt mal humor quan algun professor o professora ens ho feia al col·legi o a l'institut. Però el nostre l'examen serà voluntari. Serà com una mena de joc, que qui vulgui jugar, que jugui. I qui no vulgui jugar, que escolti només el programa i tots tan amics. Com us he dit, és una autoavaluació per veure com aneu de musicals. Ni ens heu de trucar per telèfon, ni ens heu d'enviar missatges de WhatsApp, ni escriure'ns a través de qualsevol xarxa social. Res de tot això. A més, no tenim cap premi, perquè som un dels programes pobres de la ràdio. I també cal dir una altra cosa. La vostra nota final només la sabreu vosaltres. I en què consisteix? En què consisteix aquest examen, us preguntareu? Doncs és un test. És un test amb 10 preguntes, cadascuna de les quals té 4 opcions. D'aquestes 4 opcions, només una és la correcta. La mecànica del text serà la següent. Formularé una pregunta, us donaré 4 opcions, escoltarem una cançó relacionada amb la pregunta i quan s'acabi la cançó us diré la resposta correcta. I així successivament fins a escoltar 10 cançons. Hi ha preguntes molt fàcils, d'altres més difícils. Qui vulgui jugar, que agafi ara mateix un paper i un llapis i un boli i faci una columna de l'1 al 10 al marge esquerre d'aquest paper. 10 preguntes sobre 10 musicals que han aparegut al llarg d'aquesta temporada. Cada pregunta estarà relacionada amb alguna de les temàtiques que hem tingut al nostre programa. Qui vulgui jugar, repeteixo, que jugui. I qui no, que gaudeixi únicament de les cançons que avui us oferirem i que recordarem perquè ja han sonat al nostre programa. Des que van començar el 2 d'octubre amb un programa dedicat al circ fins ara, hem tingut programes dedicats a temàtiques ben variades al voltant de les quals han sonat cançons de tota mena.

L'11 de setembre... No, perdona, perdoneu-me. És l'11 de desembre, per exemple, vam tenir un programa d'alta volada. No perquè fos un programa de luxe i de categoria, sinó perquè el vam dedicar a personatges que volen. Alguns per si mateixos perquè tenen superpoders que els permeten volar, i altres que volen amb l'ajut d'algun mitjà de transport. I entre aquests mitjans de transport n'hi havia que formaven part del món real i d'altres del món de la fantasia. En Superman, l'Elfaba de Wicked, la Mary Poppins o en Peter Pan van ser els representants del món de la fantasia. Però del món real també vam tenir dos personatges prou interessants. D'una banda, l'impostor Frank Abagnale, del musical Catch Me If You Can, Atrapa'm si pots, i d'altra banda, la Beverly Bass, una de les primeres dones en pilotar avions de passatgers als Estats Units, que és un dels personatges que apareix al musical Come From Away, un musical basat en fets reals que va tenir lloc de manera paral·lela després dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York, aquell fatídic 11 de setembre del 2001. Després dels atemptats, 28 avions van haver de ser desviats de l'espai aeri estatunidenc i van ser traslladats a una illa on van ser molt ben rebuts pels habitants d'aquell indret, que els van acollir amablement durant uns dies davant la incertesa del que estava passant al món. I comencem ja amb el test i amb la primera pregunta, que és la següent. Escolteu-la bé, eh? A quin país van aterrar aquests 28 avions que van ser desviats de l'espai aeri estatunidenc? Us dono quatre opcions, us he dit que us donaria quatre opcions, que són les següents. Opció A, Mèxic. Opció B, Cuba. Opció C, Canadà. Opció D, Costa Rica. Us ho penseu i, mentrestant, nosaltres anem a escoltar la cançó El cielo y yo, del musical Come From Away, interpretada per la Mela Lenoir, que pertany al muntatge que d'aquest musical es va poder veure a Buenos Aires.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: L'acció del musical Come From Away té lloc a l'illa de Gander, que és una illa que pertany a Canadà. Per tant, resposta correcta, la C. Si l'has encertada, un punt. I si no, no et preocupis, que encara queden 9 preguntes més i podràs, doncs, guanyar més punts. Anem ja amb la següent. Anem amb la següent i dir-vos, doncs, que el 16 d'octubre van començar una temàtica nova dedicada a diversos estils musicals que podem trobar als espectacles de teatre musical. Una temàtica que la continuarem la propera temporada amb altres estils. Van començar amb el rock. Amb el rock aquell dia va estar molt present al llarg de tot el programa, on vau poder escoltar cançons de musicals tan coneguts com el Will Rock You, dels Queen, el Rocky Horror Show, el musical Tommy, dels The Who, el Hedwig and the Angry Inch, el Cop de Rock, dels The Boy de Gom, o l'School of Rock, l'escola de rock amb aquell professor tan peculiar i emblemàtic. L'Elvis Presley, el rei del rock, també va ser-hi present. També, també, també. I també vam escoltar i vam moure els malucs a Rima Frenètic amb una cançó que pertany al musical Cry Baby, que és l'adaptació de... I aquí em paro. Aquí em paro perquè ara ve la segona pregunta del test d'avui. Quin era l'origen del musical Cry Baby? És a dir, en què es basava? D'on partia la seva història a base de rock and roll? Opció A, es basava en la biografia d'un conegut cantant de rock and roll. Opció B, es basava en una pel·lícula. Opció C, en una obra de teatre de text a la que li van posar música. I opció D, era un musical 100% original, que no es basava en cap història prèvia. Si aquesta pregunta té 4 opcions, la cançó que escoltarem ara a continuació porta per títol, no 4, sinó 5 vegades, la paraula baby, és a dir, baby, baby, baby, baby, baby, del musical Cry Baby. Anem-la a escoltar i a bellugar els malucs a qui li vingui de gust, per què no?

clasta i sempre polèmic John Waters, l'any 1990. Una pel·lícula protagonitzada per en Johnny Depp, amb la Tracy Lords, en Willem Dafoe i l'Iggy Pop, entre d'altres. El seu repartiment, tots aquests estan al repartiment. Per tant, la resposta correcta és, en aquest cas, la B. I a part del Bar de Rock, també vam tenir un programa, concretament el del 22 de gener, que vam titular com a Bar de Tangos, dedicat als tangos més coneguts dels musicals, on vam poder escoltar tangos que podem trobar a musicals tan coneguts com Moulin Rouge, La família Adams, Víctora Victòria, Rent, La petita botiga dels horrors o El flor de nit dels de Goydom. També vam escoltar un tango que pertany a un musical creat a Brasil titulat Òpera d'un malandro, que és una versió brasilera de la coneguda Òpera de tres rals d'en Corbail i en Bertolt Brecht, que s'ha pogut veure fa uns dies al Teatre Grec i que al setembre es podrà tornar a veure a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, en aquesta ocasió sota la direcció de la Marta Pazos, que últimament està fent uns espectacles molt interessants i molt coloristes, com El público de l'Orca o El muntatge de Les noces de Fígaro, que es va poder veure fa ben poc al Liceu. A Òpera d'un malandro és un dels exemples que en aquest programa, a part de cançons de musicals de Broadway i del West End o de musicals que s'han pogut veure a Barcelona i a Madrid, en castellà i en català, en aquest programa també hi ha cabuda a altres musicals d'arreu del món. Aquesta temporada hem tingut musicals produïts a Argentina, a Brasil, a Alemanya, a Austràlia, a Corea del Sud i a Japó. I abans d'escoltar el tango Dokobil, que podríem traduir en català com el tango del refugi o de l'antre, anem a la següent pregunta d'aquest test que estem fent avui. La tercera pregunta d'aquest test. Quin compositor i cantant brasiler va ser el creador de l'Òpera d'un malandro? Opció A, Chico Buarque. Opció B, Caetano Veloso. Opció C, Tom Jobim. Opció D, Roberto Carlos. Només un d'aquests quatre senyors amb nacionalitat brasilera va ser el creador de l'Òpera d'un malandro, de la qual ara n'escoltarem el següent tango.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: L'òpera du Malandro va ser composta i escrita l'any 1978 per en Chico Buarque de Holanda, compositor i cantant de temes tan coneguts com La Banda, o Què Serà, o Joao i Maria. Per tant, la correcta era l'opció A. El dia 12 de març van fer un programa dedicat a algunes de les dones d'empenta que hi ha als musicals. La Dolly Levi del Hello Dolly, la Rose de Gypsy, la Kim de Miss Saigon, la Donna de Mamma Mia, la Jenna de The Waitress o el musical creat a Corea del Sud.

0: sobre la vida de la gran científica Marie Curie van estar presents en aquell programa. També vam escoltar una cançó del musical Ànima, un dels musicals autòctons fet 100% a casa i en català, que ha estat un dels grans èxits de la temporada pel que fa a musicals a Barcelona. La protagonista d'aquest musical, ambientat als anys 50 als Estats Units, somia en treballar algun dia com a dibuixant de pel·lícules d'animació. Una ocupació en aquella època només per a homes. A les dones només se'ls permetia tintar i pintar els dibuixos que creaven els homes. Ella vol ser dibuixant i no pas tintadora. Amb l'ajut d'un parell de dones que coneixerà quan arribi a Los Angeles i amb molta sororitat ho aconseguirà. Però no tot serà com ella s'esperava. I ara toca pregunta, no? Doncs la pregunta és la següent. Com es diu la protagonista del musical Ànima? Opció A, Carla. Opció B, Greta. Opció C, Berta. Opció D, Marta. I mentre us ho penseu i ho decidiu, anem a escoltar a la Paula Amàlia, que era qui donava vida a aquest personatge i que ens canta Amb un llapis i prou, moment en què aquesta noia pren la decisió de deixar el seu poble de mala mort i aventurar-se a anar-se'n a Los Angeles a fer realitat el seu somni.
1: No sé què fer, no puc marxar, tinc por. No tinc diners, no tinc futur, no tinc ningú.

ni Marta, ni Berta, ni Carla. No, la protagonista de la història del musical Ànima es diu Greta, Greta Edwards. Per tant, resposta correcta, la B. Personatge fictici, la Greta Edwards, això sí, basat en la vida de diverses dones dibuixants d'aquella època que van ser menyspreades i discriminades igual que ella. I bé, deixem les dones d'empenta de banda, tot i que qui cantarà la propera cançó és una dona de caràcter i mala bava, però que va de mosqueta morta i santa. I parlant de santa, el dia 2 d'abril, que era Dijous Sant, nosaltres vam fer un programa dedicat a la Setmana Santa, on no hi van faltar Jesucrist, els seus 12 apòstols, la Maria Magdalena i el rei Herodes, però també vam tenir desfilades de Pasqua a l'americana i passos de Setmana Santa de la d'aquí, amb saeta inclosa. I la xocolata de les mones també va ser-hi present. I parlant de passos de Setmana Santa, qui ens va fer una petita classe en forma de cançó de com s'ha de ser un bon natzarè per anar a la processó és l'Estrellita Verdiales, de l'espectacle de teatre musical de la cubana Cegada de Amor. Aquesta dona de caràcter i mala bava, però que fa de mosqueta morta i santa. Va la vida, doncs, d'això. I ara ve la següent pregunta del nostre test. Per quin motiu era molt coneguda al passat l'artista Estrellita Verdiales, protagonista del musical Cegada de Amor? Opció A, va ser una famosa vedette de revista El Paral·lel. Opció B, va ser una famosa cantant que fins i tot va anar a actuar al Festival d'Eurovisió. Opció C, va ser una famosa nena prodigi del cinema espanyol. I opció D, va ser una de les primeres actrius espanyoles, en triomfar a Hollywood. I mentre us penseu quina d'aquestes quatre respostes és la correcta, nosaltres anem a escoltar i recordar la cançó, La canción del Nazareno.

L'Estrellita Verde i Àlex, amb aquest nom en diminutiu, havia estat una famosíssima nena prodigi del cinema espanyol, una mena de Marisol, Rocío Dúrcal o Joselito de l'època franquista que, cegada d'amor, vol reviure els seus temps de glòria. Per tant, resposta correcta, la C. I parlant de cegada d'amor i d'amor, vam tenir personatges cegats d'amor al programa del dia 7 de maig, que vam dedicar a l'amor. Antoni i la Maria, del West Side Story, en Denis Uco i la Sandy, de Gris, la Blanca i en Saïd, de Maricel, els enamorats dels musicals compostos per en Cole Porter, i molts més altres enamorats i enamorades van ser els protagonistes d'aquell programa. Aquell dia també vam escoltar una cançó, molt maca, per cert, que avui recordarem, d'un musical autòcton creat per la banda Obeses, liderada per l'Arnau Tordera, titulat Ombres i Maduixes, que estava basat en els amors de joventut d'un dels grans poetes de la literatura catalana. I ara ve la pregunta, és clar. En els amors de joventut, de quin poeta català es basava el musical Ombres i Maduixes? I ara venen les quatre opcions. Opció A, Ausiàs Marc. Opció B, J.B. Foix. Opció C, Jacint Verdaguer. I opció D, Joan Maragall. I mentre us ho penseu i decidiu quina resposta és la correcta, anem a escoltar Ferida d'amor, interpretada per la Xuel Díaz i l'Arnau Tordera, que donaven vida a la Roseta i a aquest gran poeta català quan era jove.

0: tot ens va bé.
1: Ombres i maduixes estava basada en la joventut de mossèn Cinto. Sí, sí, Jacint Verdaguer, abans de ser mossèn, també va ser jove i també va tenir algun que altre amor. I de les quatre opcions, la C era la correcta. Per ser exacte, el musical es titula Verdaguer, ombres i maduixes. I que bones són les maduixes, oi? I les cireres, i les hamburgueses, i els frankfurts, i la pasta italiana, i els gelats, i la xocolata. I dic tot això perquè el dijous 12 de febrer vam tenir un programa molt suculent i amb molt de menjar. Vam fer un programa dedicat, doncs, al bon Tiberi. I en aquell programa vam escoltar una cançó que pertany al musical Anne of the Green Gables, l'Anna de les Teules Verdes, una cançó titulada Ice Cream, gelat en anglès, moment en què l'Anna de les Teules Verdes descobreix que és un gelat perquè mai abans n'havia tastat cap. I qui li explica que és un gelat, en aquesta breu cançó que ara escoltarem, és la seva millor amiga. I la pregunta del test que ara jo us faig és: com es diu de nom la millor amiga de l'Anna de les Teules Verdes? Ja us dic que si escolteu bé la lletra de la cançó, escoltant-ho, tot i que és en anglès, ho podeu endevinar. Però jo, de totes maneres, us dono les quatre opcions. Opció A és Claire, opció B és Diana, opció C és Valeria i opció D és Sara, que és Sara. Anem a escoltar i si algú mentrestant es vol menjar un gelat, doncs vosaltres mateixos.

La millor amiga de l'Anna de les Teules Verdes és la de Llana, que és qui canta aquesta cançó acompanyada per l'Anna i altres personatges del musical. Per tant, l'opció correcta era la B. Que bons són els gelats, i ara que és l'estiu, encara més. Saber-los fer de vegades és tot un art. I sobre l'art i els artistes vam dedicar el programa que vam emetre en directe, en rigorós directe, el 5 de març. Perquè tot ens va bé, com altres programes d'aquesta emissora de ràdio, el fem en rigorós directe. I quan no es pot fer, pel motiu que sigui, us oferim un programa comodí o posem una repetició d'algun programa antic. El 5 de març, com us dèiem, vam fer un programa dedicat a l'art i als artistes, on vam poder escoltar cançons dels musicals Camille Claudel, L'Empica, Sunday in the Park with George, Gaudí, Radiant Baby, Can Can, La Maja de Goya i Merda d'Artista. Aquest programa, el de l'art i els artistes, serà un dels que podreu tornar a escoltar aquest estiu. A partir de la setmana que ve i fins que tornem, cada dijous repetirem un programa dels que ja s'han emès aquesta temporada. I fins i tot algun de la temporada passada. Del programa dedicat als artistes escoltarem la cançó Merda d'Artista, del musical del mateix títol, que feia referència a unes petites llaunes que un artista italià de nom Piero Manzoni va omplir amb els seus propis excrements i que es van vendre a preu d'or. Amb aquestes llaunes plenes de merda, aquest artista va voler criticar el risc que es gasten els diners en obres d'art caríssimes, que són una autèntica merda. Això sí, amb la seva crítica va guanyar uns bons calarons perquè es van pagar realment a preu d'or. I ara doncs toca fer la pregunta. Toca fer la pregunta. A quina dècada del segle XX van aparèixer aquestes llaunes plenes d'excrements de l'artista Piero Manzoni, que es van vendre a preu d'or? Opció A, a la dècada dels 50. Opció B, a la dècada dels 60. Opció C, a la dècada dels 70. O opció D, a la dècada dels 80. A quina dècada va ser? Anem a escoltar Merda d'Artista, interpretada per en Ferran González, alma mater d'aquest projecte, acompanyat de tot el repartiment d'aquest musical. Un musical, recordem-ho, també 100% autòctom, com Ànima i Verdaguer, Ombres i Maduixes, fet a casa i en català. Hi ha gent...

Si són capaços de pagar per or i buscar un riu on anar a llançar-lo. He de trobar la forma de tirar-me un pet i ells morin per comprar-lo. Bé, no, un pet no. Hi ha gent que té la pasta i sempre se la gasta comprant-se una obra d'art sense criteri i amb total impunitat. Pensa! No importa quant els costi, mentre que així demostrin que allò que s'han comprat és realment nou i totalment original. Ai, merda! Ah, és això? Merda! Merda!

Aquestes petites llaunes d'en Piero Manzoni amb els seus excrements van veure la llum el 12 d'agost de 1961. Per tant, resposta correcta, la dècada dels 60, l'opció B. Fa una estona parlàvem de menjar, ara d'excrements, i el que ve ara a continuació és tan natural com el menjar i els excrements, i a més és part de nosaltres. Un líquid que tots portem al nostre cos i sense el qual no podríem viure. Parlo de la sang. El 13 de novembre vam dedicar el programa als musicals que més sang han vessat al damunt d'un escenari. Sang artificial, evidentment, entre els quals hi havia Sweeney Todd, la botiga, la petita botiga dels horrors, Lizzy el musical, Eating Raoul, menjant-nos en Raoul, Carrie el musical, o el musical basat en la pel·lícula Evil Dead, del qual ara n'escoltarem una cançó que hi ha qui considera que és el nou Time Warp del segle XXI. Time Warp és l'avança del temps, una de les cançons i coreografies més conegudes del The Rocky Horror Show. Però abans d'escoltar la cançó, us formulo la penúltima pel·lícula, per als que des de casa estigueu fent el text. Sí, la pregunta és la següent. Quin d'aquests utensilis d'utilleria fan servir al musical Evil Dead? Opció A, unes grans tisores ben afilades. Opció B, una navalla de barber. Opció C, una serra mecànica, o opció D, una paella assassina. Doncs anem a escoltar el Du de Necronomicon, que és el títol de la cançó que ara mateix escoltarem.

0: tot ens va bé.
1: La serra mecànica és ben present, molt present, al musical Evil Dead, al igual que també era present a la pel·lícula de 1981 en què es basa aquest musical. Per tant, opció correcta, la C. I ja hem arribat a l'última cançó. El programa s'acaba i el test d'avui també. Es tracta d'una cançó d'un musical produït pels de Goy de Gom amb música original de l'Albert Guinovart i que no és ni el Maricel ni el Flor de Nit, dels quals també n'hem escoltat cançons en aquesta temporada. Es tracta de la cançó La Màscara, que pertany al musical Escaramuix i que vam poder escoltar el 27 de novembre en un programa que vam dedicar a personatges amb doble cara, amb doble identitat. El doctor Jekyll i el Mr. Hyde, en Superman, la Mata Hari, la senyora Doubtfire, Tutsi o Víctor o Victòria van ser-hi presents. I també l'emmascarat Escaramuix. Abans d'escoltar la cançó que ens canten aquests actors i actrius de Comèdia de l'Arte, toca l'última pregunta. A quina època històrica passa l'acció del musical Escaramuix? Opció A, a l'edat mitjana. Opció B, al Renaixement. Opció C, a la Revolució Francesa. I opció D, a la Segona Guerra Mundial. Escoltem ja directament La Màscara del musical Escaramuix dels de Goy de Gom.

0: thousand days, a glimpse of stocking.
1: L'acció del musical Escaramuix està situada, aquesta història d'aventures amb emmascarats i espadatxins, està situada a l'època de la Revolució Francesa. Per tant, resposta correcta, la C. I fins aquí el nostre test d'avui, aquesta autoavaluació que els que hagueu estat jugant a casa vostra, ara ja sabreu quin era el teu tret. Un 10 és un excel·lent, un 0 és un molt deficient, i entre el 0 i el 10 tenim un requisit de notes que van de l'insuficient al notable alt. Tant se val la nota que hagueu tret, la veritat. Us heu passat bé? Us ha agradat el programa d'avui? Doncs això és el que importa. Hem acabat el test i també és hora de posar punt i final al programa d'avui, aquesta temporada. Primer de tot, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, amics i amigues, oients d'aquest programa i de Ràdio Arenys, perquè sense vosaltres, això que estem fent avui no té cap sentit. Un programa sense oients és el mateix que un llibre sense lectors o un espectacle teatral, una pel·lícula sense espectadors. Sigueu molts o sigueu pocs, hem fet aquest programa també com hem sabut i també com hem pogut. L'única pretensió que tenim amb el Tot ens va bé, tal com ho indica el seu propi títol, és fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles de teatre musical, malgrat que el món i en la societat en què vivim les coses no vagin tan bé com haurien d'anar. Si ho hem aconseguit, i a més, us hem descobert algun musical que no coneixíeu o alguna història de la qual mai n'havíeu sentit a parlar, ja ens donem per satisfets. Gràcies, moltes gràcies als que ens heu escoltat cada dijous en directe i gràcies, moltes gràcies també, a tothom que ens escolta a través de la web de Ràdio Arenys el dia i l'hora que pot i li ve de gust. Els uns i els altres, moltes gràcies. I posats en agraïments, a títol personal, m'agradaria donar les gràcies a l'exdirector de la ràdio, l'Eduard Mas, per confiar en aquest programa i en la meva persona, i a l'actual director, en Joan Garcia, per tot el recolzament i suport que sempre ens ha donat des del seu primer dia com a director d'aquesta casa. També agrair als nostres tècnics la feina tan ben feta i de vegades tan complicada, perquè aquest programa aparentment sembla fàcil, però no ho és tant. No ho és tant. Gràcies a en Joan Bosch, el nostre tècnic oficial i oficiós. Gràcies a la Marina Cabrera, que en més d'una ocasió ens ha donat un cop de mà. I gràcies també, no ens oblidarem d'elles, la Mar Vico i l'Helena Soldate, que han vingut a fer a la ràdio unes pràctiques com a tècniques de so i que jo crec que se les han tretes a molt bona nota. De veritat, jo n'estic convençut. Avui us he de dir, ara que no ens escolta ningú, que avui ens ha fet de tècnica la Soldate, la Helena Soldate. Perdona, m'havia quedat en blanc i ara em sortia el nom. Bé, doncs moltes gràcies també a l'equip tècnic. Bé, ja queda poca cosa a dir. La veritat, dir-vos que aquest programa el posarem a hivernar, tot i que sigui estiu, i el despertarem quan s'hagi acabat setembre. Tornarem l'1 d'octubre amb un programa dedicat a la tardor. Això sí, durant tot l'estiu, cada dijous, després de les notícies de les 9, tindreu la repetició d'un dels programes emesos aquesta temporada o la passada. I acabarem el programa d'avui, que ja, jo crec que ja ens tallen. Doncs res, us diem quatre coses. Havíem d'escoltar una cançó, però ja l'escoltarem al primer programa de la temporada. Bon estiu! Bona festa major, un bon Sant Roc i també una bona diada de Catalunya. Passeu-vos molt bé i recordeu, carpe diem, que el temps fugit. I ens trobem de nou a l'1 d'octubre. Aquí el Tot ens va bé. A reveure, bon estiu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
4: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips, amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 a l'11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en el 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.

0: En música, som els primers. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: programa.
1: Fireball.
2: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

Ràdio Arenys. Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en quedar amb els amics per sopar.

0: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
1: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
1: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
1: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llegir un llibre ben gruixut. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Torna a la secció del convidat sonor. En aquesta ocasió tindrem a la taula llarga del Falcó Mil·lenari a tot un referent de les interseccions que ens agraden. El Tonino Pa és un dels nostres. Amb en Tonino, és a dir, el Toni, desglossarem una part de la seva història sonora i ens oferirà una tria de materials que li han marcat les seves passes. La seva història girant entorn sempre del futbol, les guitarres, les cançons, els sons brasilers, la música popular i molta proximitat i caliu. Som-hi, Pops.

0: Sound System, edició 888, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb una única direcció a la nostra secció més gaudida quan ve algú, perquè és el convidat sonor, i a més a més tenim que Antoninho Pa, o sigui, Antoni Pàmies.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: Doncs sí, amigues i amics, un cop més, un sound de més. Fixeu-vos, 8, 8, 8. Això és irrepetible, Àngel. No es tornarà a donar aquest número.
1: No. I avui el convidat té molt clar que participarà en aquest 8, 8, 8.
0: I tant que hi participarà. Saludem a Toni Pàmies. Hola, Toni, què tal?
2: Hola, què tal, com va això?
0: Res, feia temps que anàvem darrere teu.
2: I jo darrere vostre.
0: No ens posàvem d'acord, però avui ho hem aconseguit. Estàs al Sounda, dins del convidat sonor. Tindrem tota aquesta estona per gaudir de la música que ens has portat, perquè quan ve un convidat el fem treballar, sempre ens diuen el mateix, som uns cabrons perquè 8 temes només, però és el que hi ha, no hi ha més temps. Es poden fer segones parts també, eh?
1: Doncs sí, i com que hem d'anar per feina, i a part dels temes que escoltarem, també va bé, evidentment, fer una mica de perfil del convidat. I d'entrada, després al llarg del programa anirem desglossant més aspectes, parlarem de que el nostre convidat es va iniciar com a guitarrista des de petit i amb l'ajuda del seu pare, l'Amadeu, comença a capturar els primers acords i cançons. Arran d'aquest punt de partida relaciona amb altres amics i músics com en Pere Ayala, un que ens va visitar justament no fa més de 15 dies.
0: 15 dies.
1: I el Jordi Vives i el Josep Maria Major. Amb ells entren en el món dels Beatles i també de la improvisació. I aquells dies d'iniciació li plantegen dubtes i dilemes. D'això en parlarem. La seva passió per la música i el futbol es combina i el tenim aprenent a xutar i a tocar al mateix temps. Tot un dilema, que pot ser compatible. I el seu mestre d'aquells dies va ser el premiant Salvador Soler, que el recordem també des dels temps de Tricefàlia, o sigui que això ja és història local.
2: Gran, Salvador, gran mestre. Gran
1: guitarrista i amic del nostre convidat, que introdueix en els sons brasilers i en el jazz. Per tant, això d'entrada. Després parlem de més coses. Com un...
0: Ara el que farem és obrir aquesta maleta sonora que ens porta el convidat, avui en Toni Pàmies, i comencem a l'any 1979 amb el disc Communiqué, Dire Straits i Lady Writer. Per què?
2: Bueno, és una de les primeres músiques que vaig escoltar als Dire Straits, és del segon disc d'ells, i és una música que no... Perquè normalment d'aquella etapa, dels dos primers discos, que són els més, diguem-ne, els més autèntics en el sentit que és la banda original... La que més es coneix és el Sultans of Swing, no? Hi ha d'altres, i aquesta és una música que m'agrada força i que possiblement va ser de les primeres que vaig escoltar d'ells, i bueno, he triat aquesta.

0: I el Get Gilberto, que és el disc potser internacionalment que projecta la Bossa Nova, tinc clar que aquest estil m'atrapa. M'atrapa perquè és un estil de música que no precises de ningú més que tu mateix, amb harmonies sofisticades, amb un to de veu, un timbre de veu que s'adapta molt bé a la meva manera de cantar, perquè jo no em considero un gran cantant, però penso, opino que tinc bon gust, però no una gran veu. Llavors, aquest estil, la manera de cantar, doncs, Gilberto, la manera de cantar de Chet Baker, per exemple, que també l'he posat a la llista, o la manera de cantar de Caetano Veloso, són formes de cantar que bon, en fi, d'alguna manera, naturalment, em surten. I la manera aquesta d'harmonies amb un ritme, amb cadència i tal, això em va... jo diria que va fins i tot hipnotitzar-me. Tant aquest disc, el Che de Sabade, que és el disc el primer disc que se'l pot dir de la Bossa Nova, per dir alguna cosa, el Get Gilberto, i després hi ha un disc també per mi de Gilberto molt important, que és el disc Blanc, que no és un disc sense títol. I bé, a partir d'aquí és quan jo dic, hòstia, reprenc la guitarra i vull fer això, o sigui, aquest acompanyament cantant i aquest tipus d'acompanyament rítmic, no? Una mica en paral·lel amb la veu, molt harmonitzat, molt sofisticat, m'atrapa i és el que mica en mica he anat desenvolupant per poble, per poble.
1: Doncs estàvem parlant de Joel Gilberto, que ja l'escoltarem. T'has avançat, però és que ara hem començat amb Dire Straits i ens anem cap a Bob Dylan.
0: Correcte.
1: Disc Blood on the Tracks del 1975 i aquest Simple Twist of Fate. Per què?
0: Bueno, hi ha dos discs de Dylan, tinc molts discos d'ell. Hi va haver una època que m'agradava molt el Dylan. No podria dir el perquè, suposo que és un tipus amb una manera de fer música molt peculiar, molt personal, no tan complexa com podria ser el jazz o la bossa nova, més folk, però que m'agrada molt, té una personalitat. Hi ha dos discos, un és aquest, el Blood on Tracks, i l'altre és el Desiree. Són dos discos que a mi personalment m'agraden molt. Té discos anteriors més folk, després hi va evolucionar més cap al rock, però aquesta cançó, Simple Twist of Fate, dintre d'aquests dos discos, és una de les que m'agrada força i l'he triat així.

0: aquí estem amb el Mambo de Buffalo, amb el Toni Pàmies, perquè estem al convidat sonor, amb el som de 888, la seva, no història musical, sinó el seu bagatge musical està reconcentrat amb aquests temes que estem escoltant ara, que n'hi ha molts més, ho sabem, i ara saltem i ens anem cap al blues, cap a un dels grans, el senyor Robert Crite, amb la seva banda, el disc Bad Influence del 1983 i aquest Fond Boot.
1: Correcte.
0: Digue'ns.
1: Bueno, aquest és un disc que em va encantar, és un disc que val molt la pena, que totes les cançons que apareixen són molt bones. Vaig tenir una etapa que em va enganxar molt al blues, vaig començar, com quasi bé tothom, vaig començar amb el B.B. King, després ja vaig anar a altres artistes com Lowell Fulson, Steve Ray Vaughan i tal. I Robert Cray m'agrada molt la seva pulsació amb la guitarra, aquest que fa ell amb la guitarra, inclús en aquella època jo tenia una guitarra elèctrica i intentava fer els trullos i tal. I el Bad Influence per mi és un disc genial. I crec, si no recordo malament, que aquest és el primer tall. I és una peça molt... És un disc que té molt de funk, molt de soul, no és un blues, allò... Té moltes influències, rima en blues. I val la pena aquest disc, i aquesta peça està molt bé.

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Sí, abans hem parlat

0: Banjo Rico, que els portarà a participar en el Festival IN, en el Festival IN de Premià de Mar. Aquest projecte es veurà incrementat amb tres nous membres, el Quim Brugués, Albert Manter i el Xavi Sabater, i participaran en festes majors, petits locals i restaurants, també en format Brico Jazz. El projecte es va multiplicar amb l'Angie Penin participant en algunes sessions i la flautista Cecília Asker.
1: Sí, sí.
0: Per tant, estem parlant d'allò, música arrelada a la nostra comarca i
1: correcte,
0: en espais,
1: sí, sí,
0: alguns d'ells que ni existeixen ja.
1: Sí, sí, vam fer molts xiringuitos, vam fer moltes coses. Així moltes vegades una a la vida procura aconseguir coses i tal, i s'esforça. I això va ser una cosa com molt, molt natural, no? Vaig començar amb el pare, amb l'Enric i tal, després va vindre el Cito, el vaig conèixer a la platja, vam fer col·legues i coneixia no sé qui, després va vindre el Quim i l'altre van vindre després, es van incorporar gent, vam anar fent gran el grup, i d'una manera molt... El Juanjo, que després ha fet camí ell, i mira, mica en mica vam anar fent, i bueno, déu-n'hi-do les curetes que vam fer l'amistat també, vam fer un parell de vegades, aquí Premià, i, en fi, vam disfrutar molt i va estar molt...
0: És el que se'n diu pica pedra.
1: Pica pedra.
0: Pica pedra, sí, de la bona.
2: Que hi ha l'Enric aquí, al costat, no sé si ell vol afegir...
0: Podria afegir alguna cosa. Si espera ha... que ha de baixar de la grada, però
2: sí,
0: es
2: sí,
0: pot
2: bueno,
0: desplaçar.
2: Clar, espera, ara el sentim que s'està desplaçant cap aquí i no sé si vol... Mira, ja el tenim aquí. No sé si vol dir alguna cosa de... Molt breu, Enric, perquè això és directe rigorós.
3: Jo soc molt breu. Només m'ha fet molta il·lusió tornar-me a retrobar amb el Toni. I és veritat, i al principi de tot, amb l'Amadeu, ell i jo, i llavors ja... Ell es va destapar, i jo em vaig quedar...
1: Bueno, però va ser una etapa molt
3: maca. Va ser una etapa divertida, si jo vaig aprendre també.
1: Molt, vam disfrutar molt.
3: Vam disfrutar molt.
1: És l'important, el que queda, en el jove final.
3: Ostres, sí, tu. Ja, m'ha agradat molt retrobat i estic molt content de poder estar aquí escoltat amb els companys, també.
1: Molta saudade, no?
3: Ah, exacte, molta saudade.
2: Doncs seguim, obrim més compartiments d'aquesta maleta sonora que ens porta el Toni, i ara anem a escoltar directament a Lou Reed des del... crec que és el seu primer disc.
1: Sí, sí, és un disc que no, molta gent no el té controlat perquè va molt... En el mateix any treu Transformer, que és un disc un dels més importants d'ell, però hi ha aquest anterior al Transformer, que molta gent no el té massa present. Doncs... Aquí no sé si té algun títol diferent fora d'aquí. Aquí es diu Lou Reed, perquè sí, va ser sí, que canvien els títols i coses.
2: Sí.
1: I bueno, jo he triat aquesta música, que és I Love You, que és una peça molt bonica de Reed. Jo, Reed, va ser en una època que la vaig escoltar moltíssim. Transformer, Berlín, sobretot quan vaig fer el servei militar, no sé per què, vaig escoltar molt a Lou Reed. I aquesta música em porta records d'una antiga nòvia, la Margarita, i no sé, he triat aquesta música.

0: Doncs sí, hem escoltat una de les parts més desconegudes de Lou Reed, justament entre el període de la dissolució de la Velvet Underground i l'entrada de Rock and Roll Animal i de Transformer, que era l'època gran gloriosa que abans hem parlat d'ell. I bé, insistint en temes així, diguem-ne, de currículum, podríem dir que després de tot el que hem explicat de la seva, diguem-ne, iniciació musical en l'escena, sobretot del Maresme, després d'aquestes experiències continuava la seva dedicació als estudis musicals i a participar en formats variats de concerts i bolos per la comarca. Balanço Mediterrani és el nom del projecte més actual del convidat d'avui, el constitueixen el mateix Toñino Pa, veu i guitarra, Norberto Farina, baix, i Edi Barceló a la veu i percussions, més altres incorporacions que ha hagut ocasionalment, no?, amb bateristes com el Tito Busquets, Pedrinho Augusto i Williams. I bé, deixarem més aspectes per més endavant, però el programa encara ens queda tros, perquè has fet una tria que, a més, coincideix bastant. És un dels punts d'intersecció dels gustos diversos que tenim l'equip del programa.
1: Home, és que el següent convidat sonor que ha portat el Toni és estilidant des d'aquell magnífic disc Gaucho del 1980, i un tema que jo particularment, i mira que jo no condueixo, però m'agrada anar en cotxe, puc fer de copilot,
0: i tant,
1: i ho faig molt bé, i és d'aquells temes, m'imagino, en una carretera als Estats Units, d'aquelles sense infinit, i pots escoltar aquest tema les vegades que vulguis, és Hey 19,
0: i de nit,
1: de nit, sí.
0: Carretera i manta.
1: Saps? Vas fent. I mira que no fumo, però tornaria a agafar un cigarro.
2: Sí, és que estilidant...
0: I estilidant...
2: Sí, rotllo de ficar-ho al cotxe i anar fent, eh?
0: I què pots dir d'estilidant?
3: Sóc un fan, total, absolut. Sobretot del Feigen, per mi és un compositor fora de sèrie. Està per mi entre els grans compositors. I el fico al nivell de Duke Ellington o Antonio Carlos Jobim o jo què sé. Els grans compositors.
1: A part que té una veu que és única.
3: Sí,
1: no hi ha ningú, no he sentit ningú cantant que tingui aquell toc, aquell timbre de veu.
0: Difícil
3: de cantar. I a més té aquella cosa que pocs artistes tenen, ell, el grup, ja, que totes les músiques són bones. Agafis per on l'agafis. Trobes molt poca palla amb la seva discografia, amb la seva música. Perquè hi ha artistes que són grans artistes i tenen molt bones músiques i tal, però tenen discos que tenen el meu 4 talls bons i l'altre és relleno o tal, perquè tal. Aquest no. Realment...
0: I a més aquest tema, la senyal d'entrada, que és una sola nota de guitarra, guitarrista és el Hugh McCracken, que en aquest disc hi toca, també hi toca el Mark Knopfler, entre d'altres, i el Walter Becker també fa guitarres, però aquesta guitarra en concret és del Hugh McCracken, que fa una entrada que ja dona peu a tot el que vindrà, no?
1: Escoltem-lo.

0: ara, quan he parlat abans, però ara toca, bueno, el mestre de, diguem, del Toni Pàmies. No sé si n'ha arribat a coincidir, però segur que és... No sé si el mestre o un dels seus mestres...
1: És un d'ells, però crec que seria el principal.
0: Vale, estem parlant de João Gilberto, un clàssic de la MVP, sí. Chega de Saudade, 1959. És el nostre any.
2: Aquell any van passar massa coses.
0: Vam néixer el 59 és el millor any. És com els bons vins. Sí. Diu, de quin any és el 59? Aquest és bo.
2: Van passar coses que van canviar la història. El Kind of Blue de Miles Davis. O Boot de Sufle d'en Jean-Luc Godard. És a dir, va ser el canvi.
1: La bossa nova neix en aquest disc. Molta gent no ho sap. A la contraportada surt no, perquè la paraula bossa nova, molta gent no ho sap. És manyes, forma nova. I el primer disc on apareix la paraula és en aquest disc. És l'iniciador de la... No, és un disc, a més a més, que els arranjaments són del gran Antonio Calo Jovín, que treballava amb una companyia de discos i feia els arreglos. Era conegut en aquell temps. Començava a ser-ho. Llavors, per mi és un disc que crec que és molt important. I ja dic, Gilberto, per mi és el que em fa ganes de tornar a agafar la guitarra i cantar i fer música.
0: Doncs anem a escoltar aquesta classe magistral, diria jo, de música brasileña, de bossa nova, amb el Chega de Saudade, João Gilberto.

0: L'Elvis ens està acompanyant, t'està dient que moltes gràcies per venir al Sauna.
1: Sí, no, aquí tenim...
0: Nosaltres tenim connexió amb tothom.
1: Fins i tot amb la Volta Tomba.
0: Sí,
1: en aquest cas,
0: sí.
1: L'Elvis saluda.
0: No hi ha problema, sí. De Joao Gilberto i per mig Elvis Presley, ostres, ens anem cap a un dels mestres del cul de la música cool jazz, que és ni més ni menys que el gran trompetista i cantant Chet Baker. Tries una cançó d'un disc boníssim que es diu Chet Baker Sings, del 54, que hi cantava, a més de tocar la trompeta. És aquest But Not For Me, que és brutal.
2: Sí, senyor, un swing molt maco. En aquest disc, clar, que es va fer més famós, és My Funny Valentine, però no he volgut triar la més clàssica, la més típica. I, bueno, per mi Baker és un tio també molt important, perquè jo l'escolto molt, el canto molt, perquè la manera que té de cantar, no? Aquesta manera de cantar molt, d'una manera molt bossa nova, no? No crida, sinó que susurra i fa les notes al punt i allarga, com si fos un instrument, no? I bé, per mi Baker és un... Bueno, m'encanta, i aquest disc en concret és un disc d'aquells que tindrà la capçalera.

0: Doncs sí, abans hem escoltat el Joe Gilbert i ara el Chet Baker. Hi ha uns certs vasos comunicants que abans comentaven allò fora de micro sobre aquesta relació que hi ha entre la bossa nova i un determinat jazz molt intimista,
1: no? Sí, van bastant lligats. De fet, la bossa nova és com una samba més ralentisada, amb harmonies més del jazz, i ja no hi ha surdo ni pandero, ja més hi ha claves i tal. En el fons, és com un samba enjaçat, no?, per dir-ho d'alguna manera. I sí, hi ha una vinca, una connexió. Jerry Mulligan, Stan Getz, tota aquesta gent van absorbir la bossa i la van integrar dintre del seu estil, que era bastant, d'alguna manera, proper, no? Sí, s'integrava perfecte.
0: I amb la música pop va haver-hi una intersecció, que era la del Sergio Mendes i companyia.
1: Correcte, més comercial, però de molta qualitat.
0: I tant.
1: Crec que va morir fa poc, si no recordo malament. El Sergio Mendes.
2: De fet, el que dèiem de la bossa nova, l'aposta de llarg és quan se'n van a Nova York, sí. I aquella barreja, aquella sí, presentació...
1: Sí. Ells es presenten al Carnegie Hall, hi ha un concert que a més a més va ser criticat perquè es veu que els sonidos no li van anar gaire bé, però bueno, estaven totes les grans estrelles del jazz allà, ja, hòstia, ja estaven connectats amb això. I el Get Gilberto, que és aquest disc entre el Stan Getz i Antonio Carlos Jobim, Joe Gilberto, que és Milton Bananas, el baterista, bueno, ja, aquest disc que després i la exdona de Joe Gilberto, Astrud Gilberto, és la cantant, fa La Chica d'Ipanema, i aquesta versió de La Chica d'Ipanema s'internacionalitza per tot el món i fa que la bossa nova sigui bueno, internacionalitzada d'alguna manera. Sí, és un disc molt important, sí.
2: I es barreja amb el jazz i amb músics que no són, diríem, de Brasil.
1: Exacte.
2: I això ho fa que exploti. Que s'escampi tot això.
1: Sí, senyor.
2: Escolta'm, anem cap a la recta final del programa. Okay. I l'últim convidat que ens portes és
1: Dejavan.
2: A mi és de lo...
1: Jo sóc molt fan també del Javan, igual com el Feigen. I a més, per mi, tinc que posar-lo. Tinc altres referents a Brasil, John Bosco, en fi, Chico Buarque, tots, per mi, hi ha molta cosa. Però Javan és, hòstia, especialment, sí, m'agrada molt. I, en fi, aquest és una música que he triat des del primer disc.
2: Aquest primer disc tenia aquest nom? O...
1: No, aquí a Espanya el van titular com a Flor de Lis. Flor de Lis, que és una cançó que va ser de les més populars d'ell, que d'aquí fins i tot la va fer una versió Ketama, no sé si ho recordeu.
2: Sí.
1: Flor de Lis, sí. Més aflamencada. I és la cançó principal d'aquest disc, no? I aquí van canviar el títol, li van posar Flor de Lis, però el títol és La voz y el violà o la música de Dejavan, que és de l'any 76, és molt antic. Sí. Jo és el primer disc que conec d'ell, després vaig descobrint tota la seva discografia, que és molt canviant, perquè també és molt eclèptic, sense perdre la seva, diguéssim, el seu estil. I, bueno, he triat aquesta En bola, perquè fa una referència al futbol, que ell també havia jugat a futbol de jove. I, bueno, és un tipus de ritme, és un baiao, no és ben bé un bossa, i no sé, és una... Curiosament, aquesta no l'he versionada mai, però és una música del primer disc que m'agrada força.
2: Però aquí hi ha Flor de Lis, en aquest disc
1: està Flor de Lis, sí, és el primer corte del disc.
2: Però és el primer cop que la grava,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, és la primera gravació d'ell. Sí, ell l'ha gravat en diferents moments, directes, sobretot, i l'ha versionat molta gent, i fins i tot Ketama aquí.
2: Sí, molt bé. Parlant de Ketama, deixeu-me fer un incís molt breu, perquè no va tocar amb ells, però fa un o dos dies ens ha deixat el Rafael Amador, un dels dos membres, sí, de Pata Negra, el seu germà, el Raimundo, i, bueno, volíem fer un petit recordatori, una memòria a tot el que van arribar a fer,
1: sí,
2: amb Pata Negra. No sé si abans crec que van estar en Veneno, també, sí. O sigui, és una, sí, part de la història...
1: Una època molt bona de la música aquí.
2: D'aquest,
1: sí,
2: país. Sí. Doncs, quin tema has triat? En bola, a bola, i el Caterete... Sí.
1: No sé exactament per què fica aquesta parèntesi. La veritat que no ho sé. Però en bola, a bola.
2: Doncs escoltem aquesta pilota que roda.
1: Que se roda, exacte.

0: anem encarant la recta final del programa i ja s'han fet les tries que es poden fer en tan poc temps, i recordar també que el nostre convidat, abans ho hem dit, segueix picant pedra musical, sí. I tot seguit dit segueix animant la seva passió futbolística, eh? Sí, que sí? Les coses
1: voler
0: clares.
1: A tope.
0: Ah, exacte. I que per alguna cosa serà que la música i la pilota són dos elements indestriables, sí, sí, de la seva estimada cultura brasilera. Sí,
2: sí, sí, sí, sí. I això ens va perfecte, perquè quan tenim un convidat, al final li agraïm que hagi vingut i li fem un regal en forma de cançó.
1: Amigo.
2: Doncs aquí et regalem un tema dels Trio Mocotó,
1: amigo,
2: del disc Belleza, Belleza, Belleza, del 2004, que els vam tenir aquí a premiar, i no em vull enrotllar, perquè si no em tallaran, que el tema es diu Replay. I és, es podràs escoltar, un locutor locutant un tros d'un partit de futbol,
1: amigo,
2: i ells a darrere fent samba. Replay per tu. Moltes gràcies, Toni.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sí, hem estat aquí en el Sound System, en el programa 888888, que s'acosta molt al 999 i, per tant, al 1000, eh? O sigui, que anem molt bé. I això ho ha pogut... és tot un plaer, perquè aquest número tan rodó l'ha protagonitzat, doncs, ni més ni menys, que el Toni Nopà, és a dir, en Toni Pàmies. I, doncs, bueno, aquest ha estat el Sound System d'avui.
1: Escolta, que l'hem fet, com sempre, des del Falcó Mil·lenari, amb un costat de l'Àngel Sul Bizarre, avui amb una companyia excepcional, com el gran Toni Pàmies, Toni Nopà, com li vulgueu dir. Busqueu-lo i escolteu-lo, si us plau. I també la col·laboració externa, improvisada, com és ell, de l'Enric Almar, que hi és i no hi és.
0: Sí, però sempre hi és. Omplert la grada.
1: Sí. Pilotant el sistema, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound de Pops!

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.

0: Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera, en música.
1: Festival, Lia Kali i la Ludwig Band. M'ha semblat escoltar que des de l'escenari deien que el concert de Dan Peralbo començaria quan s'hagués acabat el concert que estan fent en un altre escenari. Mentre intentem esbrinar a quina hora començarà el concert de Dan Peralbo, no sé si tenim alguna notícia. Quan la tinguem us l'explicarem, perquè en principi aquest és un festival on els concerts són molt, molt puntuals i estava previst que comencés a 2:15, però és que és probable que rebin el so, diríem, que els hi arribi l'impacte del so d'un escenari que estigui molt a prop i que fins que no acabin, diríem, no decideixin posar-s'hi, En tot cas, Dan Peralbo estava previst a les 12 de la nit, segurament serà amb uns minuts de retard, però és que estan actuant a l'altre escenari, el que tenen més a prop, OC's, que és una formació que ens consta que és especialment sorollosa. O sigui que no ens estranya que Dan Peralbo hagi dit, escolta, un moment, espera't. Els OC's, que havien d'acabar a les 12 de la nit, doncs a veure si compleixen el seu horari, acaben i nosaltres ens hi podem posar, perquè aquests dos escenaris, que són els dos escenaris petits, estan allunyats d'aquesta esplanada principal, però estan molt junts, estan relativament a prop. Per tant, és probable que el so de OC's, diríem, no deixi començar aquest concert de Dan Peralbo. I segurament els hi passarà el mateix després a Malavedra, perquè aquests són dos escenaris, la cabana i la cova, que es van alternant, aquests dos escenaris, per dir-ho així, secundaris, es van alternant i fins que no acaba un concert no comença l'altre. OC's estava previst que actuessin fins a les 12 de la nit. Doncs encara potser uns minuts més d'espera fins que arriba Dan Peralbo. Aquí, mentrestant, a l'esplanada principal, als escenaris grans, està actuant Barry B, i en aquests escenaris ha passat també Amore. Què us sembla si recuperem un fragment d'Amore mentre esperem que es decideixin a començar Dan Peralbo i el Convoy? Així sonaven Amore. Dan Peralbo i el Convoy.

Amore ha estat actuant ja a llocs importants, diríem, com aquests concerts per les Gallery Sessions o els estudis Colors. I, bé, la veritat és que no estava gens malament aquesta artista del sud de l'estat, afincada a Madrid, que ha aconseguit treballar ja amb alguns dels homes del moment, diríem, que són, per exemple, Ralph Fichu, un artista que podrem escoltar avui també al Festival Vida. Ell actuarà a partir de la 1 de la matinada. És un d'aquests homes, diríem, molt joves, que està revolucionant la manera de produir i que amb Amore segur que també ha aportat alguna cosa a la seva sonoritat. Però això, els estudis, en els discos, en directe, Amore, sabem com sona i com ha sonat avui el Vida. Així.

Doncs bé, així sonava la música d'Amore. El que heu escoltat tècnicament en anglès té un nom, que és Dream Pop. El deixo caure aquí, que molta gent potser ja el coneix, però l'altre potser li descobrim aquí un món, el pop somiador. El Dream Pop que practica en part aquesta artista Amore, que avui hem estat escoltant en aquesta presentació del seu primer disc. La veritat és que, home, és curiós, oi?, que un artista comenci la seva carrera publicant un primer disc on es diu Top Hits. Bé, bastant original. Com dèiem, aquesta artista Amore ha tingut la complicitat de Ralphie Chu, un d'aquests mestres, diríem, de la producció. Un home que, des de casa seva, fa això que es diu bedroom pop, és a dir, pop fet des de això, des de l'habitació on dorm. Va començar allà jugant una miqueta amb les màquines, amb la seva veu, perquè ell es dedicava a jugar a futbol i va tenir una lesió, i d'aquí va sortir un home obsessionat amb la producció i va veure que, clar, ha evolucionat tant la tecnologia que ara des de casa qualsevol és capaç d'organitzar una gran cançó i un gran disc amb relativament pocs mitjans. Ralphie Chu és un referent total i així se l'ha reconegut. Fixeu-vos que ha produït discos, per exemple, per Amaya, o ha produït discos per altres artistes, i a més ha col·laborat amb Rosalía. Així que déu-n'hi-do, vull dir que podem dir que és un artista molt, molt sol·licitat. I mentre esperem que no comenci aquest concert de Dampel Albó, jo us proposo que si algú encara a aquestes alçades no coneix la música de Ralphie Chu, la conegui avui escoltant ICAT. Així sona.

Ralfi Chu, aquest productor que ho està trastocant tot. La veritat és que és un músic excel·lent. Ell, Rusoski i tota aquesta colla, que ja van posar el seu peu al vida, diríem, fa un temps, doncs estan marcant una nova era de la producció de pop en espanyol brutal. Però els ICAT som avui aquí, entre altres coses, amb l'objectiu d'oferir-vos dos concerts, el d'Al·lèrgiques al Polen, que ja us hem ofert, i el de Dan Peralbo, que ara sí, amb un retard considerable, ha començat, així que anem directament ja a escoltar en directe des del Festival Vida Dan Peralbo i el Comboi.

Jimmy. Jimmy is the only one. La sang d'un sang. One, two, three.

0: Benvinguts, senyores i senyors. Som de Pere Bou Comboi i estem molt contents que estigueu aquí. Esteu guapíssims. Esteu guapíssims i guapíssimes.
1: Fan goig, eh?
0: Feu molt goig. Feu molt goig. Mireu que va fent piti parlant de goig. Tenim la portada del disco en físic. Senyores i senyors, avui farem un concert més aviat curtet. Tenim 50 minutets, però ens ve molt de gust. Repeteixo, esteu guapíssims. Avui és el Dia Mundial dels Somnis. Jo deixo aquí la informació i ja està. I en res teníem un festival que es deia Muerte Festival fa uns anys.
1: Ah, sí, sí, sí. Era l'antivida. Sí, sí. L'esperit ha tocat. Sí, sí.
0: Molt content d'estar aquí. Aquesta cançó es porta a vosaltres. Els amics.

vol, demà m'aixeco. Si no ho vol,

Som els ICAT en directe des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, i qui està sobre l'escenari és Dan Peralbo i el seu comboi amb aquesta música imparable, rock and roll de tota la vida, amb actitud renovada. Dan Peralbo sonant al Vida i també a ICAT. Encara ens queda una estona de concert per davant.

0: you.
1: Aquesta cançó es titulava El Comboi. I ara, bé, per posar en valor també la banda que acompanya el Dan Peralbo, perquè moltes vegades diu Dan Peralbo, Dan Peralbo. Home, és Dan Peralbo i El Comboi, és a dir, el Dan, el Pol i el Jimmy, que ara acompanyats pel Red, aquest guitarrista que trobareu a molts projectes diferents, doncs bé, acaba de rodonir aquesta formació que ja veieu que en directe és bastant imparable. I no sé si és, té a veure amb que hem començat amb retard, però han posat la directa, eh? Això va amb velocitat de creuer al repertori de Dan Peralbo i El Comboi avui al Festival Vida. I sonant en directe, AICAT està actuant en aquests moments a l'escenari de la Cova. I encara tenim uns minuts per davant d'aquesta descàrrega rock de Dan Peralbo i El Comboi en directe des del Festival Vida a AICAT.

perché? Perché? No.

he perdut la paciència. He perdut la paciència. I vull que quedi per escrit.

0: estar així tota la nit. Però se'ns acaben els minuts i les hores. I ja anem per les últimes rondes de les cançons perquè no tenim ni més minuts ni més hores. Però això està sent molt bonic i ens recordarem per sempre. Perquè és el cinquè concert d'aquesta gira que fem. I està sent molt...
1: diferent.
0: Diferent, no. I està sent molt diferent. Però, per aquest mateix motiu, la Pepi acabarà la frase...
1: amb un gran Juliu.
0: Amb un gran Juliu.

0: estigueu preparats, ho fem, eh?
1: Bé, eh?
0: Esteu preparats o no?
1: Ara sí, eh? Som-hi tots a l'hora.
0: Sí o no? Ara sí.
1: Estem amb vosaltres, estem
0: ara
1: tots
0: junts. Sí.

Que bé que ho fa!

avui, que ja s'acaba, que estan modificant el repertori i l'estan comprimint després d'Angelina Jolie, una altra de les cançons de l'últim disc de Dan Peralbo i el Convoy, que encara sona en directe i cat des del Vida.

si ens tornem a trobar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, serà per dir-te com has canviat. Tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, ara ho podem fer amb la E, ara ho podem fer amb la U, ara ho podem fer amb la T, però els dos ho tenim clar.

0: Doncs fins aquí el concert de Dan Penalbo, que ha hagut de fer... ha hagut d'adaptar les circumstàncies, diríem. El seu concert ha començat amb un retard considerable i llavors ha acabat més tard del que estava previst, però diríem que ho ha fet tot el possible per no acabar massa tard i ha comprimit el seu repertori amb moltes cançons, esclar, del seu últim disc, aquest King Gotch, que va publicar el dia de Sant Jordi. I atenció, perquè estem comprovant que les cançons que la gent coneix més i canta més són les de l'últim disc. Això és una molt bona senyal per un grup, el de Dan Penalbo i el Convoy, que encara està en creixement i esperem que arribi encara molt més lluny. Nosaltres, els ICAT, ho deixarem aquí. Déu-n'hi-do, avui hem ofert una programació especial des del Vida amb fragments musicals de Maig, de Maria Jaume, de Triquell, del Petit de Calaril, d'Amore, de Charlotte Cardin i, com no, les transmissions íntegres de les actuacions d'Al·lèrgiques al Pol·len i de Dan Penalbo. Ara, el que m'agradaria fer just abans d'acabar és recordar-vos que demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre a ICAT, des del Vida, amb un especial on farem algunes entrevistes i recuperarem fragments d'algunes actuacions i després, com avui, dues actuacions íntegres, en aquest cas aniran seguides les actuacions de Lia Kali a partir de les 9 aproximadament i, quan faltin pocs minuts per 11:15, l'actuació de la Ludwig Band. Aquest és el pla previst per l'equip d'ICAT aquí al Festival Vida, que l'equip el forma Josep Fons i David Mendoza, tota la qüestió tècnica, Rosa Massagué a la producció aquí al Vida, la Mercè Rigual, que també ens ha ajudat amb la producció, la Conchi Vecino als estudis d'ICAT, com no, gràcies també als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 8. A reveure!
1: Escoltes ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICA.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el 10.

0: escoltes i cat.
1: At least it is true. A man has no control.